Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: escoltes i cap.
1: Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo.

0: Escoltes ICAT.
1: Coses

considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans de que jo...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units dona la guerra per acabada i afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny.
3: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
3: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques estan alentint el procediment. Com a nota positiva, posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I des de les 4 de la matinada es juga en el mateix grup el segon partit de la competició. Corea del Sud i República Txeca empaten a 0 a la mitja part.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamin Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Sobre futbol encara, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és ara victòria només de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Avui divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest divendres. Entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies. La

0: dia, matiners. Benvinguts al divendres 12 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda, màximes a l'entorn dels 33 graus, i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Martínez. Com estàs?
1: Doncs bé, una mica dormideta, però...
0: Adormideta? Sí. Si tens cara de son.
1: Sí, una mica cara granoteta.
0: Que has dormit poquet.
1: Poc, poc.
0: I
1: poc
0: això?
1: Malament. Perquè
0: poc
1: hi havia
0: malament.
1: Els mosquits.
0: Que no tens els aparellets aquests...
1: Sí, però s'ha acabat el líquid i llavors he de renovar. Això sembla un ogro.
0: Potser és el mosquit que està dormint ara sobre el teu coixí. Escolta, no subestimis el poder d'un mosquit. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui és un dia gros.
0: A veure, què passa avui?
1: Perquè avui fa 40 anys Mario Casas.
2: Bea! Sí, tu!
1: És que ens fa molta gràcia aquest tall.
0: Molt
1: és
0: bé.
1: Boníssim.
0: Si tu et fa gràcia...
1: És un tall de 3 metres sobre el cielo.
0: Ah.
1: Quan coneix a la Babi, la protagonista, el primer que li dius això, li diu fea. I la Marta i jo sempre ens ho diem.
0: Molt bé.
1: Ah,
0: informem a l'audiència d'aquest de gret,
1: sí,
0: que està molt bé.
1: I baixant per les escales m'ha dit, avui tinc una sorpresa.
0: Ah, veus, que veus, fa sorpresetes, m'encanta,
1: I celebrem que fa 40 anys Mario Casas amb una cita seva que diu, sé que puc equivocar-me, però prefereixo arriscar-me.
0: S'arrisca a vegades fins que puja el pa, Mario Vaquerizo. Àlex Bosch, bon dia.
1: No,
0: bon dia.
1: Mario Casas.
3: Mario Casas.
0: Jo pensava jo m'he quedat amb Mario Vaquerizo.
3: Home, Vaquerizo
0: que...
3: té més de 40 anys, eh?
0: Tinc d'espera, jo també.
1: Bon dia.
0: Sí, sí, és que ara pensava, dic, aquesta pel·lícula, dic, Mario Vaquerizo en aquesta pel·lícula. Però doncs ja tenim el dia fet. Li donem corda al final de la setmana amb un artista que ha aconseguit ficar-se al públic a la butxaca gràcies a les seves lletres sinceres, amb una sensibilitat artística brutal i, sobretot, amb un enorme compromís social. Engeguem els matiners. No ho farem ni amb Mario Vaquerizo ni amb Mario Casas, sinó que ho farem amb ella, amb Rosalén.

0: Nascuda a Albacete l'any 1986, la seva música combina estils com el pop, el folk i la cançó d'autor, i sovint aborda temes relacionats amb els drets humans, la igualtat, la memòria històrica i les emocions personals. De fet, entre les seves cançons més conegudes cal destacar La Puerta Violeta, convertida en un símbol de la lluita contra la violència de gènere, o aquesta mateixa, Vivir, al costat dels Estopa, que transmet un missatge d'esperança i superació. Un aspecte que la fa especialment singular és la presència habitual de la intèrpret de llengua de signes, Beatriz Romero, als seus concerts, fet que contribueix a fer la música més accessible per les persones sordes. Rosalén és molt més que una cantant, és un artista que utilitza la música com una eina per emocionar, conscienciar i construir una societat més justa i inclusiva. Aquesta setmana recordàvem a Pau Donés i el seu Viure és urgent, i avui acabem la setmana amb més ganes de viure gràcies a aquest artista que avui bufarà un número rodó, perquè avui en fa 40. És divendres i només us podem dir a viure, que la vida són dos dies.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem l'últim programa de la setmana, 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, pendents del Mundial a aquestes hores.
2: Home, sí, tenim un interessantíssim República Txeca a Corea del Sud.
0: Estic enganxadíssim.
2: Estem a la redacció treballant, però amb un ull posat. El partit 0-0 de moment, si no ha canviat el marcador, no el tens ni posat, Canalies.
3: El tinc aquí l'ordinador.
0: Treballant, sí. Perquè a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui?
2: Doncs més enllà d'explicar-vos el resultat final d'aquest interessantíssim partit. No és veritat, no l'estàs veient, ja ho sabem.

0: Sempre està bé. A un quart d'onze, el dilema.
1: Ai, a veure, vull, a veure.
0: Vicent de Pineda i Àngel Llàcer.
1: Què passarà?
0: Hem d'estudiar la nostra vocació o una carrera que sabem que ens faci guanyar diners?
1: Ah, que interessant. I més en aquests temps que corren.
0: Ui, tant,
1: bona
0: ui,
1: pregunta,
0: tant.
1: Veurem també què diuen els oients.
0: Ah, exactament. Després a les 11 entrevista Joan de Bosà.
1: Home!
0: I les recomanacions del cap de setmana i ja està, els temes pendents, el concurs pendent per guanyar 200 euros i cap de setmana.
1: Pobre
0: ja
1: Joan, sí. Inevitablement sempre que me'l trobo de cara m'imagino Joan de Bosà el dia que es va llançar, que es va tirar a l'escenari a Madrid.
0: Per un dia que va caure, pobre.
1: Per un dia que va caure, però aquesta imatge és memorable. Segurament, potser, de usar ho torna a recordar aquest matí a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, arrencant els matiners d'aquest divendres. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, aquesta matinada és notícia la cantant i actriu Ariana Grande.
1: Què ha passat?
2: Està molt enfadada amb el compte oficial de la Casa Blanca a TikTok. Jo no sabia que tenia un compte oficial a la Casa Blanca.
1: La Casa Blanca té de tot.
2: Doncs mira, ho expliquem. Resulta que fa dos dies aquest compte, que bàsicament és una eina de propaganda de Donald Trump...
1: Va m'ho diguis, un... quina sorpresa! Pensava que era una cosa més... més polite, més...
2: Doncs no, absolutament no. Això, eh? Bastanta porqueria. Va penjar un vídeo per enaltir les bondats de la seva política antiimmigració, en què apareixien agents federals detenint i emmanillant persones mentre sonava aquesta cançó. La cançó es diu Bye, és a dir, adeu, i il·lustra com es va fent fora del país els migrants que no tenen els papers en regla. Algú ha advertit Ariana Grande que ha entrat a TikTok i ha escrit un missatge als comentaris d'aquesta publicació on demana a la Casa Blanca que no faci servir més la seva música en els seus vídeos, especialment si, com és el cas, mostren una actuació que defineix com a bàrbara, inhumana i atroç. A més, segons l'agència Reuters, l'equip de la cantant està estudiant com aconseguir que la cançó sigui retirada d'aquest vídeo. De moment, ho hem comprovat ara fa un moment, i continua allà mateix amb la mateixa cançó. El compte de TikTok de la Casa Blanca també li ha respost, ha vist que era Ariana Grande, i ha respost, li ha dit que defensen, continuaran defensant la seva política migratòria, i ha afirmat que el que és bàrbar, inhumà i atroç són els immigrants que han comès delictes greus contra ciutadans nord-americans. És a dir, que no tiren enrere. Ariana Grande sempre s'ha mostrat molt crítica amb la ideologia de Trump i fins i tot públicament ha criticat el dirigent de la Casa Blanca.
1: A més, és que és increïble perquè des de la Casa Blanca defensen la política d'immigració de Donald Trump i el que està criticant Ariana Grande és que utilitzin la seva cançó. És a dir, que la Casa Blanca tira cap un costat i l'altra va cap a l'altre. Però molts artistes al llarg de la història s'han mostrat contundents i sobretot prohibint que les seves cançons s'emetin en campanyes electorals.
3: Sí,
1: Exactament. Vull dir que hi ha hagut altres casos. Esperem, doncs, que la Casa Blanca no faci com sempre, que és el que li dona la gana, i li faci cas a Ariana Grande.
2: De moment ho està fent.
1: Gràcies, Àlex. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives com la que han tirat endavant a diversos hospitals de Malawi, un dels països més pobres de l'Àfrica. Es tracta del projecte Impala, un sistema de monitorització amb intel·ligència artificial per detectar de manera prematura el deteriorament dels pacients hospitalitzats i reduir així la mortalitat infantil en centres sanitaris que no tenen gaire recursos. Tot plegat per donar un cop de mà a metges i infermers i que així puguin actuar abans que sigui massa tard.
1: Bones notícies per arrencar aquest divendres 12 de juny fent els matiners a Catalunya Ràdio. Acabem d'arribar a un quart de 6 del matí i volem saber, a aquestes hores, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs, com que ja tenim el Mundial en marxa, volem parlar de tots els looks que té la selecció espanyola en aquest Mundial. Es veu que tots estan reunits a la Baylor School, això és a Chattanooga, als Estats Units, a unes instal·lacions que són moderníssimes, tenen 280 metres quadrats, hi ha un camp per entrenar, un camp de tennis, un gimnàs que es veu que és impressionant, i tot les parets del gimnàs es veu que estan embolicades, no?, de lemes molt motivadors a totes les seves parets. Tipus, les grans coses no estan fetes per una sola persona, sinó per un gran equip, o no hi ha drecera per la grandesa, sinó que es construeix amb sacrifici i se sosté amb el cor. Bueno, tot això per acabar motivant a tota la selecció. També hi ha una piscina olímpica, un camp de bàsquet i un camp de golf, perquè es veuen que ningú té idea de jugar a golf, però tenen aquest camp de golf. Aquest centre educatiu, per cert, la matrícula costa entre 30.000 i 80.000 dòlars. Thank you.
1: Doncs amb el que costa la matrícula ja pots estar motivat, fill meu, perquè entre 38

0: 30.000 euros com per arribar allà i dir que no tens ganes de practicar esport.
1: Com per quedar-te a l'habitació.
0: No, Lara, tu què penses?
2: Jo estava mirant la notícia.
0: Ah, és que clar, és que...
2: No, és que hi ha una frase que la tinc mal escrita i ho estic reescrivint.
0: Molt bé, estàs preparada, doncs?
2: Sí, estic preparada.
0: Veus? Concentrada.
2: Ara m'has exposat. De molt mala manera. No. De molt mala manera,
0: no sé
2: Xavi.
0: No sé què està fent. Estimada Lara, amb quina bona notícia ens acabem al matí?
2: Val. Doncs ja està tot preparat
0: quan vulguis,
2: al Pirineu.
0: Quan vulguis.
2: Ja està tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Des d'avui fins al 26 de juny, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària catalana. La preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isir, per exemple, al Pallars Sobirà, les deixen a la intempèrie, a sol i serena per encendre-les el dia de la revetlla. Ens ho explica una de les veïnes del poble.
3: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys.
0: Doncs vinga, quina meravella, tot preparat al Pirineu, com ens estava dient la Lara, per aquest tret de sortida del calendari de la Festa de les Falles. I l'Ot Serra, que el tenim per aquí. A veure què ens explica avui l'Ot, perquè és una persona eclèctica a l'hora d'explicar-nos alguns motius per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar la Vall de Núria, patrimoni del país. A més, ahir es va inaugurar el Mirador del Llac, una plataforma de més de 34 metres de llarg situada al Camí de les Creus i al costat de l'Observatori d'Ocells. L'entramat metàl·lic de terra genera una sensació de buit per gaudir encara més de la vista. Arribar-hi és prou assequible per als menys caminadors. El temps a peu des del santuari fins al mirador és d'uns 10 minuts.
0: Ai, per cert, ara cobrim la revista del cor, fem una mica de safreig dels matiners, perquè hi van enviar un missatge, un oient que ens escolta cada matí, que es diu Anna Miralles, que més enllà de felicitar-me pel meu aniversari, va dir cada matí us escolto i m'encanteu, equipàs que tens, em feu sentir com si jo també fos una amiga més, i és meravellós començar el dia així.
2: Ai,
0: felicitats
2: bé.
0: Pel programa.
2: Que bé!
0: Doncs escolta, gràcies. Molt bé, Miralles, gràcies també per seguir-nos cada matí.
2: Bon dia.
0: I per despertar-se, per despertar-te, en aquest cas, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè... toca saber com batega el cor aquest matí, Lara.
2: Doncs mira, batega amb Anabel Pantoja, perquè el Papallau 14 resulta que passarà pel poble on viu ella, Gran Canària, que es diu Arguineguín. La influencer i neboda d'Isabel Pantoja està emocionadíssima i així ens ho ha mostrat al seu Instagram.
5: Bienvenidos a Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo. Y el Papa León viene aquí. Sí, sí, que viene aquí, que te lo digo yo, y ahora te voy a llevar por donde él va a pasar, por este cartel. Tanto es así que va a entrar por aquí... y va a dar la vuelta a esta redonda. Es historia de Arguineguín y por aquí va a entrar León 14 bajando la rotonda. Están en liquidación en Muebles Baez, que si quiere se puede parar y comprarse un mueble. Va a pasar por negocios locales. Estamos haciendo lo que harían los guardaespaldas. Los guardaespaldas irían por aquí andando como estamos andando nosotros. También se pueden parar en restaurante Mamá Carmelina y tomarse una ropa vieja. Ya os digo yo que el Papa se queda aquí a vivir. Vamos, la pena que me da que la tienda de mi amiga Davina está a 3 metros. Podía
0: escolta, m'agrada, m'encanta Isabel Pantoja en aquest vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials fent bandera, que sempre n'ha fet, d'on viu, d'Arguineguín, a veure si aconsegueix veure el Papa, que s'emocionarà.
2: Ui, tant,
0: tenim capítol, clar.
2: Pues Setmana Santa.
0: Per favor, necessitem més d'Anabel Pantoja. I alerta perquè el cor també batega. Oh, oh, oh, oh, oh, batgueu. Dinero,
6: yo me gano mi dinero.
1: A més, avui he triat una cançó nova, perquè precisament... No
2: perquè no digués culo.
1: Culo. Però ja em passa bé, està bé.
0: Jo Batguiel i cula sempre. A veure, què passa amb Batguiel?
1: Doncs no sé si us havíeu fixat, però Batguiel a l'Instagram tenia el nom artístic i després el Pussy que mana. Això fa molts i molts anys. Doncs bé, ara s'ho ha tret i ella mateixa ha explicat que bé. Ai, que bé.
0: Ai,
1: perquè era una entrevista.
7: Yo empecé muy explícita y muy con mis propios recursos y era un proyecto muy autogestionado y yo no tenía mucho asesoramiento de no hagas esto y yo me puse ese nombre tan explícito que ahora 10 años más tarde, con 29 años, como con 1000 oportunidades que he tenido y como cuando estoy viendo realmente el alcance de mi proyecto y hasta dónde puedo llegar, siento que hay veces que tener esta palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
0: Sembla que parli amb autotune, Batguia.
1: Sí, és que té com un to de veu, una cadència.
0: Que
1: sí,
0: jo entenc
1: sí.
0: que estava, devia fer connexió...
1: Sí, sí, era online.
0: Video WhatsApp o una cosa així.
1: Video WhatsApp m'ha
0: de dir. L'escolta constantment amb autotune sempre, sí. a Batguia. No para de guanyar punts cada vegada que...
1: Molt bé, ha madurat amb això.
0: Ah, és una meravella. Jo sí. ja sóc fan absolut de...
1: Jo també, cada vegada més.
0: De l'Alba Farelo, sí senyor. I també som fans dels sons que ens deixa la ràdio.
1: Sí, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva per parlar del Mundial de Futbol, que ahir ja va començar a Mèxic.
8: Ah? Em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple. L'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport. El capità d'Iraq, també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial perquè s'allunyen molt del futbol.
0: El Mundial ha de durar molt, no?
1: Ui, moltíssim.
0: És llarguíssim, no? Perquè inclús Maiol Roger em va dir que a ell se li faria llarg el Mundial.
1: No, pues imagina't, imagina't.
0: Si Maiol Roger diu que això pot ser llarg, tenim aquí quant dura el Mundial, Oriol? Un mes dura? Un mes. Oriol.
1: Però ja estarem de vacances.
0: Ah, mira, ara el Maiol també m'està escrivint, sí, sí. A fondo, diu. Bueno, només llegeixo a fondo, si digues, és broma. No sé què m'estàs dient, Maiol. M'escrivint. 7 minuts, 6:15.

0: Déu meu, el Roger d'aquests 7 whatsapps que m'ha enviat de cop, que acaba de marcar ara a República Txeca.
1: Ai, mira.
0: Per aquells que ho esteu seguint, i que dura 39 dies.
1: Déu-n'hi-do, sí. Més d'un mes, tu.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Ànims.
0: Tenim mundial, sí, ànims per tots. Estem escoltant la música de Radiohead, Marta.
1: Sí, perquè un dia com avui Radiohead va frustrar un intent de xantatge publicant 18 hores de música del seu àlbum a OK Computer. Uns pirates informàtics es veu que havien robat cintes d'algunes sessions de gravació i exigien 150.000 dòlars per tornar-les. I el grup, doncs, en lloc de queixar-se o ignorar-ho, el que va fer va ser contraatacar publicant tota la música durant 18 hores, també. I els beneficis, doncs, van anar a parar a un moviment que es diu Extinction Rebellion, que és un moviment d'activistes pel clima.
0: Tenim unes setmanetes amb Astrocat que ens diuen que anem amb prudència, a poc, bona lletra, ens ho han anat dient al llarg d'aquests dies. No sé si avui serà diferent perquè posem punt final a la setmana. Tot una setmana intenseta amb la visita del Papa, que no sé si el Papa haurà aconseguit també alinear els astres, saps que...
1: Sí, jo crec que sí.
0: Esteu preparades o no? Doncs vinga, a veure què ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Arribem el divendres amb la lluna a Taure i això ens demana una cosa molt clara. Baixar el cos, menjar bé, anar més a poc, tocar de peus a terra i buscar petits plaers que ens retornin calma. I atenció, perquè aquest cap de setmana Venus entra a Lleó. L'amor, el desig i la creativitat agafen més foc, més joc i més ganes de brillar. Així que el consell astrològic d'avui és: cuideu el cos, però no us apagueu el cor.
1: Oh, bueno. Sí,
0: elles estan contentes perquè totes dues són lleó.
1: Ha dit lleó i la Lara i jo ja... Ja està.
0: Doncs vinga, hem de cuidar-nos, però no deixar apagar el cor.
1: Està bé. A mi m'agradaria ja que tot s'incendies i ja està.
0: Home, Marta, per favor.
1: No, que tot... Nosaltres...
0: És el món que s'incendies, el món en
1: general. No, nosaltres, cadascú de nosaltres.
0: Que enseguéssim el nostre foc intern, vols dir,
1: Tanta calma, tanta calma, jo ja m'avorreix.
0: Bueno, però després no dorms bé.
1: No, ja, però bueno, tu...
0: Demanen calma.
1: És el que n'hi ha.
0: Què bufarà Estelves avui? Ai, Mario Vaquerizo no, Mario Casas,
1: no,
0: potser.
1: No, Mario Casas. Segur que celebra com cal que arriba als 40 clavats. Avui també fa anys la directora de cinema i actriu Icíar Bollaín, que bufa 59 espelmes. Més celebritats que avui fa anys, com la model i actriu Adriana Lima, avui celebra els 45, tot i que els porten molt bé.
0: Sí.
1: I per últim, però no per això menys important, també li diem anys i anys per molts anys a la fantàstica cantant Rosalén, que avui, com Mario Casas, també arriba als 40 anys. Amunt els cors, que és divendres i toca celebrar que sumeu un any més, i això és sempre una bona notícia.
3: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Per cert, també aquells que ens escolteu en emissió conjunta a través d'ICAT, com fem cada dia per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. D'aquí uns moments recordem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió d'aquestes últimes hores. El Tot és molt de TV3 va voler parlar amb els veïns de la Sagrada Família per saber com havien viscut aquesta benedicció i sobretot la visita del Papa Lleó XIV per culminar la benedicció de la Torre de Jesús, i també algunes enquestes interessants de Som Eva. Abans, per això, alerta, perquè és una d'aquelles cançons que segur que us sonarà, però és una col·laboració ben especial. El cantant i raper Alfa va transformar, i de quina manera, l'èxit de Manu Chao, Me Gustas Tu. De fet, el propi Manu hi va col·laborar i l'experiment no els ha pogut sortir més rodó.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les protestes anti-immigració que s'estan produint a Belfast. I Albert Om ens portarà 5 lliçons que ens ha deixat la visita del Papa. Francesc Garriga segueix buscant el poble més feliç de Catalunya. A la tarda, avui visitem Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, Maica Navarro ens durà l'última hora dels tirotejos que hem viscut a Barcelona. I també conversarem amb l'actriu Aina Clotet després de triomfar a Cannes en Viva. A l'Eclipsi coneixerem les nits de la coach en comunicació Andrea Vilallonga.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Sí, molt bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: M'informa Maiol Roger que empata Corea.
3: Empatat, sí, ara mateix.
2: Molt bé.
3: Un gol molt bonic, per cert.
2: Sí?
3: Sí.
2: Estava veient aquí ara la repetició.
3: Retall, ha aixecat la pilota per sobre el porter, molt maco.
2: Els que esteu pendents del Mundial, ja ho sabeu, empata Corea. Benvinguts i benvingudes al divendres 12 de juny amb l'Àlex Bosch. Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump fa marxa enrere i suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran.
4: Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es firmarà l'acord de pau.
5: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
4: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: Sigui com sigui, els mercats celebren que s'hagi posat fre a les hostilitats.
4: Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques anoten guanys clars a aquesta hora. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga uns $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
2: I atenció als que teniu hipoteques, perquè la guerra a l'Iran us pot començar a passar factura.
4: El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Els ha pujat un quart de punt, fins al 2,25%. Això encarirà les quotes hipotecàries que es revisin a partir d'ara i encarirà també el crèdit. L'objectiu del BCE és rebaixar la inflació provocada pel conflicte, però alguns analistes no ho acaben de veure clar. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: I per cert, ja sabem quan valen les joies que Zapatero tenia guardades al seu despatx.
4: Són les que li van confiscar durant l'escorcoll de la UDEF al seu despatx en el marc de les investigacions pel cas Plus Ultra. Segons la joieria, que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional, tenen un valor, atenció, d'1,3 milions d'euros, molt per sobre del que havia dit el portaveu autoritzat a l'expresident espanyol. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i també a regals de viatges.
2: La causa que afecta Zapatero i el cas Leire Díaz ja passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
4: El PSOE cau 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals ara. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo s'acosta només 4 punts de Pedro Sánchez.
2: I també continuen buscant el noi de 16 anys que va desaparèixer al Mar de Roses.
4: Anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells. Se'l busca des de dimecres al vespre i ahir a la tarda van trobar la seva moto volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Avui entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger.
4: Són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, tots els països comunitaris que vulguin construir ja tindran cobertura legal per fer-ho. El govern espanyol s'oposa a la creació d'aquests centres i així ho ha fet constar en una declaració enviada al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les.
2: Ahir, precisament, el Papa va fer una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la tragèdia migratòria.
4: Lleó XIV ho va dir des de Gran Canària, on va arribar ahir després de la seva visita a Catalunya.
7: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Aquí, per cert, encara ens freguem els ulls meravellats per l'impacte internacional de l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: La il·luminació de la torre i els drons configurant la cara d'Antoni Gaudí ja s'han convertit en un record inesborrable. Més de 3 milions de persones ja l'han vist a l'especial La Torre del Cel, a TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl. Ho explicava Igor Cortadellas, creador de l'espectacle.
8: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa, i al final és trobar l'equilibri i el balanç, sabent que el clímax és que ens anem una creu.
2: Jo ahir a la tarda me'l vaig tornar a mirar una altra vegada, eh?
3: Molt espectacular.
2: Aquests 11 minuts,
3: és
2: una meravella, sí. No només de la benedicció del Papa, sinó també d'aquesta Barcelona moderna al món, que et recorda, com tantíssimes altres vegades, les grans imatges que ens deixa una ciutat com Barcelona.
3: Sàpigues que continua l'empat, eh?
2: Ah, continua l'empat, eh?
3: Corea,
2: no m'he informat, per favor, que vaig obrir la pantalla, però moltes vegades estic al directe i no puc seguir tot. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara, bona setmana.
2: Passen 5 minuts a 6:45 del matí. Marc Curado, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
2: Aquestes hores del matí, com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris? Vam.
9: Avui, per primer cop, Canalies en molts dies, amb molts més noms propis que no només el del Papa Lleó XIV, comparteix protagonisme, per exemple, amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no se'n fa ressò en portada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a les Canàries.
10: El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico. Un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo.
9: Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta també l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat.
10: I per acabar, el rei de les portades avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i també al Mundo. Instantània de Shakira a l'Ara i al Mundo.
2: I avui editorials sobre el viatge del Papa i també sobre els tipus d'interès.
10: La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó XIV sobre la immigració al port d'Arguineguín, a Gran Canària.
9: La Vanguardia destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
10: I afegeix que el viatge del Papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
9: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
10: Subratlla que el missatge del Papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, que és un pilar bàsic de la Unió Europea, que ara està en perill per l'auge de l'extrema dreta.
9: En l'àmbit econòmic, el país es fixa en els riscos d'una pujada de tipus d'interès després que el Banc Central Europeu el situés en el 2,25%.
10: El rotatiu de Prisa exposa que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
9: El Mundo, en canvi, justifica la decisió de el BCE, que es pren per frenar la inflació.
10: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
9: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del BCE per apujar els tipus i diu que ha estat una decisió difícil.
10: El rotatiu de Vocento reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
9: I canviant de tema, El Periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
10: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
2: Per cert, els que esteu seguint el Mundial, us anem explicant tot el que va passant al llarg d'aquestes hores del matí. Hi ha hagut un gol de la República Txeca, però que s'ha anul·lat. Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia, a mi em va veure un 1-1 que tinc això a la porra.
2: Ah, sí? Sí. Has fet porra?
11: Sí, la de la ràdio.
2: Ah, molt bé.
11: Sí,
2: a veure.
11: No en té massa de res, però escolta, no? Anem posant allà a veure.
2: Encara faràs sort.
11: Ja t'explicaré.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
11: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
2: No ho sé?
11: Sí, correcte.
2: A veure,
11: sí,
2: on
11: sí.
2: Són Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de que veure? Ah, ho hem de buscar aquí? Espera't. Ui, ara, espera't, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. No us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar. Pues aquí, a veure, Marc, digues, què passa? Marc, però parla, no em facis gestos. No,
11: saps què passa? Jo t'ho explico i ja està.
2: No, ja està, ja ho tinc, ja ho tinc, ja ho tinc. A veure.
11: A veure.
2: No, és que a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat? Ara sí?
11: Ara sí, doncs un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials.
2: M'estàs agafant el micro?
11: Estic agafant el micro.
2: Posa't el teu, no et preocupis.
12: Torna el teu.
2: Ah, ho has de veure.
11: És que si no, no ho veig. Canalies.
2: Molt bé, vaja, va.
11: Però escolta, no un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per al risc d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta de la mitjanit en punt. Ho veiem al diari.es, que recull que la decisió ha generat polèmica per ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
2: Qui té èxit?
11: Doncs la segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc. Tomant assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu que la zona passi per Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i que té com a objectiu no només ser una carrera, sinó també que sigui la carrera per poder denunciar els discursos d'odi.
2: Espera't, que el mou se'm va fatal. No només les cases de colònies posen el crit al cel.
11: L'associació de... No, això ho resolem ràpid. L'associació de professional de teatre per tots els públics alerta que la suspensió de sortides i activitats fora de l'aula posa en risc l'accés als infants a la cultura. Recordem que és aquestes denúncies que fan, aquesta pressió que fan al professorat, que suspenen colònies i sortides. Doncs bé, denuncien que ja hi ha 48 funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que supera els 34.000 euros, o recull el cria.cat.
12: Gol de Corea!
2: Ah, mira-li!
12: Estava esperant el moment.
2: Perfecte, perfecte. Gol de Corea, sí, sí, quan està transmetent en directe. Sí, sí. Exacte. Gràcies, Marc. I per què és notícia, Salou?
11: Doncs pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, deixem el diari Més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme. Centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
2: Vinga, recupero el meu micro. Gràcies també, Sílvia Solanes. Marc Jurado, avui comencen... Vaja, és el punt de partida d'uns dies de molta calor.
9: Sí, exacte. El temps cada cop serà més estable, a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà sobrellat amb núvols inofensius al matí. A la Costa Daurada, també a la tarda, al Pirineu, màximes de fins a 33 graus. Dissabte de sol i diumenge reactivaran alguns ruixats de tarda al Pirineu.
2: Pràcticament amb 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Amb la Marta Viana també repassem alguns apunts culturals. Arrenquem, Marta.
13: Vinga, avui dia gros al lliure, on Julio Manrique presentarà la nova temporada a Marcada, recordem, pel 50 aniversari de la institució, per tant, molt pendents de tot el que es faci i que us anirem explicant aquí als matiners. Dit això, avui és divendres i, per tant, toca parlar de música.
14: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
13: Comencem amb Joan Dausà, que avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí i que estrena música i videoclip. Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, un tema que fa en col·laboració amb Mama Duixa i que surt d'una broma amb les seves filles, tal com explicava a les xarxes.
15: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa-la al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa a les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'havies fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta a la Sarte, doncs avui en veureu el resultat.
13: Qui també treu música nova és Olivia Rodrigo. Avui publica nou disc, ja va avançar algunes cançons d'aquest disc la setmana passada, que recordem va actuar al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa.
2: I avui, per cert, també dia gros a Vic. Quina carita i quin sol hi van. Home, clar, si torna el Cabró Rock.
13: Clar, avui comença aquest cap de setmana amb 24 artistes de tot el panorama musical català, entre ells Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà, que també actuarà al festival, on s'espera que hi vagin 60.000 persones. I si voleu un altre pla més tranquil per aquest cap de setmana, doncs tingueu en compte que comença Terrats en Cultura, una proposta de música, teatre i dansa que es fa en 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i ens en parla la Lola Armadas, que és la directora de Terrats en Cultura.
16: Encetem la 14a edició de Terrats en Cultura, una proposta que porta el teatre, la dansa i la música als terrats de Barcelona i de l'Hospitalet, i on podreu gaudir d'una experiència escènica única. Afanyeu-vos, ja podeu adquirir la vostra entrada a terratsencultura.org, en la qual podreu gaudir d'aquest espectacle i una consumició inclosa. Ens veiem als terrats.
2: I a aquestes hores del matí movem el dial 32 anys enrere. Guillermina Mot, el seu programa al cap dels anys, Alerta, entrevistava un 13 de juny del 1994 el mític i inoblidable Pepe Rubianes. Una conversa amb moments imprevisibles que sonaven així.
17: Tu sempre has dit que molts actors d'aquí, si haguessin nascut a altres llocs, doncs serien grans estrelles. És veritat o no?
18: Home, per supuesto.
17: Que això és un problema.
18: Sí, sí, y estoy segurísimo de que un actor de la talla de Fernando Ferran Gómez, de Agustín González, dels grans mestres, ja que tenen una edat, penso que aquesta gent, si haguessin nacido en Oklahoma o en Alabama o en New Jersey o en Massachusetts, home, aquests tios serien figures de la talla d'un Marlon Brando, d'un Montgomery Clift o de... en fi, del...
2: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Londres és una hora menys, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
19: Good morning, matiners. Tot a punt pels voltants del Palau de Buckingham perquè demà s'hi celebra la desfilada de l'aniversari del rei, que tot i que l'aniversari de l'actual Carles III és el novembre, el 13 de juny és la data oficial del monarca britànic. Més de 1.400 oficials i soldats desfilen pels carrers de Londres vestits amb totes les gales que us podeu imaginar, amb ells 200 cavalls i més de 400 músics que toquen a l'uníson marxes militars. Abans que surtin, el rei, amb la seva expertesa, revisa una a una les unitats i els hi dona el permís per sortir. L'aniversari oficial del rei també se celebra a altres països de la Commonwealth, amb grans celebracions institucionals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Londres, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Això a Londres, però aquí a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger.
5: Que ens portarà a Washington per parlar de l'alto el foc o no a l'Iran, aquest acord que diu Trump que ja està gairebé fet, però Teheran que encara no. També anirem a Belfast, on sembla que hi ha hagut una nit tranquil·la després de tota la setmana d'aldarulls. En parlarem també a l'Àgora amb Sergi Pardos, que és assessor en migració del govern britànic. Després analitzarem la visita del papa, el que ens ha deixat amb l'Albert Tom, que sempre té una mirada, tant, ja saps, que ben lúcida. I el dilema, si hem de triar la vocació o una carrera que sapiguem que ens porti a guanyar-nos bé la vida.
2: M'encanta, m'encanta. Perquè segurament, estava pensant quan ho has dit a primera hora del matí, que això dependrà molt també de quina generació visquis.
5: Exactament. Mira, jo vaig tenir aquesta conversa amb el meu pare, que em va dir, ostres, vol dir que has d'estudiar periodisme? Que en un moment en què no hi havia feina, bueno, gairebé com ara, i li vaig dir, ostres, ja que he d'estudiar 4 anys, doncs m'agradaria estudiar el que vull. I després ja triaré una feina que hagi de fer. I ell va acceptar pagant-me generosament la carrera i, mira,
2: gràcies a Guillem,
5: i agraït a Maiol. Sempre, sempre. Escolta'm, després farem la taula de recomanacions del cap de setmana. Abans, en revista Joan Dausà, que ja sé que penses tu sempre a la caiguda, i acabarem amb una mica d'humor amb els teves pendents. Hi ha el concurs pendent, 200 euros que es repartiran avui.
2: Ai, que bé, que bé, que bé.
5: En aquest estudi de Catalunya Ràdio.
2: Això no serà a partir de les 6 del matí, però a aquestes hores toca afinar la vostra intuïció perquè arriba la dada, Maiol. A veure, Maiol, Saralies preparats?
5: Saralies.
2: Sé que ara i Marta preparades.
5: Sé que esteu inquiets pel Mundial, també. Ui. Sé que esteu inquiets pel periple del papa, que ara està a les Canàries. Sí. Per tant, va, vinga, va, una última dada del papa.
20: Va, va. Viaje con nosotros y que lo goza.
2: La, la, la, la, la, la. Vinga, què passa avui?
5: I en concret, quants quilòmetres va recórrer en el seu papat el papa Francesc?
21: Uf, molt, perquè va anar a molts llocs. Viatjar molt, aquest.
2: Més milions? Sara, milions? Aneu pensant, eh?
5: Va fer 47 viatges internacionals. Els dono una pista.
2: Milions, milions, milions.
21: Milions? 500.000.
2: 500.000 quilòmetres? Jo diria que un milió.
21: 700.000. Ni xinxa ni limona.
5: Doncs el premi avui se l'endú Marta Viana. Yeah!
21: Sempre igual.
5: Perquè el papa va viatjar un total de 469.670 quilòmetres recorreguts. Menys, també per temps de papat, que Joan Pau II, el papa viatger, que va fer 104 viatges i va fer 1.167.000 quilòmetres recorreguts. El papa Lleó en porta 30.
0: No, gens malament, eh?
1: 30.000, perdona, 30, no, 30.000, perquè 13...
2: Gens malament, gens sí, malament. Sí, sí, ara ja piquen aquí els que surten de la discoteca, no?
21: Sí, sí,
2: tenim una discoteca aquí al costat i ara surten...
21: Mira, mira, el Ricard els està renyant.
1: El Ricard els està renyant, els ha demanat perdó. Ah, vale, perquè esteu treballant. Sí, sí, sí. No els està renyant, els està renyant.
21: No, els està dient que es comportin. Els està dient,
1: treballant.
2: Els ulls caiguts.
1: Mira, mira, veniu, veniu, veniu.
21: Diu ara ells,
1: veniu, ell porta un cafè.
21: Mira, diu que passi.
22: Mare meva.
1: No els sentim, bueno. Ah, van una mica perjudicats.
2: Van una miqueta begudets.
1: Clar, clar, clar.
2: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Alguns que se'n van a dormir, que ens piquen aquí com si fóssim floquet de neu a la Diagonal Beethoven, que està molt bé, perquè van com picant.
21: És com un aquari, això.
2: Que vulguin deixar una coseta, una mulleta, una cosa, no?
1: Cacauets, cacauets. Plàtans,
21: si et sembla.
2: Tornem d'aquests moments.
23: Senyores i senyors, bon dia.
24: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
23: Clara, bon dia.
25: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
23: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
25: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
23: Jordi, bon dia.
26: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
27: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
2: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara,
1: que té la penya.
21: Quina il·lusió.
26: M'he engreixat una mica.
21: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
24: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
28: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
24: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
29: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren... I una pregunta queda oberta. Accident o crim?
24: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3Cat.
24: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner. Amb Xavi Canalies.
30: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que sí? Demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
2: Sorprèn-me.
30: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu hasta el 40 de mayo no te quites el sayo?
2: Sí. Ah,
30: doncs en català tenim fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny. Oh! Ahir quin dia era? Oh! Ahir quin dia era? 10 de juny.
2: 10 de juny, que
30: avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba després del
2: punt. Vinga, a despullar-nos!
24: Els matiners.
2: Vinga, va, que pràcticament en 8 minuts arribem a les 6 del matí. Avui he de dir-te que no fa gaire dia despullar-se, perquè els que sortiu ara mateix de casa veureu que han baixat les temperatures, per tant, abrigueu-vos una mica. Hi ha una mosca aquí a l'estudi avui.
21: Avui aquest estudi...
2: Aquest estudi avui està entre una cosa i l'altra.
21: Per entrar, jo us he vist actuar a les Solanes, el jurado cridant gols de Corea del Sud.
2: Mica, aquí, que això no estava d'això. Bé, és igual, però és divendres, no passa res. A veure, oi, és que t'agobies també, Marta, amb els efectes de so t'agobies, amb la música t'agobies. He dormit poc, m'ha picat un mosquit. És que, Marta, que és divendres.
21: No, perquè em recorda el trauma.
2: Quin trauma?
21: El de no dormir avui.
2: Ah, bueno, però hem d'avançar. La gent tampoc no en té culpa d'això. Traieu-li a la mosca aquesta, el mosquit aquest. Repassem alguns moments de la televisió, ara que ja hem acabat amb aquest mosquit, perquè alguns veïns de la família, de la Sagrada Família encara estan de ressaca amb la visita del papa Lleó XIV. I aquesta és algunes de les coses que li van comentar a l'Helena García Melero després d'aquesta visita del papa.
31: Molt emocionant, va ser molt espectacular i és únic al món, que vull dir, estic molt, molt orgullosa de poder estar aquí.
32: Creo que esto abrió puertas a los corazones entre vecinos, entre ciudadanos, seamos de donde seamos, es una puerta abierta que tenemos aquí en Cataluña.
33: Va ser molt bonic. D'altra banda, clar, tens tots els problemes de carrers tallats, la gent...
34: Aquests dies no, és cada dia. Això no és d'aquí, és de fa temps ja. I ara, a partir d'ara, serà pitjor, em penso, eh? Serà bastant pitjor. Pues ho vivim com podem, és allò que dius, perdó, passi, perdó...
2: El que és políticament correcte, de totes modes, Helena García Melero a TV3, a la part més incorrecta de Som Eva, que va voler preguntar si algunes frases que els hi proposaven a la gent que es van trobar pel carrer les havia dit Rosalia o el papa.
35: Qui ho va dir, la Rosalia o el papa? Només Déu pot jutjar-me. Només a ell li dec obediència.
21: La Rosalia.
36: Massa religiós, no?, com podeu dir la Rosalia.
21: Rosalia.
37: Perquè Déu no jutja a ningú.
35: Correcte. Aquesta és difícil, eh? Patinaki, chiquenteri yaki, tu gata quiere maki, mi gata... En Kawasaki.
37: Això és una cançó, no, de la Rosalia?
35: La resposta, evidentment, és correcta, sí, és la Rosalia. Primer estimaré el món i després estimaré a Déu.
37: Aquesta
0: Estic dubtant, eh?
35: Està ben pensada, no?
0: Sí, la Rosalia, sí, no?
36: Vaig a dir la Rosalia.
35: El món és aquella ciutat de Déu, sí, que el papa, jo crec. Incorrecte, la Rosalia. Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural.
0: Sona del papa.
3: El papa.
35: Bàsicament està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Ah, efectivament és del papa, sí, correcte.
2: I ara, més enllà, també a Som Eva, un dels altres temes indiscutibles d'aquesta setmana és la selectivitat. Ja sabeu que per molts estudiants la CL pot ser molt dura, però hi ha algunes recompenses que no fallen. Han preguntat què faran el seu temps lliure entre estudi i estudi.
0: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
35: Una palla.
0: Claríssimament.
35: Sí.
0: Cada quants temes?
35: Un parell.
0: Un parell de palles o de temes?
35: Dels dos.
0: Li dono de menjar a les meves vaques al High Day, però a full, en plan, a tot. Faig totes les meves tasques i després ja em fico a estudiar un altre cop, saps?
4: Si estic amb amigues a una biblioteca, doncs sortim i parlem. Gràcies de la uni, de gent, que veiem.
0: Que aneu a fitxar.
4: Sí.
6: Jo estudio a la meva nòvia i, doncs, no estudio molt, la veritat.
0: Però entre tema i tema, quina recompensa et dones?
6: Això no puc dir.
0: Com que no pots dir?
6: No puc dir. Falta l'altra part.
0: Però jo el que faig és que em dic, tu, fins que no t'acabis aquestes cares, no pots anar a pixar.
35: Ei?
0: Ai, o sigui, m'estic morint, potser, però dic, no, és que he d'acabar d'estudiar.
3: Ja sabeu, si voleu estudiar, aneu a pixar. Ja està.
0: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
35: Una palla.
2: És que de veritat, la gent...
0: Això és boníssim.
2: Vosaltres també fèieu això que estava dient una d'aquestes noies? Que
0: jo,
2: era una
0: feia molt,
2: de dir,
0: jo feia molt els reptes aquests, saps? De, fins que no em sàpiga això, no faig no sé què. Sí. No m'aveneno, no? Sí. Total, o no em dutxo, eh? O sigui,
2: objectius,
0: jo
2: no? Objectius per acabar d'estudiar,
0: sí,
2: està bé, això.
0: Reptes.
2: 9-3-2-0-7-4-7-4, va, que estem fregant ja pràcticament les 6 del matí. D'aquí uns moments parlarem amb alguns dels matiners que a aquestes hores ja esteu desperts i que teniu ganes d'explicar-nos precisament què feu desperts a aquestes hores del matí. També acabant la setmana amb tots vosaltres, una setmana intensa, amb aquesta visita del papa i també dels estudiants de selectivitat. Tinc per aquí el Cordomí, per cert, el tinc per aquí. Eloi!
7: Sí, bon dia.
2: Què tal? Escolta'm, com has viscut tu la visita del papa?
7: Mira, amb sorpresa, perquè la veritat és que ni fu ni fa, però a mesura que anat veient coses, vaja, per la tele o escoltant la ràdio, tot això, he percebut una certa emoció en el sentit, doncs, de veure que, ostres, un símbol de Catalunya, com és Montserrat, com és la Sagrada Família, que hagi tingut aquest ressò i aquesta projecció, m'ha emocionat, sincerament.
2: Mira, veus? No esperava menys de tu. Doncs a veure què ens explica l'Estel Anglada, per cert, aquest matí que ens ha trucat. Estel, molt bon dia.
8: Bon dia.
2: Com estàs, Estel?
8: Bueno, pues aquí, treballant.
2: Et veig una miqueta baixa de moral.
8: Bueno, és divendres i ja es nota, l'energia ja costa seguir la setmana.
2: És que aquestes hores del matí, entenc que tu et despertes aviat, Estel?
8: Sí, jo vaig cap a Mercabarna a les 2 del matí.
2: A quina hora?
8: A les 2:30, surto de Mataró i estic allà. I vaig cap al Mercabarna.
2: I fins a quina hora hi som treballant, Estel?
8: Digue'm?
2: Fins a quina hora estàs treballant?
8: Fins a quina hora? Pues sobre les 2, les 3, plego. I faig una jornada guai. Sí.
2: Molt llarga la jornada. De dilluns a divendres, Estel, també, o no?
8: De dimarts a dissabte.
2: Déu-n'hi-do. Clar, és que arribes a aquestes hores del matí, que dius és divendres, penúltim dia de la setmana, en aquest cas per tu, i com estaves dient, no sé si també afecta molt aquest canvi d'horari. Nosaltres ho comentem moltes vegades, que això d'anar a dormir quan encara és clar ha de ser complicat, o és complicat, no?
8: Sí, a l'estiu costa més, a l'hivern és més fàcil, però a l'estiu, jolín, que encara veus les terrasses plenes, i el sol, i dius...
2: Hi ha vida, no? Hi ha vida al carrer.
8: Sí.
2: Doncs Estel, escolta'm, t'envio quilos de cafeïna des de la ràdio, espero que vagi molt bé aquesta jornada de feina, i res, apret una mica més que demà ja serà dissabte i podràs descansar.
0: Ja ho tens. Sí.
8: Molt bé.
2: Una abraçada, Estel, que vagi molt bé. Adéu. A veure, no sé si va amb anècdota avui l'Eloi. Avui no tenim anècdota, doncs tira'm la cançó de l'home del temps que ens encanta. La tenim per aquí, Marc. Ara.

0: A veure, Cordomí, està fent uns dies
1: bon dia.
0: Una fresqueta que fot aquests dies que arribem aquí a la ràdio glaçats.
2: No ens agrada.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no us agrada?
2: No, a mi no.
0: Mira,
1: doncs anem per bon camí, perquè això ho solucionarem aquest cap de setmana. Bé, tornarà a pujar la temperatura, pam.
2: Pam, molt bé.
1: Sí. De fet, mira, en aquests moments ja hi ha llocs que està pujant, perquè tenim una tramuntana una miqueta calenta, que bufa l'Empordà, llavors hi ha llocs que hi arriben als 20 graus, per tant, allà sí que ha pujat la temperatura. Però, en canvi, hi ha punts del Pirineu que no passen dels 10 graus, i a l'interior dels 12 o 13, eh? Llavors, cap de setmana de sol, i a més de calor, avui arribarem a valors ja de 30-34 graus als llocs més
0: calents
1: de les comarques de Ponent. A l'Empordà també s'arribarà fins als 33 per culpa d'aquesta tramuntana. A la costa no tant, 26-27. Demà també sol a tot arreu, de 30-35 graus les temperatures, fins i tot arribaran els 30 a la costa. I diumenge, potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, els típics d'aquesta època, però temperatures encara més altes. Així que...
0: a gaudir, cap amunt.
2: Déu-n'hi-do.
0: Eloi Cordomí, bon cap de setmana, estimat, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Una abraçada. Adéu. Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies, noies.
2: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. I tinc per aquí l'Ostrell. Què fas ara, que et volia saludar? Pares l'aire. Que tens fred? Tens mal de coll? Que està refredat?
3: Ja fa una setmana, carinyo.
0: Bueno, però pensava que havies millorat.
3: Doncs, no.
0: Ara et porto alguna coseta calenteta.
3: Sí.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies per ser-hi, matines. Que tingueu bon cap de setmana.
3: Vinga, i tornem
0: dilluns. Va, ànims.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'ha de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: innovació.
1: El Mundial de Futbol és una competició bienal-bienal que organitza la FIFA i que confronta, entre les admeses de la federació, confronta les millors seleccions de futbol del planeta per erigir-se com a campiones mundials. D'aquí l'abreviació que es fa servir de Mundial. Ah. Quan algú aquests dies propers us digui la paraula Mundial, no s'estarà referint a la Pau o al millor oncòleg mundial. No, tot el contrari. Per primera vegada a la història, el Mundial té seu triple. Estats Units, Mèxic i Canadà. Com heu vist, són tres països que els han triat especialment fronterers i estic segur que així, fins i tot els dos estadis més allunyats, doncs per anar de l'un a l'altre no serà massa despesa energètica. Per primera vegada a la història també el número de participants puja fins a 48 i amplia els partits a 104.
2: Mare meva.
1: També per primera vegada a la història no hi haurà mortadelo del Mundial per motius tanatològics i mortuoris aliens a l'organització o a aquest programa. Heu vist que bé que he fet jo un tema d'esports, jo solet?
2: És el millor resum del Mundial que s'ha fet fins ara.
1: No calia ser massa llest. El Mundial, a més, com el seu nom indica, serveix per unir cultures i per cancel·lar tot home bàsic que durant els propers mes doncs no pensi i parli només de futbol en lloc de fer-ho només als altres 11. També cancel·lar des d'aquí tot cònjuge que les properes setmanes digui allò de ai, és que el meu nòvio no ha pogut acompanyar-me això que em feia tanta il·lusió perquè s'ha de quedar a casa mirant el partit Tanzània votant. Ai, com és, eh? Doncs deixa'l, perquè hi ha molt tipus de persones que ronden pel món.

0: trabalha, trabalha, trabalha.
1: Ronaldinho Gaucho, el futbolista, ha canviat el terreny de joc pels micròfons i la producció musical i ha publicat un disc amb col·laboracions d'algun dels artistes més importants del panorama internacional.
2: A veure, el disc porta per nom Camisa 10, el número que sempre va portar la samarreta, i com d'atenció, la hi ha 60
3: què?
2: Cançons. No s'hi ha posat pas per poc,
1: eh? I tots són futbolistes que col·laboren.
2: No.
3: Dic que tantes de cop no és gaire...
2: Cal dir que la majoria d'elles no arriben als 3 minuts de durada, per sort, però sí, els gèneres són molt variats. Apareixen, òbviament, cançons de reggaeton, també ritmes jamaicans, pop urbà i trap, i atenció a les col·laboracions. Hi trobem, entre d'altres, a Son Pol, Juan Magán, Kiko Rivera...
3: Què?
2: És a dir, sí, el Paquirrins... O Pitbull.
1: No serà en Riqueu, que els seus germans són toreros. O sigui, en Riqueu són els germans.
2: Exacte. El millor de cada casa.
1: DJ.
2: Sentim a Pitbull, va.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte. Laia, avui sí, anem al país veí.
2: Sí, anem a Occitània. És que encara no sé com som al mes de juny. Renyeu-me, sisplau. Renyeu-me, que no us havia posat cap compte.
3: Fatal, Laia, fatal.
2: Occità de xarxes, cosa que és gravíssima. Perquè, mira, si
1: perquè,
2: una cosa
1: perquè
2: tenen...
1: Perquè cada quan s'ha de parlar d'Occitània?
2: Cada X temps s'ha d'anar fent. Perquè, mira, et diré una cosa. Si una cosa bona tenen les xarxes és que tenim a l'abast coses que potser abans no era tan fàcils de sentir o de veure.
3: Clar.
2: I, per exemple, si un dia vam, recordo, parlar d'uns comptes que ens ensenyaven les primeres nocions de basc, per exemple, que pots anar aprenent quatre paraules, etc. Doncs avui us porto comptes que són íntegrament en occità, que és fantàstic que no tenim a l'abast a vegades l'opció de sentir occità de manera habitual per gent que el parli normalment com a primera llengua.
3: Laia, la setmana que ve parlarem d'Occitània perquè és del dia d'Aran,
2: per tant,
3: posarem música occitana.
2: Molt bé, us he de dir que pel gruix de volum de territori d'Occitània, bona part és a l'estat francès, de fet us ho he buscat i penseu que Occitània té fins a 16 milions d'habitants, molt més que Catalunya, i és un territori molt ampli.
3: Home, és que a Catalunya que és 10.000? S'hi arriba, no?
2: Milions?
3: Sí, no, 10.000 sí, persones.
1: 10.000 milions.
2: 10.000 persones? D'occitans, val, sí, perdona, no sabia què parlaves. Sí, exacte, és una part molt petitona, no?, la que és a Catalunya.
3: Exacte.
2: Però us dic, un territori molt ampli que clar, bàsicament és a l'estat francès. I per això una mica comencen a haver-hi comptes, sabeu com és de difícil les llengües minoritàries a l'estat francès, però comencen a haver-hi, doncs això, comptes que comencen amb gent que viu a l'estat francès de fer divulgació del tema d'occità. I us volia parlar concretament, us n'he escollit una, que és la Roxitanie 1993, l'heu de buscar per això, Roxitanie

0: mai de temps amb la família, és pla interessant. Me suis dit que era una història personal, mas que a la fi tout le monde a aquest tipus d'història, et donc es pot ser interessant per als altres, et en faig hi ha de persones que m'han escrit i em diuen, ah, és com jo.
1: Ho enteneu, eh? Una mica, s'entén bastant. A més a més, ella hi posa els subtítols també en occità i fins tot en francès, perquè, com us dic, el Marc és l'estat francès, que també és molt interessant, perquè estem al poc occità que estem acostumats a sentir és aquesta versió aranesa més catalanitzat, i en canvi doncs l'occità, doncs, tant de la part com de més de Marsella o de Vinyó, com també de la part de Tolosa, doncs és més afrancesat i és també molt bonic.
2: Tolosa seques?
1: Tolosa del Llenguadoc, sí. I m'ha agradat molt. També us volia posar, només és que hi ha altres comptes, però us volia posar un tros d'una persona gran, perquè hi ha un altre compte, que és Ràdio País, que també el podeu seguir, perquè aquí ja és un mitjà de comunicació, però també són molt interessants els vídeos que fan, d'una persona més gran. Hem dit que la Roxaní s'hi ha reconciliat amb l'occità, doncs, recentment, no us diré que és nou parlant, però sí que és una persona jove que el pot tenir més contaminat del francès. I ara us volia posar un reportatge que fan amb persones grans que parlen justament de la importància de preservar aquesta llengua.
3: Que coi és una riquesa que cau guardar. De pas, d'oblidar el passat, sus que los que han viscut, los autos sauan, sus que han viscut, sus que han parlat, tota aquesta civilització, que coi és una riquesa que cau guardar.
1: Ho enteneu? S'entén una mica més, aquesta, per les persones grans. No trobeu que s'entén una mica més?
2: Costa una mica.
1: Jo trobo que està menys afrancesat. També està subtitulat, també ho trobareu. De veritat, aquest cas és Ràdio País. Podeu seguir tant Ràdio País com en Beli Basti, que també és molt interessant, és un altre noi. No us els poso tots, però n'hi ha moltíssims. Però com que és el mes de juny, us els he volgut dir una mica tots, perquè és que si no, ja no arribarem. Però la Roxitaní, en Beli Basti o Ràdio País són tres, per mi, dels tops en

0: crítica.
1: La crítica cinematogràfica. Ah, com que la Laura volia analitzar The Drama, va generar abans d'ahir, però vols començar amb una altra?
2: Sí, no, perquè de fet jo no he tingut temps d'anar a veure The Drama. Oh! The Drama, o sigui que si vols comentar-la tu, endavant. Bueno.
3: Quina vols comentar-nos?
2: Una altra que serà menys comercial. De fet, The Drama jo crec que estarà en cartellera 3 milions d'anys, per tant, hi ha temps de sobres d'anar-la a veure. La que potser no trobareu bastant amb menys temps és la que us comento ara, que en títol

0: L'original en anglès és I Swear, i en castellà crec que s'ha traduït com a Incontrolable, i és una pel·lícula basada en una història real sobre un noi que té síndrome de Tourette.
1: Johnny D!
2: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
1: ¿Y ahora qué? ¿Quieres pasar y comer algo, John?
3: Vete a tomar por culo.
4: Pues sí, que es van dur com a mínim un BAFTA, eh? És a dir, que sí que va arribar amb reconeixement i això pot ajudar que estigui més temps a sales.
0: Sí, tot i així jo crec que està entesa com una pel·lícula d'aquestes petites que tampoc està programada tot arreu, i a mi em sap greu perquè en realitat crec que és una pel·lícula d'aquestes que a tu et pot semblar que no t'agradarà gaire perquè és una realitat aliena a la teva, no? Perquè al final és una persona que té un síndrome molt estrany i no t'acabes de sentir identificat amb la història, però uau, és super emocionant i t'ajuda a empatitzar molt, no només amb la síndrome de Tourette, sinó amb qualsevol trastorn de salut mental o de la personalitat que la resta de la gent no entén, no? O sigui, es veu la seva vida des que era petit, des que comença a tenir tics a la classe i ningú sap què li passa i ell no sap tampoc com explicar que no pot controlar-ho, que aquells tics els ha de fer, o sigui, ha de dir aquestes paraules, ha de fer aquests gestos. La seva pròpia família el rebutja una mica, no? Com de, estàs vacil·lant, o sigui, sí, què estàs fent? I té una història super tendra i entranyable amb una senyora que és la mare d'un amic seu que l'entén perfectament perquè és infermera, era infermera d'un psiquiàtric i l'acaba com adoptant com si fos el seu propi fill perquè és l'única persona que l'entén, és que és fortíssim perquè a més això va passar com fa com 30 o 40 anys, no? Vull dir que no estàvem tampoc tan sensibilitzats com ara. Justament ahir escoltava la Turra, que parlaven de la cultura del jo, i hi havia una reflexió bastant interessant del Víctor Lafuente, que l'heu de seguir a Instagram, sempre en parlo perquè fa de reporter sí, i fa com contingut divertit, que deia que ell nota que aquesta cosa de l'algoritme de xarxes socials ens està perjudicant la imaginació, no? Que llavors, a la que veiem una història que no va de nosaltres, perquè comencem a llegir un llibre que està ambientat en una altra època, o veiem una pel·lícula sobre una història que no sembla res a la nostra, que passa en un altre país, que passa a un tipus de persona molt diferent a nosaltres, ja desconnectem. O sigui, és com que ja no ens acaba d'agradar, no ens acaba d'enganxar...
5: Tot és tan a la carta, no?
0: Exacte, tot el que consumim és tan personalitzat sí. que ens costa molt connectar amb una història que no tingui res a veure amb la nostra.
5: Que
0: crec que... sí, bueno, i és real, eh? Vull dir que jo escolto música a vegades que penso, no tinc la lletra, fora. No s'assembla res del que m'ha agradat anteriorment, fora. Un llibre, no parla exactament de la meva experiència, m'avorreixo, el
6: anem
0: deixo.
6: Anem tancant les experiències i clar...
0: Tot ho volem individualitzar, sí. Tot ho volem que parli de nosaltres. I crec que aquesta pel·li ajuda molt a dir no, és que això és una història que no té res a veure amb tu, probablement. I a mi em va emocionar moltíssim, en sèrio. I vaig fotre una bramada al cine, jo sola, que dic, mare de Déu, tu, aquí amb la pel·li del cinema de Tourette no ens ho esperàvem, eh? Ens podem esperar això d'una pel·lícula sobre la família, sobre l'amor, no?, de drama. M'imagino que també deu anar una mica doncs, en la línia d'intentar connectar amb el màxim de públic possible. Però aquesta no estava pensada així. I a mi em va emocionar molt. I justament després, jo crec que aquí algun redactor va fer la connexió, perquè vaig dir, aviam, és molta casualitat, a 3CAT va fer un reportatge a infants que tenen síndrome de Tourette i, clar, encara és més connectat amb la teva pròpia realitat veure doncs, aquesta realitat en la teva llengua. I vaig escoltar aquesta nena que em parlava i també vaig recordar molt la pel·lícula i em vaig emocionar molt.
7: Sento diferent, molt trista, de vegades ploro, quan tinc molts tics, com a genoll, jo, per exemple, 200 cops al dia, em faig molt mal.
8: La gent quan dius Tourette, dius, ui, aquests són els que insulten. I no és així, hi ha moltes varietats de tics.
7: Un tic és una sensació que tens abans de fer un moviment i si no el fas et pots arribar a angoixar. Jo tinc el tic d'agenollar-me, de fer algun moviment amb l'esquena i tancar els ulls així o arrufar el nas.
8: Són totalment aleatoris i diferents per cada una de les persones. Hi ha els tics més lleus i hi ha els tics motors. La Maria té un tic motor complex, té un desgast físic molt fort. Necessita que els genolls li impactin contra el terra.
9: O sigui, una muntanya és igual a la superfície on però ja l'ha de fer.
7: Vaig començar a tenir tics quan era molt petita.
8: Des dels 3 fins als 9 anys van passar molts anys que no sabíem què passava.
9: Quan et diuen que té síndrome de Tourette, se't cau alguna sobre.
0: Clar, jo crec que pels infants és el moment més complicat perquè no saben exactament quin tipus de problema tenen.
6: Clar.
0: I els costa molt entendre doncs, que és això, no? Que és un síndrome i que té un patró i que té... no un tractament perquè és incurable en principi, però sí que hi ha una manera doncs, de poder-la entendre millor i poder adaptar la realitat a ells.
4: I a més aquest d'agenollar-se, déu-n'hi-do, eh? Perquè el de rufar el nas, mira, més o menys ho pots haver vist, o ho fa el Quim Monzó, no sé.
6: I no et perjudica,
4: però agenollar-se.
5: Molt mal,
4: sí, clar. Sí.
5: Sobretot perquè, a més, ens pensàvem, no, s'agenolla de forma poc a poc o lenta, no. Volia justament que fos aquest impacte, per tant.
0: Doncs sí, la vida d'aquesta nena doncs, sempre estarà condicionada per això i el protagonista de la pel·lícula sí que té el típic tic de Tourette d'insultar, i això també li condiciona molt les seves relacions socials i la seva manera de comportar-se en societat, no? Però al final acaben tenent, doncs, que quan la gent al seu voltant més comprengui el tipus de síndrome que té i més entengui que no és una cosa voluntària, sinó que és una cosa que no pot evitar, doncs més fàcil serà la seva vida i també més podrà ajudar a gent que té la mateixa, el mateix diagnòstic. Em va encantar aquesta pel·lícula. Festa del cine, si podeu anar-la a veure en Cara Elefant, em sembla, alguns cinemes. I Swear, en anglès, incontrolable en castellà.

0: 5.
1: Top 5 cançons 5, mundialístiques.
2: Exacte, en el número 5, Live It Up. Això és la cançó del Mundial de Rússia del 2018. Estava pensant, els últims mundials han estat, atenció, Estats Units, Qatar, Rússia, és a dir, els millors països del
3: paradisos.
2: Món. Us hi heu fixat? La FIFA li dona a la crem de la crem. Doncs aquesta era la cançó del Mundial de Rússia, interpretada, entre d'altres, per Nicky Jam i Will Smith, tots dos russos, evidentment. Ens van arribar abans que aquí tothom quedés tacat, per exemple, va arribar 4 anys abans que expulsessin aquest país, Rússia, de qualsevol competició esportiva internacional, també d'Eurovisió, per la seva invasió a Ucraïna, i també va arribar abans que Will Smith estomaqués els Òscar a Chris Rock. O sigui que, com que és precensura, encara la salvem, tot i que tampoc és que mateix gaire, la cançó. En el número 4, We Are One.

0: So We Are One era un tema que començava a moda de samba. Recordem que el Mundial era al Brasil, tot i que ràpidament el raper Pitbull la portava al seu terreny. Sort que per aquí mig encara hi trobàvem la Jennifer López, que ens va salvar una mica. La Shakira també va fer una cançó per la Copa del Món del Brasil, que es deia La La La, que també s'envejava, tot i que el seu tema mundial més recordat, evidentment, era aquest altre. Exacte, en el número 3 hem posat el Waka Waka.
1: Aquesta
0: cançó...
1: és la mare de mi.
0: Sí, aquesta és xula, eh? Se'ns va enganxar com una mala cosa durant aquell Mundial de Sud-àfrica del 2010. De fet, aquell any va haver-hi dues cançons que van transcendir força, la del Waka Waka...
2: I les bubuzeles del públic.
0: Les bubuzeles, absolutament. I aquesta altra que es deia Waving Flag, on sortia un altre personatge que segur que us sona. Et sona, Laia, qui
1: no.
0: És?
1: No. Ah, és el Bisbal.
0: És el Bisbal.
1: No sé quina cançó és, em refereixo.
0: És Waving Flag, tot i això ens quedem amb el Waka Waka, encara que sigui per recordar l'afer entre Shakira i Piqué.
1: Una mica sí, eh? La veritat és que per alguna raó va ser molt més famós que els altres.
0: En el número 2, la Copa de la Vida.
1: Bueno, que això també va estar, eh?
0: Quinta Marral, de l'any 1998. És el més vell que us he punxat, però és la primera gran cançó dels Mundials que tothom recorda.
2: Crec que és l'última col·lecció de cromos que vaig fer.
0: Mira, ara, imagina't.
2: Ara m'han vingut vibres.
0: França 98, la cançó de Ricky Martin va ser feta per la Copa del Món d'aquest país, per això deia allò de ale, ale, ale, una mica som-hi, som-hi, som-hi. I en el número 1 hem posat la cançó dels Muchachos. Muchachos.

ser la cançó de la Copa del Món del Qatar de l'any 2022, bàsicament perquè no va transcendir-ne cap de cançó mundialera, però sí que va ser la que es va cantar més, perquè és la que van donar per animar la selecció que va guanyar-lo l'Argentina de Messi i la seva afició. Aquesta cançó era una versió d'aquesta altra de la Mosca Tse Tse.

0: Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laura, els catalans fan coses com ara falles, però diguéssim, amb més moviment, amb més pujades i baixades, que és falles de la muntanya.
2: Jo tinc ganes aquest any de, per fi, anar a les Santíssimes Falles del Pirineu,
3: que fa
2: 8.000 anys que en sento parlar molt, i tinc ganes de veure-ho, sobretot perquè m'he informat de quins són els seus orígens i de com funciona una mica tot aquest ritual, per poder anar-hi totalment preparada.
1: Bé.
2: Com ja sabeu, són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, com tantes altres coses de Catalunya, que podríem anar-hi. Agafar com tot el territori i dir, tot és patrimoni immaterial, no? La Patum de Berga, els castells,
1: la Sardana no. Hi ha com una campanya perquè ho sigui, però de moment no
2: els
1: ho és.
2: Els murs de pedra seca.
1: Aquest és material, com el
2: no, però és immaterial perquè el que compta és com el simbolisme i tal, no és com l'arquitectura
1: en si. La dieta mediterrània, crec que també ho és.
2: Sí, no, mil coses. Pues, entre elles, les falles del Pirineu, que tenen lloc, com diu el seu nom,
1: al Pirineu.
4: Aquestes muntanyes que tan altes són, on privant de veure mos amurs on som.
2: Llavors, d'on ha sortit aquesta tradició? L'origen és incert, és inexacte. Però es considera una tradició precristiana que a mi d'entrada aquí em tenen guanyada. O sigui, no és una cosa que estigui estretament vinculada a cap religió, sinó que era una cosa com pagana, on el foc simbolitzava la purificació i la protecció dels pobles, la celebració també de l'arribada de l'estiu, perquè està molt lligat al solstici. Intentaven també fer un ritual per la fertilitat dels camps, el bestiar, la cohesió de la comunitat. Bé, totes aquestes coses una mica ancestrals, totes unides en aquest ritual on es baixa el foc des de al cim d'una muntanya, un faro, que es diu, i fins a la plaça del poble, no? Es comença ara, és a dir, em sembla que avui ja és la primera baixada de falles de no sé quin dels pobles. Espera, us ho vaig a buscar exactament, perquè això es fa...
1: Ho tenen molt ben muntat, perquè com que són pobles petits...
2: Exacte, s'ho reparteixen.
1: Exacte, no se solapen els uns als altres, i des d'avui fins més o menys Sant Joan, o passat Sant Joan, doncs van esdevenint els diferents pobles del Pirineu.
2: Avui comencen per Erri la Vall i demà Durro, que és una de les més autèntiques. Sí. Per tant, a partir d'avui ja podeu començar a anar-hi fins a mitjans de juliol.
1: Abrigueu-vos, que farà fresqueta.
2: Exacte, que jo també sempre penso que a tot arreu fa la mateixa temperatura que a Barcelona, i clarament
3: No. I a més, ja es fa cap al vespre, per tant la cosa refresca. Sí.
2: Llavors, en què consisteix el tema aquest? Tu puges, no? Doncs allà, en un faro d'aquests, que és una muntanya, llavors fan una gran foguera, preparen totes les falles, que són troncs normalment de pi, tallats dies abans, o també com en aquesta mena d'escletxes perquè cremen millor. Llavors, es preparen tots amb teies i amb encenalls resinosos i coses d'aquestes perquè es puguin encendre, i llavors van baixant a poc fins a la plaça, no? Entenc? Vosaltres ho hi heu anat, no?
3: Sí. Jo sí l'any passat i vaig
1: anar. La Laia sí, jo no.
2: Llavors, quin és el lloc ideal per poder-ho veure bé? Perquè, clar, penses...
3: Home, l'ideal...
2: Seria xulo també pujar i veure-ho.
3: Clar, jo vaig pujar l'any passat perquè em van convidar...
1: I has corregut també.
3: Sí, va ser molt xulo. És que és lo xulo, que jo, mira, fins i tot et recomanaria no anar a les principals, perquè al final hi ha molta gent, sinó anar... Si això es fa amb infinitat de pobles, ho estan recuperant, i per tant anar a un poble dels més petitons, amb algú conegut, sobretot, no pots anar allà de turista. I clar, el moment que vas amb ells, clar, primer puges fins a la muntanya, amb una mica de sopar normalment, es sopa en comunitat allà mentre esperem que es faci fosc, després encenem la teia i finalment baixem tots junts. Si no tens aquesta opció, doncs veure-ho des de baix al poble també és molt bonic, perquè és com veus il·luminada la muntanya.
1: Veus com les serps de foc que van baixant la muntanya, i això ha de ser una imatge brutal.
3: I també, si no hi tens cap vincle, potser és millor fer-ho, o sigui, naturalment és millor veure-ho, perquè és la seva festa.
2: Clar,
3: si no t'hi han convidat...
2: Intrus allà.
3: Exacte, si no t'hi han convidat, doncs vas i observes, i igualment és molt, molt emotiu, perquè a més a més la gent dels altres pobles també corre, hi ha una certa rivalitat, etc. És molt bonic.
1: En el teu cas, després anava acompanyat una mica de concerts ball folk.
3: Sí, en el nostre cas hi havia uns diables que eren, em sembla, no vull equivocar, els de Vilaller, em sembla, que venien i feien un petit espectacle.
1: Molt bé.
2: Sí, jo he trobat també que hi ha diverses activitats culturals envoltant aquesta festa. Llavors, una altra curiositat que he buscat és qui pot portar aquestes falles, perquè tu no et pots presentar allà i dir, hola,
1: vull la meva falla.
2: No, doncs, bueno, una cosa positiva és que molts pobles hi poden participar tant homes com dones.
3: Sí.
2: Entenc per aquesta frase que n'hi ha alguns en què no hi deuen poder participar dones, cosa que potser seria hora d'anar actualitzant, no ho sé, confirmeu-nos-ho, la gent del Pirineu. També es fan falles infantils, cosa
3: sí,
2: supercookie.
3: El punt de trobada és una mica diferent, perquè hagin de recórrer menys tros, i aleshores hi ha un faro més petit pels nanos.
2: Que monos. I es veu que també en alguns pobles hi ha determinades normes locals sobre qui pot baixar des del faro o sobre l'ordre de participació, perquè m'imagino que si no allò es deu col·lapsar d'estrangers i de gent...
3: Clar, això és llocs allà ja massificats. Per tant, per això recomano sempre tirar d'alguna amistat o algú que t'hi porti un conèixer local i sobretot no anar en els llocs més massificats ja.
2: Llavors, per recomanar-ne algunes, he trobat així com que les més peculiars o les més potser mítiques o famoses, tot i que estic d'acord amb la Laia, que potser el millor que podeu fer és anar a un poble petit que no sigui gaire famós i així gaudir-ho bé, però les d'Isil
3: sí,
2: són les més icòniques, no?
3: Sí.
2: A Taüll també ja és molt espectacular per tot el tema de l'entorn romànic i tal, i les de Durro, que es veu que són com les més autèntiques perquè tenen molta tradició i tal. Per tant, a mi m'encantaria anar a una d'aquestes, però veuré el calendari, perquè al final això, nois, també és un tema de
3: compatibilitat. És molt xulo, hi ha un calendari, solen fer un calendari comú, de manera que intenten sí. Solapar el mínim possible, i comencen ara i les teniu ben bé un mes, cada divendres, cada dissabte, n'hi ha.
2: Està a la web de totnens.cat.
1: Seguiu aquest pla calendari familiar. I amb una mica de sort també hi ha moltes activitats que estan lligades al dansàneu.
2: Espectacular.
1: Fins i tot podeu veure algunes representacions de dansa que fan allà.
2: No coincideix, Sergi, perquè el dansàneu és just després, és la primera setmana d'agost, i això s'acaba més o menys a mitjans.
1: Sí, però hi ha una mena d'off dansàneu que està com inclòs allà. Sí.
2: Ja comença abans, eh?
1: Exacte. Ah, t'ho dic perquè amb l'Esbar vam anar a ballar l'any passat i érem una d'aquestes activitats que feien a Isil abans, previ falles.
2: Jo vaig anar al dansàneu oficial al programa de la primera setmana d'agost, i també és increïble, com a activitat a fer al Pirineu ara a l'estiu, que potser els que no som amants de la neu no tenim ocasió de pujar-hi en gaires altres moments de l'any. Clar, fan moltíssims concerts en espais únics, s'hi menja superbé, hi ha molts combos de vin aquest concert i després prens una copa de vi d'aquest celler de la zona o formatge d'aquí o vas a sopar en aquest lloc, vull dir molt bon plan també el dansana, o si podeu combinar les dues coses seria increïble.
1: Molta gent jove, ambient molt xulo,
0: Mira, i els oients, la Marta que ens envia 5 emojis de cor, ai les falles, quines ganes de tornar-hi, i diu a quines vas tu, Laia?
3: Mira, l'any passat vaig anar als de Castanesa.
0: I aquest any?
3: No, i aquest any encara no tinc pla, ningú no m'hi ha convidat. Si
1: mira,
3: convidat.
1: Ens diuen també en Jordi que Durro en directe ofereix les falles demà, a TV3.
3: Ah, mira, així ho vaig veure i anunciat, és veritat que es podia veure i també és molt xulo veure per la tele.
2: Doncs cada cop més a favor de que puguem retransmetre aquestes coses al territori, perquè, escolta'm, si hem de retransmetre la benedicció de la Sagrada Família, perquè no hem de posar les falles del Pirineu.
0: La Marta diu, fa uns 10 anys que a Taüll hi participen dones, i també l'usuària Metzina diu que és de família de la zona, i diu, ara t'hi has d'entrenar per anar-hi. Això que abans potser no tan dur, que no s'ho prenien tan en sèrio.
3: Jo vaig poder-ho fer, i amb els meus fills també. Vull dir que...
2: Segur en surt d'una meeting.
3: Home, sí, en surts els que vulguis, perquè allò és un foc que crema que flipes,
2: Pesa molt,
3: has de vigilar molt, pesa moltíssim, has de vigilar molt. No, és molt xulo.

0: parlem de l'assaig que, us confesso, és el que més m'ha agradat d'aquesta temporada literària. Es titula Imaginar la fi, del filòsof gironí Eudald Espluga, que comença amb una cita d'aquesta cançó que sentim dels Astruts i que porta per títol, per subtítol, aquest llibre, Horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Per tant, podeu deduir de què va, no, aquest llibre.
1: És un assaig, en tot cas.
0: És un assaig, el que més m'ha agradat d'aquesta temporada literària. Un llibre sobre el col·lapsisme que et molarà, Laia, si deixo anar, te'n podria deixar anar 300, però una cita que m'ha molat. Diu, el món és una cosa que fem. Sí?
1: Clar.
0: Posats a pensar, posats a imaginar, diu que millor imaginar més que un futur distòpic postcapitalista, perquè no imaginem el present, tenint en compte que són els canvis petits, els del cada dia, que canvien de veritat les coses.
1: Sí.
0: Un exemple molt clar, diu, reflexiona, per què els lloguers són tan cars, que és terrible, i a la vegada, dintre de cada edifici, caríssim i petit, hi ha una rentadora? No et diu la resposta, perquè és filosofia, esclar, l'has de trobar tu, però trobo que en podries trobar alguna bastant ràpid, eh? Reflexioneu-hi. I a la vegada és un llibre frenètic, divertit, amb mil referències, és un llibre on es parla d'acceleracionisme, de transhumanisme, de capitalisme fòssil, IA desregulada, eugènesi, CEOs, tradwives, car cultivable, modificacions corporals, tuitaires ultradeta, és a dir, tuitaires, preparacionistes, doomers, homes heteroblancs descreguts, Josep Maries, n'hi ha moltíssims, biopolítica, els xoques, la Roro, les SS, llarg terminisme, Evangelion, Utena, The Last of Us, Pluri. I parlant d'aquest tecnocapitalisme en què estem vivint, el que m'ha desconcertat és quan ens explica com els grans tecnòcrates que ens estan conduint cap al col·lapse i a la fi final, a la vegada són personatges esporuguits i obsessionats amb aquesta possibilitat del col·lapse. Que irònic, oi?
1: Sí, una mica.
0: Sentim l'autor.
2: És irònic, però per mi també em sembla molt simptomàtic. Tots aquests grans senyors tecnofeudals, aquests grans multimilionaris tecnològics, com poden ser els Elon Musk, els Peter Thiel, els Sam Altman. Igual que la majoria dels moviments d'extrema dreta i grans líders als Estats Units, doncs amb Trump, el Jedi Benz, que Europa, amb Meloni, amb Orbán i la mateixa Rússia de Putin, per no parlar ja de l'estat genocida de Netanyahu, doncs ens trobem amb figures que viuen constantment obsessionades per la possibilitat del col·lapse. Moltes vegades hem vist, o fins i tot hem parodiat a escala individual, de preparacionisme, de survivalisme, com construir el teu propi búnquer. Ens sembla que ho podem ridiculitzar quan veiem algú al metro que va amb una motxilla de 70 litres i la deu portar aquí. Però, clar, aquestes mateixes lògiques en mans dels multimilionaris o de les persones més poderoses del món es tradueix en política preparacionista i, de fet, els atacs contra l'Iran doncs són també per la lluita pels recursos energètics o, si pensem en els discursos de l'extrema dreta en contra de la immigració o les actuacions de l'ICE, per mi hi ha casos com molt clars, per exemple, el desenvolupament d'una empresa com OpenAI que ha donat lloc a una cosa tan coneguda com ChatGPT, fundada en part per Sam Altman i Elon Musk, neix d'una por a l'extinció de la humanitat. Ells, el canvi climàtic, sí que els genera un cert respecte perquè creuen que potser morirà el 99,9% de la població, però que saben que ells, els superrics, es poden salvar, ja sigui anant amb un coet a Mart o en aquests búnquers amb els quals somien. Però, en canvi, si algun dia es desenvolupés una superintel·ligència o intel·ligència artificial general i per algun motiu decidís que la humanitat doncs, en pot prescindir i l'exterminés, Musk deia que això passaria el 2026, fa uns anys. Clar, és aquesta por la que els porta a dir no, hem de ser els primers en desenvolupar una intel·ligència artificial. El que els mou no és altra cosa que aquesta por a un tecnoapocalipsi o un robocapalipsi que és, ho he dit fatal ara, però bueno, apocalipsi causat per robots. Una por al col·lapse et porta a prendre decisions que no fan sinó accelerar una situació catastròfica.
0: No hay verano. Aquest llibre, Imaginar la fi, d'Eudald Espluga, que publica l'editorial Raig Verd i que, insisteixo, a banda d'il·lustratiu, m'ha semblat divertidíssim. I seguint en aquesta línia del tecnocapitalisme en què vivim abocats i que ens fa imaginar sempre un futur ciberdistòpic, això et molarà, Laia, perquè el llibre defineix clarament l'acceleracionisme de dretes i el d'esquerres, val? L'acceleracionisme de dretes és el que es veu abocat ja en un futur on ja es descarta la democràcia, l'estat del benestar, defensa del campi qui pugui...
1: El campi qui pugui seria el lema, no?
0: L'individualisme, són com els adolescents avui en dia. Mentre que l'acceleracionisme d'esquerdes, veient tan inevitable aquest avenir, s'aferra al col·lapse com l'única manera d'acabar amb el capitalisme. En els dos casos, tot molt ciberpunk i molt fosc i molt biodigital. Però, treu aquest somriure de la teva cara, perquè la cosa pot empitjorar. Hi ha un altre tipus de... Hi ha una tercera via. Estem parlant de l'acceleracionisme cookie.
2: Doncs és en aquest context que, clar, el que guanya força són unes imatges lligades al col·lapse que parteixen doncs, d'una estètica del ciberpunk, dels 80, aquesta idea del cíborg, dels detectius fumant en ciutats mig destrossades, contaminades, però que al mateix temps són hipermodernes i hi ha una seguretat molt gran. Terminators, Blade Runner, pensem en tot aquest imaginari. I, en canvi, l'acceleracionisme cookie és que aquest futur no necessàriament ha d'arribar avui en dia sota la forma d'aquestes doncs, bèsties cíborgs de cotxes que volen, sinó que una forma com la catàstrofe no humana del futur es pot presentar als ulls i començar a colonitzar el nostre present és a través de tota l'estètica kawaii que podem associar doncs, a ninots com, jo que sé, avui els labubus, també amb l'anime, figures d'ulls grans, caràcter gairebé arrodoní, tot és amable, tot és suau, i és aquesta estètica hiperconsumista que té aquesta lògica no humana, perquè també sempre són com representacions animals, com els pokémons, que són aquests animals que no existeixen. Ens pot portar cap a un altre tipus de col·lapse que estiguin en una lògica hipercapitalista igual de perniciosa que la cyberpunk i que, per tant, doncs, que aquesta transformació ens pugui passar per alt. Sí. Les vies per acostar-te a la filosofia i en general com el coneixement és també a través de la diversió, no necessàriament perquè aquests continguts siguin divertits, i penso que això ja és algo que em ve gairebé des dels anys de la universitat, que la millor prova de que havíem entès, no ho sé, l'ètica d'Espinosa o la crítica de la raó pràctica de Kant era precisament com que quan sortíem de la biblioteca amb els amics em poguessin fer broma. Crec que la forma que tinc de relacionar-me amb el coneixement també és des de la broma compartida, però també hi ha un punt que crec que molts dels elements que semblen que puguin estar posats més per cridar l'atenció del lector en realitat estan allà perquè són fenòmens que expliquen on ens trobem avui en dia i són imprescindibles per explicar-ho. M'interessava tant el meme de el labubu sobre la tomba de Marx, però també altres fenòmens com, no ho sé, com pot ser el de Sidney Sweeney, que serveix per entendre les dinàmiques de l'extrema dreta a internet, la creació de figures com la Tradwife i el valor que tenen per aquestes comunitats de la masclesfera i aquest supremacisme blanc.
3: Porta'm de clau com un labubu.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
5: Doncs avui que hem repassat algunes de les cançons que s'han fet per aquestes competicions, us punxarem aquí al Wars on Ever la cançó que es va fer pel Mundial d'Espanya 82.
6: Benvinguts a terres catalanes. Benvinguts, benvinguts al Mundial 82.
5: No, no era aquesta meravella que va crear el trompetista Rudy Ventura, sinó una altra cançó que portava per títol el nom de la mascota d'aquell mundial. Recordeu que es deia Naranjito? Va ser una creació horrible, consistent en una taronja vestida amb la indumentària de la selecció espanyola, però és que menys mal que va ser aquella la mascota triada, perquè les alternatives, atenció, eren... D'una banda, un toro en forma de pilota de futbol, anomenada Tori Balón, és esperpèntica, si la veieu, i encara més horrible que el Naranjito. I la segona era un nen torero, anomenada Brindis, que portava la indumentària de la selecció acompanyat d'un capote i el gorro de torero, el que en diria Montera. Doncs això, va acabar guanyant el Naranjito i la mascota va guanyar tant que fins i tot li va néixer una família. Hi havia la Clementina, una mandarina que exercia de núvia del Naranjito, hi havia el Citronio, que era una llimona, que era el seu cosí, i l'Imarchi, que atenció, era un robot en forma de pera. Aquí...
1: molt bé.
5: Un robot en forma de pera, eh?
1: Posaré d'identificar-nos amb alguna cosa com d'arrel espanyola, millor la fruita que els toros.
5: Sí,
1: totalment.
5: Sí,
1: efectivament. Aquestes opcions han fet bones a la Naranjito. Sí.
5: Doncs a tot aquest imaginari tan kitsch li havia d'acompanyar una cançó que ho fos tant o més. La següent.

0: agenda de concerts que protagonitzen, per començar, els Pepet i Maria Tana.
1: Sí, això que sentim és la Placeta de les Iaies, és el més nou de Pepet i Marieta. Feia gairebé un any que el grup d'Ulldecona no treia cançó i aquest és el primer avançament del seu disc comiat. Doncs bé, aquest cap de setmana passaran pel Perifèria Cultural, actuant dissabte a la plaça de la Font de la Vila de Calaceit a partir de les 8 del vespre. Continuem la ruta amb Alosa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Marxaré de puntetes, amb el camí prou bé.
1: Les Alosa actuaran dissabte a la Fàbrica de les Arts Roca Humbert de Granollers per celebrar els 20 anys del Centre Cultural Popular i Tradicional La Troca. La festa començarà a les 5 de la tarda amb portes obertes a l'equipament i acte institucional commemoratiu, i l'actuació de les Alosa no serà fins 7:45 del vespre. L'entrada, per cert, és gratuïta. Seguim ara amb Fades. Aquest dissabte se celebra la tercera edició del Pride Tarragona. La programació combinarà activitats familiars, rua reivindicativa que sortirà de la Rambla Nova de Tarragona, la lectura del manifest i amb divendres, doncs, actuacions musicals. Entre elles, l'actuació de la Natàlia d'Operación Triunfo i el grup de Fades. L'objectiu és reforçar la diversitat, la igualtat i la lluita contra els discursos d'odi a la ciutat. Els concerts, per cert, es faran a la plaça Corsini. Dissabte, qui passa pel recòndit és Andrés Suárez.
2: Voy a hacer de ti solo una canción que será Madrid sin nosotros dos.
1: Aquest No saben de ti d'Andrés Suárez és un dels hits que l'han acompanyat al llarg de tota la seva carrera i segurament sonarà en aquest concert que el gallec farà dissabte a Sant Mer, a Vilademuls. Qui també passa pel recòndit és Santa Mandra.
2: Quan no vull estar aquí, quan em falla l'esperit.
1: En aquest cas, la banda nascuda a la Garrotxa, formada per 5 joves músics, actuaran l'endemà d'Andrés Suárez. Diumenge, Santa Mandra barreja rock alternatiu, pop electrònica, funk i tocs de folk. Doncs al final d'aquesta setmana, cap a les 12 del migdia, diumenge, oferiran un concert a Sant Miquel de Campmajor, als paratges de l'Església. I acabem parlant del Mallorca Live Festival.
2: Però que afortunat seria si em vessis una mica mal. He vist com et mous, vull que m'ensenyis a ballar.
1: El Mallorca Live Festival arrenca aquest divendres amb l'actuació dels The Prodigy, Viva Suecia, Dani Fernández, La Plazuela, Belén Aguilera, Standstill i, entre molts altres artistes, els 31 Fam que els sentim de fons. L'endemà actuarà l'Aitana.
3: I és que si esto es tan mal que me lleven presa, que es natural que va con la mesa.
1: La cantant de Sant Climent de Llobregat actuarà dissabte a Mallorca. També hi serà Rusowski, Lia Kali, Cypress Hill i Adriàtic, entre molts altres artistes. Diumenge la festa la tancarà David Guetta amb el seu Monolith Tour. Així que si sou per Mallorca, doncs aquest cap de setmana i us agrada algun d'aquests artistes, aprofiteu per anar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'Eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C12, on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluïdesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim un quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat també tenim una entrada amb força fluïdesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir. A molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus. I la tarda gairebé assolellada a tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu. De fet, cada tarda més calor i, a més, amb força sol. Sí que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molt d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. s'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Ester Minguell.
9: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntari,

0: de dinero, de silencio o de su libertad.
1: Lleó 14 farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participaran un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
2: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
4: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
3: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
5: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
6: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
5: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern de

0: Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
1: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre. Ho hem d'articular.
0: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
2: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
3: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes, i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
4: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. I els números són completament fiables.
3: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
2: Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui, de BOTV.
5: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoscoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoscoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
6: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
5: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.
2: Falten només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
7: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan va més millor.
2: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
8: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada, cada partit. Ha estat un auténtico privilegio jugar delante de vosotras. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
2: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, última a la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
9: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sòlids en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:15 a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
10: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
11: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
10: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Tecnologia profunda. Tecnologia innovadora fonamentada en els darrers avenços de la ciència i la tècnica que s'orienta a resoldre problemes complexos que tenen un gran impacte social.
4: Tecnologia profunda és la forma catalana normalitzada equivalent a l'anglicisme Deep Tech, encunyat el 2014 per l'experta en gestió empresarial Swati Chaturvedi. Les tecnologies profundes estan molt associades al món de la recerca i les desenvolupen empreses emergents, que normalment són empreses derivades, és a dir, sorgides de l'àmbit universitari. És com hauríem de referir-nos a les start-ups, empreses emergents, i a les spin-offs, empreses derivades. Qualsevol altra cosa...
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C-12, alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Gairebé passen 4 minuts de 8:15. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
7: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
8: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
7: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
6: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
9: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
6: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions, per presumptament haver agredit sexualment 3 treballadores de la seva empresa. L'arrest es va produir ahir, després que les 3 víctimes presentessin una denúncia davant la policia. La unitat d'investigació de les Corts s'ha fet càrrec del cas, que continua obert, i no es descarten més denúncies. La previsió és que Atance passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria. Ho recordareu, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir 3 persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes 2 tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. en vigor el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una reforma que canvia de dalt a baix com la Unió Europea gestiona fronteres, sol·licituds d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Irídia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia.
6: Ho dèiem, avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
10: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar. Aleshores, aquí ja veiem un enfocament molt clar de què tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques. Veiem que posen en risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
6: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixa'm però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
10: Sí, totalment. Em sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de reassentament o acollida, podrien expressar la seva solidaritat amb moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones, pagant vols de deportació, per exemple.
6: Clara, doncs ens queda pendent, perquè avui no entra en vigor aquest gir més dur amb el reglament de retorn que tu d'alguna manera ja apuntaves i que permetrà, si s'aprova, si s'acaba aprovant, que confiem que serà així, malauradament, permetre la deportació de migrants o sol·licitants d'asil, com deies tu, a tercers països segurs, com entrecomillaves. En fi, tindrem oportunitat segurament de valorar en el moment en què això entri en vigor, si és que hi entra finalment, quins riscos reals comporta aquesta figura. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí, Clara, i que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies, bon dia.
6: Doncs en aquest context també us expliquem que la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
11: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
12: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
11: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
6: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
13: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
14: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
13: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
6: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Conec Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de Turisme del Consistori Tarragoní.
15: Que Conec Tarragona per nosaltres realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs perquè ha de fer una ciutat doncs més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs sigui molt millor.
6: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
16: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pogués saltar entre massissos. Per això el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
17: Bàsicament aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
18: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
19: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí tradicionalment doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
16: En total, s'ha preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pròxims mesos.
6: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
20: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
6: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
21: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
6: La pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec i ens ho explica en Sergi Amat.
22: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu, l'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
23: I la reflexió d'ell és: papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí, estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que, independentment del resultat, l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada i totalment identificada en l'equip.
22: des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo, navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana, esforç.
6: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
1: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
6: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:45 a la pista del Liceu, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
2: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el quart i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé, sense anar més lluny. Les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a l'est del Pla i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
3: Hem arribat a la final, és important que hi arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga, que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores i veurem què passa, il·lusió en tenim molta.
2: En els 3 play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en 2 ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
6: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
4: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una 30a de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
24: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
4: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
6: Tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició s'hi esperen prop de 60.000 persones entre aquest divendres i diumenge, que gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ax en Busto. També serà una de les últimes oportunitats per escoltar en directe el grup valencià La Fúmiga. I la companyia La Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
5: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. La responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des de Notícies en xarxa els greuges que veu en aquesta nova regulació.
8: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
7: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Art Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Passen 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
9: Bon dia, doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però volem repassar un parell d'incidències. Per una banda, tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne, i aquí hi trobarem aturades d'uns 3 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud de Barcelona, a la Ronda de Dalt, quan enllaça amb la C32, zona d'Esplugues de Llobregat, també tenim un accident que ara mateix talla 2 carrils en aquesta direcció, en sentit Llobregat, i s'està complicant el trànsit el que seria la Ronda de Dalt. De moment amb aturades entre Sarrià i Esplugues, però com et deia, poden anar a més aquestes retencions perquè tenim accident en aquesta zona complicada, només un carril obert al trànsit, C32, tram d'Esplugues de Llobregat i en sentit Llobregat, precisament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I ara la previsió meteorològica. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Cap de setmana de platja, eh?
10: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara el sol ja és molt present a gran part del país i la temperatura es va enfilant. Sí que tot just encara a hores d'ara l'ambient és una mica fresquet, aquesta temperatura que baixa respecte ahir al matí a molts indrets, però amb molt de sol, per tant, tindrà capacitat per escalfar de seguida. Els únics núvols que tenim a hores d'ara i que tindrem al llarg d'aquest matí, del que queda de matí, els tindrem a les comarques del Camp de Tarragona. Núvols que en alguns moments són força densos, són amenaçadors, són compactes, però que s'han d'acabar trencant. Per tant, migdia i tarda, de sol ple a tot el país del Pirineu fins a l'Ebre i des de l'Empordà fins a les comarques de Lleida. Temperatura que aquesta tarda pujarà. Ja arribarà als 32-33 graus a les comarques de Ponent, però molts indrets es mourà entre els 25 i 29 graus. I el cap de setmana, més estiu encara, perquè la temperatura s'enfilarà més durant les tardes. Moltes viles passant dels 30 graus, més de 35 a les comarques de Ponent, i força sol tot el cap de setmana. Sí que diumenge a la tarda alguns trons tindrem al Pirineu, però a prop de les platges, per exemple, un temps idíl·lic per fer un bany. N'estarem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens n'informa en Marc Dalmau.
11: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
12: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
11: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
7: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
13: revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, de les màfies delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
7: I ara una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. I us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove i mantenen desplegades 9 dotacions d'un dispositiu que inclou equips submarinistes i drons. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia, a més, el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura de preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell, amb l'oposició, això sí, d'Espanya. El responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
7: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba, recordem-ho, el 30 de juny, i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir-ne els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
14: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
15: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
14: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
7: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen

0: números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
1: Lleó 14 farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
2: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els va deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. I precisament quan encara coeix el discurs de Lleó XIV, en aquest cas al Congrés, on va criticar l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada fa 5 anys. La proposta vol endurir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
4: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
3: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
2: Pel que fa a la intenció de vot als partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes, i Sumar en guanya 7. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. És una de les notícies del dia. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, us expliquem que la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà...

0: Augmentarà fins i tot la facturació. Ens ho expliquen els companys de Pirineus Televisió.
1: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
2: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
1: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
3: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
1: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
0: Encara en l'àmbit laboral, però en el terreny dels sinistres, un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat, quan els va caure una roca sobre d'unes dues tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Deu minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I en marxa una nova edició del projecte d'automoció Eco Racing del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Aquest projecte té com a objectiu l'automoció sostenible amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Més detalls amb la Lourdes Sarrión de Canal Terrassa TV.
4: Aquest és l'EQRB26, el monoplaça de la nova era de l'associació UPC Eco Racing. Està integrada per estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Pesa 200 quilos i incorpora 4 motors elèctrics independents que li permeten accelerar de 0 a 100 en 2,4 segons.
5: És principalment millores en el tren de potència, ja que incorporem un nou disseny i una nova fabricació de tot el que és la bateria, i també incorporem uns nous inversors que són molt més eficients.
4: El vehicle és més llarg i estret i, per tant, més aerodinàmic. El xassís és nou i modular, dividit en 6 parts. Això permetrà fer canvis de forma més econòmica.
6: Per tal de que cada una de les generacions futures puguin canviar, en lloc de tot un monocasc sencer, poder canviar un únic component i d'aquesta manera fer que tinguin l'experiència de fer un projecte d'enginyeria des de zero.
4: L'EQRB26 competirà de l'1 al 7 d'agost a la Fórmula Student Spain, al circuit de Catalunya i després a Alemanya.
0: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a les semifinals sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho, de fet, el més aviat possible.
7: contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. I encara parlant de bàsquet, l'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I la pilota, i parlem de futbol, ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i el Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercit al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. I José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El Club Blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013. Un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals. I demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
8: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, on experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Ens ho explica en David Navarro.
9: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
10: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
9: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: La catedral de Tarragona ja compta amb la primera guia arqueològica exclusiva d'un monument de la ciutat. En l'obra es reflecteix el treball de recerca fet durant els darrers 25 anys i donar així una eina a visitants i estudiosos perquè entenguin la seva incidència en la ciutat al llarg del temps.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar aplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida analitzem aquest canvi de paradigma que reclamen les institucions davant la nova realitat de la delinqüència al país. Ho farem en conversa amb Xavier Torrents. Ell és director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Abans, repassem altres titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. El responsable de migració de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des de Notícies en xarxa dels greuges que veu en la nova regulació.
2: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
1: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. És divendres i toca fer una repassada a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El Día de la Revelación.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho amplia tot plegat en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar de fet dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars i de la qual n'estem molt pendents. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell, amb l'oposició, això sí, d'Espanya. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
6: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
7: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
6: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: Doncs recuperem en aquest punt la notícia amb la que encapçalàvem aquest informatiu. Barcelona viu una escalada de violència vinculada al crim organitzat internacional. Execucions a plena llum del dia, tirotejos selectius i una guerra importada entre clans que es disputen el control del narcotràfic. Tot això en una ciutat que, fins i tot en moments de màxim control policial, com la visita del Papa, ha vist com els sicaris actuaven amb absoluta precisió. I per intentar frenar aquesta escalada de violència, la cúpula d'Interior s'ha reunit d'urgència aquí a Catalunya i ja planteja endurir les penes per armes de foc. Per entendre què està passant i què pot fer Catalunya davant d'aquesta nova realitat criminal, parlem amb Xavier Torrents, que és director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Xavier, i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, bon dia.
1: Els Mossos vinculen els últims tirotejos a guerres entre clans, sobretot de l'Europa de l'Est, diuen, i també el narcotràfic internacional. Per què Barcelona s'ha convertit en un escenari d'aquesta guerra criminal transnacional i què explica que aquests grups s'hi hagin assentat, s'hi hagin afincat amb tanta facilitat?
8: Doncs la raó principal, la causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana. I davant d'aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant d'aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma. Quin és el canvi de marc mental que hem de fer? Doncs molta gent, sobretot la gent més gran, pensa que la marihuana és la marihuana de fa 40 anys enrere, de fa 50 anys enrere, en la qual, diguem-ne, era una droga toga on, com a molt, havia un 5% d'adulteració d'aquesta marihuana. En aquests moments s'ha de considerar que això s'ha de fer un tractament com si fos una droga dura. I si no es fa això, el que fa 5 anys era un risc, és a dir, aquests tirotejos era un risc fa 5 anys, ara ja és una amenaça per la seguretat de Catalunya.
1: Clar, l'assassinat de dimecres al carrer Balmes de Barcelona es produeix a 800 metres del recorregut del Papa i davant d'una comissaria. Què revela això, Xavier, sobre el nivell d'implantació, la capacitat operativa i la sensació, sembla, d'impunitat d'aquests grups, no?
8: Bueno, més que d'impunitat, perquè aquí la policia, especialment la Policia Integral de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra, però aquí podem afegir l'actuació d'altres, sigui la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i fins i tot la Guàrdia Urbana de Barcelona o altres policies locals que actuïn. El problema no és un problema d'entrada de que hi hagi mals operatius dissenyats de la policia, sinó que per molt que faci la policia i fins i tot el sistema judicial i fiscal, ha de canviar les lleis i ha d'haver un enduriment. Pensem que Espanya és el país de la Unió Europea potser amb un tractament més dèbil. I justament en el lloc, Catalunya, on més s'està produint marihuana. Hem de canviar la visió que tenim sobre la marihuana. És un greu problema que ha conduït cap aquí. I avanço una amenaça encara pitjor. De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells. I aquesta amenaça ara és un risc, però compte, fa 5 anys també era un risc que passessin aquests tirotejos i ja s'han convertit en una amenaça real per la nostra seguretat.
1: Clar, és que una mica, tot i que Interior està insistint de moment que aquests tirotejos, com tu ens explicaves, són execucions selectives entre clans, clar, la ciutadania veiem assassinats a plena llum del dia, en carrers cèntrics i en escenes que semblen de pel·lícula. Per més que ens diguin que no hi ha risc entre la ciutadania, creix aquesta sensació d'inseguretat. Això com s'ha de combatre?
8: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal. Aquesta és la primera situació. La segona és que els polítics, els 135 diputats del Parlament de Catalunya, els 350 diputats del Congrés de Diputats i el govern de la Generalitat, i agafi això com un problema d'estat. En aquests moments ja és un problema d'estat. Ens pot passar el mateix que ja ha passat, i allà ja han passat, ja han ultrapassat la frontera, el que ha passat a països com els Països Baixos o Suècia, on el narcotràfic ja fins i tot posa en qüestió l'estat. Pensem que la família reial dels Països Baixos, fins i tot, algun membre de la seva família ha hagut de marxar del país per amenaces del narcotràfic. Per tant, encara estem en aquesta frontera. No l'hem ultrapassat, però això dependrà de la rapidesa i l'agilitat en canvis legislatius per un cantó per agafar això com un problema molt seriós, com un dels principals problemes, per evitar que el risc que acabin tirant trets, tirotejos, que afectin a la ciutadania i no només als propis narcotraficants, per evitar que aquest risc acabi, ja sigui una amenaça. Encara som a temps? Sí. Però ens queda molt de temps? No.
1: Xavier Torrents, doncs gràcies per aquesta claredat en el teu diagnòstic, i és evident que, com a mínim, de moment, Interior, aquí a Catalunya, comença a bellugar alguna cosa perquè és conscient d'aquesta gravetat. Gràcies i bon dia.
8: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Com resisteix el sector de la restauració al tancament del parc de Collserola? Recordem que la prohibició d'accedir al parc i la resta d'espai natural es mantindrà vigent durant tot l'estiu. I en aquest sentit, la crisi provocada pel brot de la pesta porcina africana supera ja el mig any. Hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz en un restaurant d'aquesta zona de Catalunya, d'aquest parc de Collserola, perquè ens expliquin com estan visquent el sector aquesta situació que suposo que els té entre les cordes. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola, Elena, bon dia. Sí, no es pot fer esport a la muntanya, no es pot caminar a l'entorn natural del parc de Collserola com a conseqüència del, com explicaves, del brot de pesta porcina que ha provocat una crisi sanitària també mediambiental, i tot això està afectant i molt a les factures i l'activitat econòmica dels restaurants, bars, establiments de restauració que hi ha al voltant del perímetre del parc. Així que ens hem vingut aquí, ens hem plantat al restaurant Santa Creu d'Olorda i amb les seves propietàries, la Montse i la Eli. Montse,
10: hola, bon dia. Hola, bon dia.
9: Volem conèixer quina és la vostra història. Com resistiu tots aquests mesos de crisi?
10: Bueno, pues anem retallant per on sigui, perquè es nota bastant, la veritat. I llavors ara inclús estem pensant de tancar els dilluns i que la gent faci festes dilluns i anar aguantant aviam què passa.
9: Perquè heu perdut un tipus de client molt determinat, que era aquell que venia a practicar esport a la muntanya. I espereu, els que són més fidels per això, són aquells que fan esport per carretera.
10: I és que venen per carretera, exacte. Però hi ha molta gent que ens puja de plops d'aquí propers i pugen a peu, esmorzen, tornen a marxar, tota aquesta gent ha desaparegut. I els que van en bicicleta, doncs clar, ni una quarta part, perquè alguns venen per carretera, els que venen, però els de muntanya, que hi havia molts, doncs no cap.
9: Eli, això significa que pels matins s'ha baixat molt la feina.
11: Sí, bastant. O sigui, ara només... Bueno, tenim feina el que és al migdia només. Pel matí ha baixat bé un 20% de lo que és la facturació i tot. Perquè pujava molta gent en bicicleta, caminant, gent amb els gossos, per les pistes forestals, i tot això ja no puja. O sigui, tot el que puja per la carretera. I ens ajuda molt el que és el treball del migdia, de la gent que ve el dia a dia a dinar. Però ja està, o sigui, la veritat és que pel matí pues, ha caigut de cop, molt fluix.
9: I a més de tancar dilluns, heu pensat en altres mesures?
10: No, pues retallem en gent i, clar, és que al final, per algun lloc, tot és que anar retallant.
9: Vosaltres per això esteu resistint, perquè ja us ha arribat que alguns restaurants de la zona sí que han tancat.
10: Nosaltres tenim veïns, bueno, els mateixos clients ens ho diuen, que hi ha alguns que estan pensant en tancar, perquè, clar, no donen.
9: Doncs moltíssimes gràcies. Per cert, que l'estiu s'apropa, és una etapa molt complicada per vosaltres.
10: Imagina't, si a l'estiu ja tenim menys gent perquè fa calor i la gent marxa a platja, doncs imagina't ara. Entre que els pocs que queden ni pujaran. A peu, o sigui que...
12: Sí, és complicat.
9: Així, Helena, que la recepta tant de l'Eli com de la Montse és la de resistir, resistir els mesos que venen i esperar que les coses canviïn, a l'espera també de poder obtenir algun tipus d'ajuda o contacte amb l'Ajuntament o altres administracions que els puguin ajudar a resistir aquests mesos que van començar fa més de mig any com a conseqüència de la brot de pesta porcina i que ha fet disminuir i molt el nombre de clients habituals en un restaurant com aquest.
1: És temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
12: Bon dia.
1: El Barça que ha fet un pas més per ser a la final de la Lliga ACB.
12: Sí, ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la classificació per a la gran final. Segona victòria en aquestes semifinals davant el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi cap a la Laguna. No va ser un triomf tan còmode com el primer. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts. Ho van fer amb una gran actuació coral liderada per Vesely amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final demà al vespre. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
13: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria, sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que Tenerife serà una altra història, tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
12: Avui la penya buscarà empatar l'altra semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga al primer partit, al primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar el Roig Arena abans de l'eliminatòria, viatge cap a l'Olímpic. La pilota ja roda el Mundial 2026 de futbol. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Davant els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
14: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
12: I després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceu el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia amb guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Doncs a un quart de nou aquest primer partit a la pista del Liceu. N'hauran de guanyar almenys un a la pista del Liceu perquè tenen el factor pista en contra. Tant de bo, a veure si podem explicar durant la propera setmana.
1: Doncs n'estarem pendents, a veure què passa.
12: Segur que sí. Vinga.
1: Gràcies, Cristina. Igualment per tu. Més coses, doncs ara mateix arriben les estrenes de cinema amb el nostre company David Navarro.
15: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
16: Trabajar por ahí de temporera.
15: Yo es que nunca me he ido de aquí.
16: Ya, es muy fuerte eso.
17: Ivani Hadum, biznaga de plata al darrer festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
18: Embajadores s'han enterat de la auditoria. Intenta aconseguir que solamente echen el 10%. Però tu no tienes que ayudar.
19: Disculpe. Sí, señora.
20: El váter pierde agua, les daré $100 más.
21: ¿Qué dice?
19: Que si le arreglamos el váter.
20: Somos afinadores, arreglamos pianos.
21: 200.
20: 500 y hablamos.
17: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
22: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
23: ¿Qué has robado?
22: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
17: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen, doncs, les parets de la galeria, unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves. I tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició, l'organització es prepara per acollir prop de 60.000 persones que entre aquest divendres i diumenge gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags en Bustó. La companyia La Trepa, del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer. Durant gairebé 4 dècades, el Jove Teatre Regina ha programat més de 10.500 funcions i ha rebut més de 2 milions d'espectadors. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i fins dilluns. Adeu.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió, a través del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és divendres 12 de juny del 2026 i justament això, la intenció d'apropar-vos tota la programació d'aquesta casa. Una programació que, a més, podeu seguir i consultar a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat, allò de Ràdio Línia o Ràdio La Carta. Al mateix temps, l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar, també el podeu seguir per Televisió El Vendrell, és a dir, ràdio en imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi!
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. A partir d'aquí ja comencem una nova edició d'aquest espai matinal. La capçalera ja ho deixa prou clar, aquesta veu inicial i que dona inici aquesta nova jornada de programa. Això ja és La Calaixera. És divendres, per fi és divendres, 12 de juny, programa número 3.990. Un plaer ser-hi, de veritat. Passem gairebé 3 minuts a les 9, volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12, i són això, aquestes 3 hores diàries habituals, sempre buscant una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A més, si voleu participar i voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ara ja que estem en directe, 686-101-101, molt senzill, 686-101-101. O també, si voleu, podeu enviar-nos un correu electrònic aquí en qualsevol moment del dia. calaixera@rtb-elvendrell.cat. Dit això, ara sí, ja pendents de tot el contingut i tot el sumari d'avui divendres, per començar anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero, sempre en principi comencem així. Hem triat una primera cançó per posar ritme i això ja ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada. Els esports amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet, butlletins programats a cada hora en punt, però després del butlletí de les 10, segona part de programa i més contingut, més coses. Secció habitual cada setmana, Calaix de Lectures. És aquest espai literari sobre llibres, autors, autores, recomanacions, gèneres, i que ens aporta la Montse Porcel. I justament després d'això seguirem parlant de llibres a través d'una autora que viu al Vendrell, és la Laura Colet, i justament presenta avui divendres El arte de entender el caos. El presentarà a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Hem parlat amb ella, ens ha explicat moltíssimes coses. A banda d'aquest llibre, doncs, conèixer-la una mica més literàriament parlant. També repassarem l'agenda, que és important. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ens quedarà una tercera i última part també justament recordant i actualitzant aquests punts d'agenda importants que arriben aquests dies o, per exemple, avui divendres. També des de Banyeres del Penedès i dins la Setmana dels Arxius, conèixer doncs, aquest llibre que recull una part històrica, un document doncs, dels més antics sobre aquest municipi d'un privilegi en aquesta pròpia ciutat i que dona pas a una història molt, molt interessant. Bé, ho recordarem. a banda també l'aniversari del Cabrot, que arriba demà dissabte, entre d'altres. Però igualment també ens quedarà bona estona per la participació i les trucades en tota aquesta última, tercera i última part. Telèfon de contacte que estarà des d'aleshores plenament operatiu al 977 15 70 69 a banda d'aquests punts que podeu contactar i que ja hem anat explicant. Amb tot això, que no és poc, arribarem a les 12, ens plantarem al migdia i ja està, mira, ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Caixera, un programa unicat de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
0: El temps sempre per començar. Primer punt d'informació de servei, primera trucada que fem a qui s'encarrega d'explicar-nos justament la situació meteorològica. Marc Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Què ens expliques, meteorològicament parlant? Com ho tenim?
3: Doncs poca cosa, perquè ens espera un cap de setmana plàcid, tranquil, estable, de no passar res pràcticament al 100% del territori, i sempre amb el permís d'alguns núvols baixos que es puguin formar a la costa, doncs esperem 3 dies, avui, demà passat i l'altre també, d'un temps estable, agradable, estiuenc, podríem dir, i amb unes temperatures que avui notarem una miqueta més i que diumenge tocarien sostre, però que toquin sostre no vol dir que parlem d'una situació de calor intensa, no, eh? Quedarem només per sobre un parell de graus del que seria la mitjana climàtica, per tant, una cosa confortable i de molt ben passar. És a dir, que cap de setmana de sol, d'estabilitat, de caloreta, continguda i de contrast també, perquè a les nits encara seran una miqueta fresqueta. Situació marítima que bona part de cap de setmana es mantindrà tranquil·la per a tots els quadrants costaners del país.
0: Bé, perfecte. I actualitzem la temperatura en directe, Marc.
3: Ja és una miqueta més alta que la d'ahir, eh? Tenim 23 a la mateixa línia de costa, 22 en el cas del Vendrell, 21 a la Bisbal, 20 a l'Observatori del Montmell, 20 a l'Arbós i 20 també a Banyeres del Penedès.
0: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: És divendres i ho volem fer notar, de fet sempre ho fem notar, perquè és el dia que arriben les estrenes musicals, el dia que molts artistes presenten les seves cançons, com és el cas la darrera cançó d'Alfred García, Vine'm a buscar.

0: L'Alfred García presenta aquesta cançó. Vine a buscar. Cançó per posar ritme i per començar programa i calaixera avui que som divendres a través del 107.1 de l'FM. Això sempre, sempre, sempre en directe.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. L'Ajuntament del Vendrell farà gratuït el curs de nadons de P0 de les escoles bressol municipals. Ho ha anunciat l'alcalde Kenneth Martínez en el balanç dels 3 anys de mandat, on ha remarcat la bona salut financera de l'Ajuntament, la millora dels serveis públics i una reducció de la delinqüència. També ha posat en valor les actuacions de transformació urbana i ambiental i el reforç del paper del Vendrell com a capital regional. Comencem per educació.
2: Que és ampliar un dret. Alerta, no és poca cosa, estem ampliant un dret. Evidentment, gratuïtat del P0 en complementaris, evidentment, als permisos de maternitat, paternitat, o per aquelles famílies o mares que, per la raó que sigui, no tenen aquests permisos, aquestes oportunitats.
0: Des dels jardins del Museu 10, Kenneth Martínez ha fet un repàs dels 3 anys de mandat, destacant l'alt grau d'execució dels compromisos electorals, un 83%, diuen, i que afirma arribarà a la seva totalitat amb els projectes que al llarg d'aquest últim any s'executaran. L'alcalde ha començat posant en valor l'estat actual del sanejament i l'estabilitat financera de l'Ajuntament, que és justament el que ha permès impulsar en els últims anys la millora en la inversió a l'entorn urbà i natural dels últims anys, amb un deute del 44% respecte als ingressos al més baix dels darrers 20 anys. Ha destacat la millora dels serveis públics i de la seguretat, amb una reducció del 19% de la delinqüència, i ha recordat que la instal·lació de 50 càmeres de videovigilància que permetrà reduir encara més aquesta xifra, en principi. Per què fa els serveis, ha destacat el nou contracte de neteja viària, que és complet i ampli, i el repte que suposa la implementació del nou model de recollida selectiva.
2: Aquests primers mesos ja estan demostrant aquest increment de la recollida selectiva, de la recollida selectiva bruta, que són les dades que tenim a dia d'avui, l'última

0: ha posat en valor el canvi en el planejament urbanístic, recuperant 300 hectàrees urbanitzables a Pla de Mar. Els treballs en l'avanç del POUM, la reforma del torrent dels Aragalls, recuperen per la ciutat un espai abandonat, la renaturalització de la riera de la Bisbal, integrant la riera a la trama urbana i reduint el risc d'inundacions, i també amb la renaturalització del riuet.
1: Resolent alguns problemes que en teníem, i tothom coincidirà amb mi, que tenia el riuet, que no vol dir que no sigui o que no fos un lloc estimat i utilitzat. Que tingués problemes no vol dir que no fos ni utilitzat ni estimat. Què és? Problemes de filtracions d'aigua. Si ja són de per si un problema amb unes aigües termals i mineromedicinals, és inacceptable. Problemes d'accessibilitat i després justament ampliar el propi riuet perquè puguem tenir més usuaris. Ja hem fet el projecte de renaturalització, però també és veritat que necessita, a petició dels usuaris, algunes modificacions, i això és el que ja hem començat a preparar, perquè ja hem encarregat els estudis o els projectes per reobrir la bocana, perquè era un lloc emblemàtic, i així doncs han transmès als usuaris.
0: La problemàtica de l'habitatge és un altre dels reptes del govern.
1: En el pla de barris que estem presentant, que estem preparant, que es presenta la nova convocatòria al juliol, ja hi ha una actuació molt concreta, que és comprar un solar i construir, doncs, si surten 70-80 pisos amb un solar del nucli del Vendrell.
0: L'alcalde ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que en breu es presentarà el projecte de la primera part del parc del Botafoc i de la zona d'aparcament públic.
1: Farem una primera part, que és la meitat del parc del Botafoc, perquè també puguem refer, acondicionar una zona d'aparcament pública, com ara, de manera espontània, diríem, els cotxes aparquen, doncs ordenarem perquè hi hagi en els dos extrems, la banda tocant el rècord, el pont nou, al carrer Sant Jordi, com també a la banda tocant el carrer Estela, tindrem zones provisionals, però zones d'aparcament, mentre es completa tota l'operació urbanística. Per tant, farem el primer projecte, que pràcticament la meitat de l'extensió del parc, estem parlant de més de 4 hectàrees, doncs pràcticament 3 hectàrees, doncs serà la primera actuació.
0: L'alcalde ha volgut acabar aquesta compareixença de premsa parlant del posicionament estratègic del Vendrell.
1: Nosaltres som penedesencs i som tarragonins. Tenim molt clar que som penedesencs, però que la nostra associació estratègica i el nostre potencial de creixement i de progrés està en associació amb el Camp de Tarragona.
0: Kenneth Martínez ha posat en valor el pas endavant que ha fet el municipi per consolidar-se com a capital regional, com a seu de delegacions territorials de la Generalitat, seu de la delegació de la Diputació de Tarragona, l'ampliació de l'Hospital del Vendrell amb la propera nova caserna dels agents rurals, o seu de les proves Pau, per posar alguns exemples. Tot i així, un cert grup de veïns i veïnes veuen en aquest cas des del casc antic i des del centre certes complicacions perquè fa la seguretat i l'incivisme. Per això, un grup de veïns i veïnes del centre històric ha presentat una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prenguin mesures urgents davant dels problemes d'incivisme, inseguretat i sorolls a les nits que afirmen fa temps que pateixen. A més de reactivar l'associació Veïns del Centre Històric, han recollit 1.350 signatures per acompanyar aquesta instància. Segons els veïns i veïnes, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació que hi ha al nucli antic, uns fets que generen moltes molèsties, especialment a la nit, per la manca de descans que impliquen. Una de les portaveus de l'associació és l'Araceli Altés.
2: La gent no descansa, hi ha gent que ha marxat, ha canviat de dormir a lo millor habitacions que donen al carrer, a habitacions que donen darrere. Hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre, i el centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
0: Des de la reactivada associació apunten que en les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns i veïnes vagin amb por. Dos dels punts crítics són la plaça Pep Jai i la plaça Nova.
2: La plaça Pep Jai és un lloc on contínuament, des de fa molt de temps, hi ha problemàtiques tant de dia com de nit. L'altre dia una veïna va sortir a avisar amb unes nenes i aquelles nenes la van empujar. A la plaça Nova cada nit és com un camp de futbol. Juguen gent, bastanta gent ja d'una edat, que sembla allò, bueno, que juguin la lliga, no? I fins i tot

0: Una persona que els va dir, vigileu amb la pilota, van anar allà, el van agredir, li van trencar el nas i unes costelles.
1: Com a mostra d'aquesta preocupació, només 15 dies s'han recollit prop de 1.350 signatures que s'han lliurat a l'Ajuntament junt amb una instància on es demana aquesta reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana i exigeixen mesures urgents per fer complir la normativa.
0: Doncs que posin mesures concretes de dir a partir de les 10, pues, qui faci soroll, posar-li algunes mesures. El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
1: A banda d'aquests fets, els veïns i veïnes expliquen que també hi ha problemes estructurals que caldria afrontar des de diferents àmbits.
0: Tothom veu que aquí al centre cada vegada hi ha més gent marginal, no? Pobres. I humanament això també tampoc ens agrada com a ciutadans. Alguna cosa s'hauria de fer, perquè hi ha persones que demanen a les cantonades que ja porten anys i sembla que formin part del paisatge. I això, humanament, també creiem que s'hauria de fer alguna cosa.
1: Pels residents del centre, tot plegat són fets puntuals, sinó que apunten que és una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida del Vendrell. I des de la formació política Unitat Vendrellenca proposen fer canvis als parcs infantils de la vila de tal manera que aquesta esdevingui refugi climàtic i espais que permetin a nens, nenes, adolescents i famílies gaudir de temps de qualitat a l'aire lliure i evitar el sedentarisme. Així ho exposava davant dels micròfons d'aquesta casa i des de Unitat Vendrellenca en Xavier Robert.
2: Convertir els parcs infantils en refugi climàtic. Ara per ara ja veieu que estem en una zona totalment oberta, amb ple sol i amb moltíssima calor. La nostra proposta és senzilla, és instal·lar pèrgoles, ombracles, veles per crear espais d'ombra.
1: Des del grup es creu que s'ha de canviar el model dels parcs infantils actuals.
2: La nostra proposta és crear parcs infantils adaptats al segle XXI i sobretot intentar que les criatures es desenganxin de pantalles i de la sobredigitalització. Com volem fer això? Doncs en espais de joc molt més oberts, d'espai lliure, que puguin treballar molt més la psicomotricitat, que puguin treballar molt més la creativitat i la sociabilització entre ells.
1: Els parcs també haurien de ser un lloc interessant, diuen, pels adolescents, que puguin practicar esport.
2: Puguin sociabilitzar i, sobretot, evitar que hi caguin en el sedentarisme i fomentar-los l'estil de vida saludable. A partir de pistes esportives híbrides que es puguin transformar en camps de futbol, de bàsquet, de fer tornejos a lligues 3x3 i també fomentar els tornejos nocturns o de vespre, sobretot a l'època estival i de vacances.
1: Finalment, Unitat Vendrellenca proposa que els parcs tinguin en compte les famílies i la gent gran, també.
2: Parlant de famílies joves, famílies adultes o avis i gent gran que van a vigilar i a cuidar els nens, i hem de pensar aquests espais també per ells. De quina manera? No només ja amb els espais d'ombra i de millor temperatura, sinó també com espais on siguin espais de sociabilització intergeneracional.
1: Remarquen que calen més espais per seure amb ombra i amb lavabos públics a prop. I des de l'Ajuntament i en matèria econòmica, l'anunci del trasllat de l'empresa d'Evissa del Vendrell a l'Arboç no ha estat ben rebuda per part de l'Ajuntament, que ho considera una mala notícia per al municipi. Des del consistori vendrellenc han demanat la implicació de la Generalitat per tal d'evitar fets com aquests i buscar alternatives per mantenir el sector industrial de la comarca. D'Evissa, que pertany a la companyia Saint-Gobain, té 80 treballadors que des de la direcció asseguren que es mantindran. El comitè d'empresa, en canvi, lamenta que no han estat informats prèviament d'aquest trasllat. Més qüestions, canviem de tema. Tercer i darrer dia de les proves d'accés a la universitat. La selectivitat que s'ha fet aquest dijous i que aquest any, com sabeu, s'han celebrat també al Vendrell. Els 400 alumnes de la comarca s'han pogut examinar en 4 seus del municipi, entre elles l'edifici Tavaris de Coma-ruga, que l'Ajuntament del Vendrell ha cedit al Departament de Recerca i Universitats per fer la selectivitat. L'edifici Tavaris, que ha rebut els alumnes dels instituts Ernest Lluch de Cunit, al coster de la Torre de la la Bisbal, Camp Joliu, de l'Arbós i Carmelites del Vendrell. Entre les proves del matí hi havia la de llengua i la literatura catalana, obligatòria per a tots, i de les modalitats com dibuix artístic i matemàtiques aplicades a les ciències socials. Al migdia, els estudiants feien una valoració positiva d'aquestes primeres proves de l'últim dia.
3: Bé, bastant bé, menys mates. Mates ha estat difícil i ha estat complicat. Un 7,5 en general. Mates baixarà a mitja, però bueno.
4: Sempre esperes una mica pitjor del que penses que t'anirà, però crec que ha anat prou bé l'experiència.
5: No, molt bé, m'esperava diferent, anava més confiat i al final ha sigut una mica més dura del que em semblava. Però bé, en general bé.
1: De fet, els propis alumnes han valorat molt positivament aquest fet de no haver de desplaçar-se fora del municipi per aquestes proves, en el cas dels estudiants del Vendrell, però també de la comarca, no haver de marxar a altres punts com ara Tarragona, i també en l'edifici del Tabaris, que ha estat igualment molt ben valorat.
3: Molt bé, i una mica de fred per les instal·lacions, però bé.
4: Doncs la veritat que agraeix que hi hagi aire condicionat, ja que amb la calor, doncs, amb tanta gent a dintre s'està millor, i un espai amb bones pantalles, bons àudios per escoltar el listening, sobretot d'anglès, llavors s'agraeix.
5: Les instal·lacions molt bé, la veritat, el personal superbé, ens tracten molt bé i no hem tingut cap problema.
1: En Carlos Molina és el president del tribunal que ha estat al Tabaris.
6: Tot ha seguit el cos normal, hem començat en hora, hem seguit els protocols, a més en una seu nova, no? on encabim tots els alumnes, i molt gran, espaiosa, lluminosa, amb aire condicionat. Jo crec que un lloc molt, molt adequat per fer aquestes proves.
1: I ja dijous a la tarda finalitzava, doncs, aquesta selectivitat 2026 amb proves com les de Història de l'Art, Història de la Música i de la Dansa Química o Literatura Castellana. I el Vendrell celebra el Dia de l'Orgull LGTBI+, amb dos actes. El primer serà ja el dilluns 22 de juny a la plaça del Tívoli a les 7 de la tarda, on es farà en directe el podcast d'aquesta casa, El Safareig, que torna a sortir al carrer. I el dijous 25 de juny a l'edifici del Tabaris tindrà lloc la presentació de la comèdia Mariques Todes, la defensa dels drets del col·lectiu, que és un objectiu que compta amb la implicació municipal. I per això ara de seguida podrem escoltar la presentació d'aquests actes la regidora de drets LGTBI+, Sílvia Vaquero.
7: En motiu del Dia de l'Orgull, els nois i les noies dels safareig surten al carrer per tal d'apropar a la ciutadania què es commemora aquest dia, quina és la finalitat i, sobretot, doncs, demostrar-nos que cal el compromís de tots i de totes per tal de poder assolir aquesta llibertat. I després, paral·lelament, aquests safareig que faran al carrer, en concret a la plaça del Tívoli, i que parlaran sobre els discursos d'odi.
1: I de fet ja hi ha una estreta i llarga relació entre aquest podcast impulsat per diferents joves de la comarca amb el propi ajuntament a través d'aquest podcast del Safareig, que té sempre aquest contingut de parlar i del col·lectiu LGTBI+. Dos dels seus impulsors és la Maria Unión i en Quim Sicart.
8: El dilluns 22 de juny a les 7 de la tarda a la plaça del Tívoli farem l'últim episodi de la segona temporada del Safareig, on hi haurà moltes sorpreses, i també dir-vos que és l'últim episodi de la segona temporada, però que el Safareig continua perquè hi haurà tercera temporada del Safareig, així que estem molt contents i contentes. I això no queda aquí, perquè sortim de la capital del Baix Penedès i marxem a altres municipis, no?
9: A nosaltres ens agrada dir que el Safareig va néixer al carrer i als carrers, i som d'aquí dels carrers. Sempre hem tingut el suport des de la regidoria de feminismes d'aquí al Vendrell, i això ens ha anat impulsant a que vagin passant coses. Una d'elles és poder-nos ubicar dintre d'un plató tenint un programa propi a Televisió del Vendrell, però després aquesta voluntat de seguir els carrers no s'acaba aquí, i tant sigui el Vendrell mateix, els safarejos que calguin fer, els fem, però després també en aquesta ocasió ens han arribat, doncs, propostes per anar-nos a altres entorns, i en aquest cas, doncs, abans de poder fer l'últim episodi de la temporada aquí al Vendrell, ens anirem a Llorenç per fer el primer acte LGTBI gros de la història del poble.
1: En aquest cas a Llorenç, aquest acte es farà el 19 de juny, i el dia 25 el Safareig farà la seva actuació a l'Espluga de Francolet. I el Vendrell, que segueix preparant per l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost amb una campanya impulsada per l'Ajuntament i el Centre d'Iniciatives i Turisme, on també es vol conscienciar sobre les mesures de seguretat que cal prendre per evitar danys oculars. Serà a través de la distribució d'ulleres fosques de protecció per veure l'eclipsi i que es podrà obtenir a partir de la compra en diferents establiments. De fet, així ho destacava, ho presentava el regidor de Comerç, Àlex Barrera.
10: Que amb tres tiquets de compra de tres establiments diferents poden optar o poden aconseguir unes ulleres com aquesta que, amb les que podran visualitzar aquest fenomen, no? Aquest esdeveniment natural tan bonic i que tantes ganes tenim de viure aquí al Vendrell.
1: La campanya s'iniciarà justament aquest dissabte 13 de juny i es mantindrà fins a l'esgotament total de les 1.000 ulleres homologades. Des de l'Ajuntament deixen clar quan s'ha de fer ús d'aquestes ulleres. La Sílvia Vaquero, que tornem a escoltar en aquest cas com a regidora de Turisme.
11: Que recordem que l'ús que s'ha de fer d'aquestes ulleres és les hem de fer servir fins a la totalitat de l'eclipsi. Posteriorment, quan el sol ja doncs, és tapat, sigui tapat, doncs ja podrem veure aquest esdeveniment sense les ulleres. Però és molt important poder fer arribar a la ciutadania doncs, aquesta seguretat ocular.
1: Igualment donen importància a les mesures de seguretat per a seguir i per prevenir danys oculars. De fet, a tot aquest aspecte s'han encarregat de divulgar-ho l'òptica optometrista i col·laboradora d'aquesta casa, Sílvia Edo.
12: Llavors, els problemes que es poden venir derivats de mirar el sol o directament o amb radiografies o amb ulleres de sol, pot ser que doni problemes irreversibles als ulls i llavors perdem la vista i són superimportants que sempre que la mirem amb aquestes ulleres. Hem de vigilar sobretot els nostres petits, els més infants, perquè no es posin a jugar amb les ulleres, perquè si es ratllen o es fan malbé i es deterioren, tenim un possible problema, perquè si mirem el sol amb les ulleres deteriorades malament, ens podem danyar igualment el sol.
1: En aquest sentit, des del Consistori han elaborat unes càpsules de vídeo amb consells que cal seguir durant el temps que duri aquest eclipse.
13: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
14: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
13: Jordi, ¿qué está pasando?
15: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
13: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
15: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
13: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Escoltas Radio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Dos quarts i dos minuts de 10 del matí. Més informació. Marxem cap als esports. Informació esportiva que gairebé sempre ens aporta en Jordi Grell.
16: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dimecres la seva segona renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la porter Xavi Arques, que complirà així el seu tercer curs com a reginegre. Arques, de 28 anys, va arribar fa dos anys procedent del Club Hoquei Palafrugell, l'equip de la seva vila natal. Des d'aleshores, ha complert amb escreix. A la seva primera temporada ja va ser un dels porters menys golejats de la Lliga i enguany ha estat el segon que ha rebut menys gols de l'Hoquei Lliga Plata Sud, amb 57, només superat pels porters del Cimar Igualada B. Pel que fa a la bola aturada, de nou, els seus registres han estat notables. De fet, a les faltes directes ha estat el millor porter de la Lliga, ja que només han encaixat un gol de 16 llançaments, és a dir, un 6%. En el cas dels penals, el palafrugellenc ha estat el segon millor porter de la competició, amb 3 gols encaixats d'11 execucions i un 27% de percentatge, sent només superat pels porters del Barça B, que no han rebut cap gol de pena màxima. A més, ha quedat en segona posició al Trofeu Serveis Mèdics Penedès dels millors jugadors de la temporada del Vendrell per part del programa Parlem d'Hoquei de Ràdio Vilafranca, premi que va guanyar l'any passat i un enguany ha quedat només per darrere del campió Aldo Velasco. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo i les renovacions de Magí Prats i Xavi Arques, el Club d'Esports Vendrell anuncia properament més novetats de cara al curs 2026-2027. I seguim parlant de running. Aquest diumenge 14 de juny arriba la novena cursa Trail al Vendrell, una prova organitzada pel Runners del Vendrell, que transcorre per camins històrics de la vila i amb la meta situada a la pista d'atletisme Joaquín Seijo. Com és habitual, es pot optar per fer o bé la cursa o bé la caminada, que arrencaran de manera paral·lela a 8:45 del matí. Pel que fa al recorregut, es mantindrà l'essència dels últims anys amb la cursa 13,3 km i 320 metres de desnivell positiu, mentre que la caminada consta de 12,3 km i el mateix desnivell. A més, també es donen a terme curses infantils al mateix recinte de la pista d'atletisme. Escoltem el membre del Runners del Vendrell, Alfredo Valdivielso.
17: Un circuit que ja sabeu com és, amb molta ombra, no molt tècnic, però sí exigent, i un circuit per gent que vol iniciar-se al trail. O sigui, no és un circuit que doni moltes complicacions, tampoc és fàcil, però molta gent que corre per l'asfalt doncs podia fer el pas per córrer per muntanya amb aquest circuit. Per això estem dintre la Lliga Tarragona Trail, que són curses d'iniciació del trail.
16: I escoltem també la regidora d'Entitats Esportives, Mariona Figueres.
18: Una prova que entra dins del circuit de competició, però a més una prova que a casa nostra també té aquest caire molt popular, no? Molta gent que s'anima a venir a córrer aquesta trail, a compartir aquest diumenge amb tots nosaltres. Evidentment, aquestes proves sense voluntaris no serien possibles, així que des d'aquí un agraïment a tots els que venen i tots els que any rere any, prova rere prova, també fan confiança i ajuden als runners, no? Evidentment, l'agraïment, com sempre, a Runners del Vendrell per aquest gran esforç que fan. Diumenge no serà fàcil, a veure el clima, esperem que respecti una mica el sol, però bé, un agraïment molt sincer als runners i a gaudir d'aquesta fantàstica prova i a gaudir de bon temps.
16: La cursa compta amb 5 categories: absoluta, sub-20, veterana, màster i màster plus.
19: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
13: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Les 9 i 36 minuts, més informació i més capítols habituals per conèixer tota aquesta actualitat de la jornada. Recordem avui que som divendres 12 de juny i també ja repassada habitual a les principals portades dels diaris, que de fet avui qui ens ajuda a fer-ho és la Iman. Iman,
1: hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Explica'ns què podem trobar avui al Diari de Tarragona.
1: A veure, el Diari de Tarragona d'avui divendres 12 de juny, primera portada, Frederic Wester va rebutjar ser president del Nàstic.
0: En matèria esportiva,
1: Després, en matèria política, la Diputació ja té qui dissenyarà la nova seu.
0: Perfecte.
1: Què més?
0: Més informacions en portada, encara.
1: El caso innova. El tribunal no aconsegueix contactar amb l'exalcalde de Reus, Carles Pellicer.
0: I Lleó 14, que encara continua donant titulars, eh?
1: Correcte.
0: Que fa per arribar a les Canàries i, de fet, I... el que fa és una mica doncs, criticar els Estats Units amb sí. la seva indiferència.
1: Que parlant del papa, has vist la Sagrada Família? Que bonic, ha sigut l'espectacle.
0: Va ser un gran espectacle. Va, canviant de portada, saltem cap al Diari Ara, també una de les portades habituals cada dia que ens ajuda a conèixer aquesta actualitat més general, que, de fet,
1: portada, l'efecte Sagrada Família per l'arribada del papa Lleó. I tornem a repetir el mateix titular. Papa Lleó a les Canàries. La dignitat humana no té passaport.
0: Més informacions.
1: A nivell futbolístic, el Mèxic estrena el Mundial més polèmic.
0: Molt bé.
1: I les joies de Zapatero valen 1,3 milions.
0: És,
1: això és pasta, eh?
0: És pasta. No la tindrem mai ni tu ni jo. Canviem de portada i acabarem, com sempre fem, des de La Vanguardia. Què explica avui La Vanguardia, Iman?
1: La Vanguardia té una portada molt gran pel papa, també, on reprèn amb duresa Europa pel tracte als migrants. Va fer un discurs així molt important al tema de discriminacions, igualtat...
0: Fantàstic. També en portada
1: futbol
0: i la inauguració d'aquest Mundial de Futbol que es va fer des de Mèxic. De fet, la fotografia portada sobre això, eh?
1: Sí, sí.
0: Mèxic que reafirma l'obertura del Mundial. També altres notícies econòmiques, eh? Podem veure, sí.
1: El BCE apuja el tipus d'interès al 2,2, al 2,25 i preveu una inflació elevada del 2027.
0: Perfecte. I altres informacions més breus.
1: Segons els Mossos, els assassinats a trets es vinculen al crim organitzat. La IA, que sí. l'altre dia també vam estar parlant
0: Correcte.
1: De la IA. La IA destrueix milers de llibres per aprendre.
0: Perfecte.
1: El tema de la digitalització... I en el que fem, Barcelona vibra amb Llatinoamèrica.
0: Fantàstic, a causa del Mundial, segurament. Doncs informacions que podem trobar en totes aquestes portades d'avui divendres i que, com sempre expliquem, ens ajuden a conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
2: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Parlem de cinema, però sempre ho expliquem i sempre volem dir-ho. amb l'enyorança del nostre estimat Abel Arús, qui sempre s'han encarregat de portar-nos tot el tema de cinema. De fet, encara s'encarrega, eh? El recuperarem ben aviat, de seguida que puguem una mica reorientar la secció i puguem adaptar-nos als horaris laborals de l'Abel. Doncs ell sí, ja com sempre ha fet, i és l'autèntic especialista en cinema d'aquesta casa, ens aproparà això, les estrenes i les pel·lícules que han de venir. Mentrestant, ho intentarem fer de la millor manera possible. Pel·lícules diverses, tot i que una d'elles és potser la més destacada. De fet, és la primera que recollim i la primera que volem explicar-vos. Perquè, bé, sota la direcció de qui és, amb això una mica ja està tot dit. Estem parlant de Steven Spielberg.
5: ¿Qué has robado?
6: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
5: Son personas.
0: És, sens dubte, la gran estrena d'aquesta setmana. Spielberg, que torna al terreny que millor domina, la ciència-ficció amb una mirada humana. Les primeres impressions apunten a una barreja entre Encuentros en la tercera fase, La guerra de los mundos, i si busqueu espectacle, emoció i una producció de gran nivell, aquesta és aposta segura. Oh, yeah. Emily Blunt com a actriu, Josh O'Connor o Colin Firth, entre d'altres, que completen tota la fitxa artística. La humanitat que està a punt de descobrir un secret que podria canviar per sempre la nostra visió de l'univers. L'existència d'intel·ligència extraterrestre. Entre conspiracions governamentals, revelacions inesperades i tensions globals. Una meteoròloga es converteix en la peça clau d'un esdeveniment que marcarà la història.
6: Jo també.
7: Hola, Jane. Por favor, siéntate.
0: Sens dubte, pel·lícula destacadíssima, i allò fa també que la resta de pel·lícules que avui també trobarem i que ara explicarem, doncs bé, potser quedin a un altre nivell o que ho tinguin complicat el poder una mica competir amb Steven Spielberg i aquesta nova pel·lícula, la seva darrera pel·lícula, El día de la revelación.
6: No entero.
8: Esa verdad acabará con el orden mundial establecido.
0: Hem començat per aquí, però per suposat que encara hi ha altres pel·lícules destacades. Des d'un altre ordre i des d'un altre vessant, eh? No cal ni dir-ho. Parlem tot just ara d'una pel·lícula dirigida per David McZinn. És una pel·lícula d'acció clàssica, tensió constant i un repartiment molt solvent. No només sembla que reinventi el gènere, però bé, promet entreteniment de qualitat i una bona dosi d'adrenalina.
6: No.
9: Buenos días, Kansas City. La previsión para...
0: És justament aquesta que està sonant, que és Tefus. Quan apareix una bomba de la Segona Guerra Mundial al centre de Londres, la ciutat és evacuada enmig del caos. Una banda criminal aprofita la situació per executar un atracament milimètric. Aquesta és la trama. Ja hem dit, una pel·lícula d'acció dirigida per David McEnsign, interpretada per Aaron Taylor Johnson, Theo James i Gugu Mathyariu, entre d'altres.
10: Parece de media tonelada. Necesitaremos un perímetro de 800 metros. Nos vemos en la pista de baile.
0: Pel·lícula d'acció, de trets, de persecucions i, per suposat, de moltes explosions. Va, canviem, que encara n'hi ha més de pel·lícules, eh? En aquest cas, producció espanyola. No hi ha setmana que no tinguem alguna pel·lícula produïda a l'estat espanyol. En aquest cas, estem destacant i parlem de pioneres. Solo querían jugar.
11: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
12: Pero ¿cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
13: ¡Nati!
12: Ser esposa y madre.
13: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
12: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
14: Yo estoy montando un partido de fútbol.
0: A l'Espanya dels anys 70, un grup de dones desafia les convencions socials per jugar a futbol. La seva lluita obrirà el camí cap al reconeixement de l'esport femení. Una pel·lícula dirigida per Marta Díaz, amb la interpretació d'Aisha Villagrán, Daniel Ibáñez i Sofía de Innájar. Una història inspiradora basada en fets reals que arriba en un moment ideal amb l'esport femení vivint una gran projecció mediàtica i potser una de les sorpreses emocionals d'aquesta temporada.
15: La secretària.
16: Hola. ¿De usted? El de las.
17: Creo que ya conoce a mi jefe.
18: La secretaria es él, yo soy el de las.
15: Un placer.
16: Que hoy no importa quién gane o quién pierda.
0: Cinema reivindicatiu i aquest paper de les dones al món esportiu i, sobretot, del futbol. I canviem. Si hem dit que cada setmana hi ha alguna producció espanyola, també hem de dir que cada setmana sempre hi ha alguna producció francesa. La pel·lícula francesa de la setmana, que a vegades hem dit. És l'adaptació d'un còmic. No sé si coneixereu, és un personatge molt especial, és bé una espècie d'animal inventat, imaginari, fantasiós, anomenat marsupilami.
19: I la pega?
20: Tendrás que traerme un paquete. Hay menos control en barco que en avión.
19: Ya veo la pega.
20: Hay tres reglas. Primera regla, no abrir el paquete.
0: Una família que embarca en un creuer que es converteix en una autèntica bogeria quan descobreixen un petit marsupilami. A partir d'aquí, persecucions, embolics i humor per a tots els públics. Una pel·lícula dirigida pel francès Philippe Luchou, amb repartiment també amb actors i actrius francesos com Philippe Luchou, Jamel Debussy i Elodie Fontaine, entre d'altres. En aquest cas és la proposta familiar de la setmana, colorista, desenfadada i pensada perquè petits i grans passin una bona estona sense complicacions amb aquesta adaptació. Podem dir que és un live action d'aquest clàssic, de Marsupilami, de qual molts de vosaltres segur que coneixeu. Doncs va, que encara hi ha més pel·lícules i, de fet, anem cap a la darrera estrena, o sigui que serà la darrera recomanació d'aquesta setmana. Tornem cap a aquestes superproduccions americanes que arriben des de Hollywood i que, bé, amb una base que és en cert punt original, però bé, és un gènere que també ja en altres ocasions l'hem vista destacada, que és d'aquelles pel·lícules de trama, d'algun crim, d'algun robatori, etcètera, etcètera, etcètera. Estem parlant d'un talento único.
21: Arreglamos pianos. 200. 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador y reparador.
0: Un afinador de pianos que descobreix que la seva extraordinària oïda li permet obrir caixes fortes. Aquest talent tan peculiar l'introduirà en un món criminal del qual serà difícil d'escapar, tenint en compte que comporta. És un thriller, també és una pel·lícula d'acció. Una pel·lícula dirigida per Daniel Roer, amb Leo Goodbye, Justin Hoffman, Havana Rose, Liu, entre d'altres.
22: Hola.
0: Una pel·lícula del gènere ben feta, s'ha de dir, sobre aquesta història del món criminal, bé, i amb aquestes particularitats del seu protagonista. La premsa és original i la premissa, que com dèiem, és original i atractiva i pot convertir-se en una de les opcions preferides pels espectadors que busquen un thriller diferent, però alhora també pugui ser intel·ligent.
23: El saldo pendiente en esta cuenta es de $36,000.
24: ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?
22: Me las apañaré.
0: Doncs bé, són les 5 pel·lícules que arriben a les cartelleres aquesta setmana, 5 pel·lícules que queden a la vostra planíssima disposició. Ens hem encarregat d'explicar-ho, això, perquè les tingueu present i que no us vingui de nou quan us poseu davant de la cartellera per triar justament la pel·lícula, si és que voleu anar al cine, sobretot. A veure, si només heu de triar una, jo penso que el dia de la revelació, que és la gran aposta de la setmana a causa de Steven Spielberg, I també s'ha de dir una de les estrenes més esperades de l'any. Però bé, per anar en família, Marsupilami, que compleix perfectament, i pels que prefereixen històries inspiradores, pioneres, solo querían jugar, és probablement la proposta amb més cor de la cartellera. A banda de també qui busqueu aquest gènere i aquestes pel·lícules d'acció de qualitat, doncs també teniu aquest un talento único. Bé, bones propostes que sempre diem a partir d'aquí, i un cop les hem intentat explicar, ja sabeu que la decisió i fer una bona tria, això ja és cosa vostra.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
3: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
2: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
3: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentir de Andalucía.
4: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: 5 minuts i arribem ja a les 10 en punt del matí. Tancarem ja aquesta primera part de Cal l'Aixera, com sabeu. Una primera part sempre sobretot orientada cap a la informació, l'actualitat, a banda de recordar aquests diferents aspectes. I que en certa manera, i sempre ho diem, i també ho reforcem quan fem la repassada a les portades, que això que ens ajuda a fer tot aquest repàs informatiu en totes aquestes matèries. Només cal dir-ho, que estem en directe a través del 107.1 de l'FM, que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elventrell.cat o també ens podeu seguir per televisió. I bé, sempre ho fem així també. Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. 4 minuts, ara sí, ja arribarem a les 10. I abans d'arribar a aquest punt, ara parlant amb la Iman, justament parlaven de que tanquem ja tota aquesta setmana d'informació i d'actualitat, que em sembla que ha vingut molt marcada, sobretot, per la visita del Papa, em fa l'efecte, oi, Iman?
1: No bueno, sé... sí, de fet, aquesta setmana hi ha com molts esdeveniments, així, com sí, importants, de, històrics, de, el Papa visitant Europa, l'espectacle que se li ha fet al Papa a la Sagrada Família, després, per altra banda, també comença el Mundial.
0: Sí, és veritat, va començar ahir.
1: De fet, va començar ahir, avui no, demà a la nit hi ha partit important, també... Bueno, aquestes coses que dius, són esdeveniments que es podrien repartir, no? I de sobte, tots els succeeixen a la mateixa setmana.
0: És veritat,
1: què
0: és
1: més?
0: Veritat.
1: Així important a nivell acadèmic, la selectivitat.
0: Correcte, és veritat.
1: A nivell
0: local, també.
1: A nivell local hi ha hagut molts canvis, el tema de que s'ha fet exàmens al Tavares, de com arruga, s'ha donat utilitat a aquest espai, els alumnes no han hagut de desplaçar-se fora de la localitat, totes aquestes coses s'han de agrair,
0: sí,
1: perquè com a estudiants que hem sigut, sabem que és l'experiència aquesta i s'agraeix bastant.
0: Correcte, sí.
1: Què més, Pere? Què més ha
0: què
1: passat
0: més?
1: Aquesta setmana?
0: L'actualitat ha vingut tan marcada justament per aquests aspectes que ha estat una mica tot això eclipsat, amb aquestes informacions importants que resumiríem, i hem resumit molt bé, hem visitat el Papa Mundial, la selectivitat per la nostra banda, i a banda d'això hi ha poca cosa més en aquest aspecte. Per això que tanquem una setmana informativa prou intensa, que seguirà amb algun element més de cara a la setmana entrant, però de seguida vindrà l'estiu, i l'estiu és el desierto.
1: Bueno, tenim aquí Sant Joan a la volta de la cantonada,
0: Sí, correcte.
1: I es nota el caliu de la gent, que les platges comencen a omplir-se,
0: sí,
1: ja no hi ha on deixar els cotxes...
0: No, sí, de fet, la temporada estival de manera oficiosa comença a partir de Sant Joan,
1: sense
0: dubte, que és quan ja tothom... I un cop s'acaben les escoles, que s'ha de dir que la setmana que ve ja també s'acaben les escoles, i que marca aquest punt d'inici estival, de vacances i d'aglomeració en llocs turístics i de costa com és aquest.
1: De fet, parlant d'escoles,
0: sí,
1: queda una setmana de classe. Divendres 19 de juny, últim dia
0: Correcte.
1: De classe
0: sí.
1: pels nostres alumnes de la localitat i en general.
0: Sí.
1: Esperem que tots i totes hagin aprovat el que creguin que han d'aprovar i els que han fet la selectivitat, que els hi hagi anat molt bé. I res, els desitgem un bon descans aquest estiu i que renovin les seves energies pel pròxim curs.
0: Correcte. Aquells que durant el curs han treballat, que després puguin descansar l'estiu. I els que no, doncs s'hauran de posar les piles de cara al setembre.
1: I
0: no
1: els que els toca treballar aquest estiu, doncs molts ànims
0: doncs
1: i que...
0: Correcte.
1: I sense desanimar-se, hombre.
0: Això mateix.
1: Que la vida són dos dies.
0: L'estiu hi ha per tot, per qui toca treballar i per qui toca descansar, ni més ni menys. Doncs va, amb aquesta repassada informal, ara sí que ja ens plantem gairebé a les 10, actualitzem les notícies i tornem de seguida més contingut i amb secció habitual cada setmana, i allò que ens aporta la Montse Porcel a Calaix de Lectures, tot sobre llibres, amb actualitat, en aquest cas literària, recomanacions, autors, autores, gèneres, a banda d'algun apunt d'agenda més. I després seguirem parlant de llibres, perquè volem parlar-vos d'un llibre que es presenta aquesta tarda a la Biblioteca del Vendrell de la vendrellenca Laura Colet. No us ho perdeu. Tot plegat, com hem dit, en directe per tots aquests canals. Així que això, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
3: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
4: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i esperar la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat d'aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
3: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
3: I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any i interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, que quasi arribem ja a aquests 4 minuts que passem de les 10. Segona part de programa a partir d'aquí, avui que som divendres 12 de juny, programa número 3.990, i sempre expliquem i sempre recordem que l'objectiu i la intenció és acompanyar-vos, sempre anar cap a aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I sota aquesta premissa, cada setmana parlem de llibres. De fet, tot aquest contingut, aquest calaix carregat de llibres que ens aporta la Montse Porcel. També seguirem parlant de llibres, amb aquest llibre que es presenta aquesta tarda mateix, L'arte d'entender el caos, amb la Laura Colet. Ja hem parlat amb ella i ja veureu que és una conversa, o bé, ja escoltareu que és una conversa molt interessant. No només parlem del llibre, sinó una mica de la seva trajectòria i de com és ella literàriament parlant. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem ja en tercera i última part amb més qüestions, amb una àmplia repassada a l'agenda i recordant aquests aspectes importants d'aquests dies a nivell cultural, sobretot. I després també ja participació i trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Aquest benvinguts, passeu, que sempre dona pas justament a passar i a parlar de llibres i de literatura. Montse Porcel, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que ja gairebé és l'estiu, que sí?
0: Jo crec que ja el tenim gairebé sobre, no? Oficialment és la setmana que ve,
1: la setmana que ve, però...
0: a les portes de Sant Joan.
1: Sí.
0: Però ja,
1: doncs, benvinguts i benvingudes. I el que diem sempre, que la literatura no morirà.
0: No.
1: Que si ara ja has anunciat allò d'aquest nou llibre...
0: Sí.
1: I sigui d'assaig, sigui de novel·la, i com, de, com que la ràdio, malgrat la tele, doncs segueix aquí en peu...
0: Sí, home...
1: A peu actiu.
0: Com és allò? Sí, aquella cançó que deia Video Killer a Radio Star, no? Que el vídeo mataria les estrelles de la ràdio.
1: Yeah.
0: Estem parlant d'una cançó de fa més de 50 anys i mira, encara... Sí, és una cançó, saps quina cançó és? Després la buscaré i te la posaré. Ja sabràs, quina és.
1: De quin grup és?
0: Mira, ara més dels Pretenders, potser, ara no ho recordo, ara ho buscaré, però és una cançó típica. I que una mica deia això, en plan, així i tal, que deia que el vídeo mataria a les estrelles de la ràdio.
1: Clar, doncs aquí, al peu del canó.
0: Correcte, i per molts anys més.
1: Sí, doncs avui una miqueta, una part a la literatura juvenil i infantil, arrel de que li han donat a Maite Carranza, quin cognom, Gil Dols, del castellà, poca broma, la Creu de Sant Jordi d'aquest 2026.
0: Val.
1: Jo em sonava molt aquesta autora, perquè és veritat que s'ha dedicat a altres coses, però té una gran producció de literatura infantil i juvenil. Per tant, s'ho mereix. I clar, perquè clar, la Creu de Sant Jordi es dona per diferents motius, doncs amb ella li han atorgat per la contribució que ha fet des de fa molt de temps a la literatura tant infantil com juvenil. Informació, he trobat que ha editat més de 70 llibres, per tant, Déu-m'hi-do, per una autora que tampoc és tan gran, no? I els seus llibres s'han traduït, doncs, a moltes llengües. He trobat a 30 llengües, poca broma, no? I, clar, amb això, doncs, no ens enganyem. Doncs ha contribuït a fer lectors i lectores, perquè també es veu i trobat que és de les que anava a les escoles, allò, a promocionar, doncs, els seus llibres, no? Suposo que també alguns d'ells, doncs, al millor l'han aprofitat els mestres per recomanar-ho o inclús treballar-los a la classe. Per tant, és una de les, que n'hi ha moltes, de grans autores de literatura infantil i juvenil, no?
0: Molt bé.
1: A més, una cosa curiosa és que sempre hi ha algun autor que es dedica o autora a un tema en concret, no a un gènere. Doncs ella no, ella ha tocat sobretot els temes socials, entre altres coses perquè és antropòloga, i ha parlat, doncs, tant de l'abús infantil, per exemple, això en quant a temes, no? El tema, doncs, dels problemes dels joves, però per una altra banda té, i ara us he portat tres llibres, també ha tocat l'humor, la ironia. Per tant, Déu-m'hi-do que una persona que és capaç de tocar diferents temes, doncs demostra una mica, doncs, que bé, que en sap molt d'escriure, no?
0: I que sap explicar-ho.
1: Sí.
0: Que és fonamental, no?, per un escriptor poder explicar, en aquest cas, amb l'escriptura, allò
1: sí,
0: que...
1: Sí, clar, jo no sóc ningú per jutjar, més no és el tema, que tothom és lliure de... Però que hi ha literatura, doncs, que potser... No perquè sigui millor que altra, no, però pel que sigui, doncs, està millor tractada,
0: clar.
1: Enganxa més a la gent, tant pels temes, doncs, el que dius tu, per com està escrit.
0: Sí, com està escrit, no? Com està explicat, en definitiva.
1: Sí. Mm-hmm. Doncs, una miqueta, doncs, quatre coses de la seva biografia.
0: Molt bé.
1: Nascuda a Barcelona l'any 58.
0: Mm-hmm.
1: A més d'escriptora, després ja ha sigut guionista de sèries de televisió de Catalunya, com Nissaga de Poder, perquè no em deixi cap, no? Després ja ho acabarem de concretar. Antropòloga, va estudiar antropologia i també va ser professora de llengua i literatura infantil i juvenil, a diferents, suposo, no he trobat, algun institut o alguna escola de primària. Clar, per no fer un... Bueno, per dir... Com és tan extensa la seva obra, però una mica centrar-ho, que he portat una mica al llibre, va fer una triologia, és a dir, del tema fantàstic, que també també és un tema que també s'ha de saber bastant.
0: Molt bé, i tant.
1: Que és és amb el títol de La guerra de les bruixes. Hi ha diferents títols i parla, doncs, de llegendes, d'aquesta literatura que també té adeptes o no tothom li pot, doncs, agradar, no? Sobretot de bruixeria. He portat, per exemple, aquesta, El desert de gel, i una miqueta per la contracoberta, que diu el següent. Diu, imagineu, és de l'any, és a dir, totes són una mica antigues, però es troben, estem parlant del 2006, tampoc són 20 anys, tampoc és tant, no? I diu, del diari Avui, diu, autora i editorial han apostat per un risc que fins ara només arribava per importació. És que és veritat, el gènere fantàstic i de ciència-ficció a nivell català i espanyol tampoc té grans.
0: No, és veritat, no s'ha tocat massa, no,
1: No.
0: Curiós.
1: Ni amb cinema, ni amb literatura.
0: No, és veritat.
1: I aleshores aquesta, perquè clar, estem parlant de literatura ja juvenil, La guerra de les bruixes. I diu, aquesta trilogia, diu, es podria posar entre altres propostes que han capgirat la rutina editorial recent. Una altra, de l'avantguàrdia, diu, La guerra de les bruixes té un marcat caràcter innovador en el panorama per a gent jove. I després hi ha, que podeu buscar-ho, una web www.laguerradelesbruixes.com, que hi ha aquests llibres i una mica, doncs, la ressenya, perquè estigui interessat, diu, doncs, aquest títol doncs, pot ser interessant, no? Doncs aquí tenim, doncs, clar, són llibres ja de 350 pàgines, però crec que pot enganxar, esperem, a la joventut.
0: Val.
1: A la gent jove.
0: Sí, home, sí, que s'enganxin a llegir.
1: Que s'enganxin a llegir. Ah, això mateix. Un altre. També, doncs, ha tractat algunes contes de, doncs, també de conflictes familiars. Un thriller, Paraules emmetzinades, i novel·les, això també és important, socials. Una es diu El fruit del baobab i La pel·lícula de la vida. I una altra, que aquesta és molt interessant, que parla a través d'un nen sobre la Guerra Civil Espanyola, que es diu Una bala per al record. Molt recomanable. Algunes escoles també l'han una mica per tractar des d'un punt de vista infantil, doncs, aquest fet de la guerra civil, no? Una altra, aquesta, El ferri de les galàxies. Aquest és un noi, es diu Perico, que és motorista, que viu en un món, en una galàxia, no? Que només disposa de 3 mesos i 11 dies per alertar i convèncer els truitícules, es diuen truitícules els d'aquesta galàxia, no?
0: Truitícules.
1: De truita, truitícules.
0: De truita, està bé.
1: No, és que com pot ser una autora que pugui parlar

0: feta, no? Hi ha col·leccions inclús que només són d'humor. I per acabar, vol ser el nòvio de la meva germana? Què passa? Que està escrit en primera persona. I això fa que també enganxi molt perquè és amb la seva...
1: Clar, és la seva manera, visió, no?
0: La seva, això mateix, de la seva visió, a partir de 9 anys. La contracoberta diu: em dic Alicia i tinc un problema que es diu Sònia. La Sònia em maltracta des de que jo vaig néixer. Fa 11 anys que em maltracta dia i nit, però no la tanca de la presó perquè és una menor i no li poden fer un judici, com els nazis, per torturar persones innocents. I a sobre, segons els meus pares, tot és molt normal, perquè resulta que la Sònia és un adolescent. Si aquest estiu no li trobo un nòvio, em tallo un peu i em caso amb el Pastanaga. Paraula. Llavors, bueno, comença, i molt bé, tota la seva família, les seves relacions amb les amistats. A veure, diràs, va, una mica fortet. Bé, vull dir, a veure... La...
1: Bueno, està bé, però les... està amb clau d'humor, no?
0: Amb clau d'humor, i ja.
1: Ho hem d'agafar-ho així,
0: ho hem d'agafar-ho, no? De l'editorial també molt de literatura infantil, que és EDB, de la, a més, de la col·lecció Tocant, que és el tamany. A mi sempre m'ha sorprès aquest tamany tan petit.
1: Però és molt còmode, no?
0: Sí, és molt còmode. Sí,
1: que sé,
0: a mi m'agrada, sí, està molt bé, tot il·lustracions. Per tant, doncs, aquí deixem aquesta bibliografia. Més coses, doncs, de la Maite Carranza. El primer llibre que va publicar va ser l'any 86. A partir de l'època dels 90 va fer un cursos i va fer un màster de guió, que això va, doncs, va fer que s'animés, doncs, a participar com a guionista Poble Nou, Nissaga de Poder, Humanots o El Joc de Viure. Clar, quan aquesta sèrie sembla ser que hi ha més d'un guionista, eh que sí?
1: Sí, ja són, va, és tot un equip.
0: Tot un equip, doncs ella doncs, va participar, no? També una altra cosa a destacar, que ha tingut un paper molt actiu en l'associacionisme professional dels escriptors i escriptores. Guionistes associats de Catalunya, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya. Jo no sabia que hi havia tantes
1: associacions.
0: Clar, dius, bueno, sembla que vagin pel seu compte. Doncs no, no, hi han també associacions, no?
1: Molt bé.
0: El 2017, això és interessant, crea una associació que es diu Escrivim, que es va concebre com un sindicat d'escriptors per defensar els seus drets laborals i contractuals.
1: Val.
0: I la Maite Carranza, doncs, va ser una presidenta, va ser presidenta d'aquesta entitat. Com deia abans, els temes que ha tractat, no? Això demostra també la seva qualitat. Humor, fantasia, denúncia social, no? I sobretot, no ha fet que jo no hagi trobat literatura per adults. S'ha quedat amb la gent jove.
1: Amb la juvenil.
0: Que està bé perquè, clar, és una altra... Clar, és una altra... Una altra història,
1: sí,
0: no?
1: Una altra
0: fer novel·la.
1: Gènere,
0: un altre gènere.
1: Però és un gènere ja amb majúscules,
0: amb majúscules, penso. Sí, sí.
1: És un gènere fantàstic,
0: Sí,
1: jo recomano, encara que a vegades estiguin adreçades als més joves, també als adults llegir-ho, perquè t'ho pots passar molt bé. A mi m'ha passat,
0: Que sí,
1: I
0: sí,
1: tant,
0: sí, sí, sí. I després hi ha els que fan literatura però per més petits, que no aposten per fer-ho per més gran.
1: No, clar, la infantil ja és,
0: una
1: altra cosa.
0: Contes i tal, que també doncs, està, que actualment n'hi ha molt, perquè, clar, hem viscut fins ara els contes clàssics, una mica ja és hora que hi hagi renovació, una mica, no dic els clàssics també, però que hi hagi renovació de contes pels més petits, no? Més clar, amb unes il·lustracions, inclús a vegades doncs, hi ha un àudio, doncs això, etcètera, no? I doncs també temes, ha tractat temes sobre l'abús sexual. També doncs temes doncs de persones doncs que viuen a la pobresa, no? L'exclusió social, la migració i com deia aquest el tema de la guerra civil, no? Doncs aquí us deixo, de veritat, recomanable, l'autora Maite Carranza.
1: Molt bé, ens l'apuntem.
0: Apuntadíssim. I ara, a veure, buscant una mica allò, les típiques efemèrides, no? Com ara hi ha doncs, l'any Pau Casals o d'altres, no? Clar, una efemèride, doncs això, és també una mica semblant, no? És de, o una obra o un personatge, doncs celebrar, doncs això, quan va néixer, quan va morir. I he trobat un, però una cosa que està equivocada.
1: Ah,
0: sí, sí.
1: I això?
0: Buscant,
1: sí.
0: Resulta... Clar, jo dic, bueno, vaig, aniré pel mes de juny, n'hi ha diversos. Un és l'autor de La Regenta. i diu 100 anys

0: de la seva mort, i no és veritat.
1: No.
0: Perquè va néixer, va morir el 1901. Llavors dic, bé, perquè mira, així ens parlaré del Clarín. Són 125 anys.
1: Clar, que pues, que són 25 anys de marge, eh?
0: Doncs, ho he anat buscant i no, no. Amunt d'ella, amb allò, efemèrides de l'any 2026. Entre d'altres, el Mark Twain i aquest 100 anys de la seva mort.
1: Ostres.
0: I però com pot ser? Que dic, no hi ha cap altre Clarín.
1: S'haurà colat.
0: Sí, doncs no. Jo ho explicaré, que són 125 anys.
1: D'acord, d'acord.
0: I que parlarem, doncs, d'aquesta obra. Per tant, ens anem una mica al segle passat. Clar, també una mica reivindicar els clàssics. No és que estiguin oblidats, no? Però sembla que són un... S'han de... I una mica de... No, cultura, jo no ho pretenc, no? Però una mica, doncs, saber que hi ha una literatura d'un segle, d'unes temàtiques especials,
1: sí.
0: I doncs aquesta novel·la, que no em va fer masses, perquè a més va morir als 49 anys de tuberculosis, pobre home, vull dir que en aquella època també, no?
1: Clar.
0: Doncs mira, parlarem, doncs, del Clarín i dels 125 anys... De la seva mort.
1: De la seva mort. No 100, no, eh?
0: No
1: 125
0: clar,
1: anys.
0: Clar, després jo dic, bueno, jo no soc molt de matemàtiques, però en 1901...
1: Home, sí, home, jo crec... I a més, clar,
0: és així?
1: Clar,
0: sí.
1: I a més, el centenari és fàcil de fer,
0: sí,
1: números, no?
0: Sí, hagués hagut de morir el 1926.
1: Correcte,
0: doncs,
1: és a dir,
0: no,
1: clar.
0: El 1901, dic, bé, no. Però bueno, una mica dir-ho així que no. Bé, doncs aquest escriptor es deia Leopoldo García Alas i Ureña. Després veurem per què es diu Clarín. Bueno, va ser un pseudònim, no? Un pseudònim que no és ben bé pseudònim, perquè ell es deia Clarín, però va utilitzar sempre per signar les seves obres Clarín. Va néixer a Zamora el 25 d'abril del 1852 i va morir a Oviedo un 13 de juny, per això l'he volgut d'allò, del 1901.
1: Molt bé.
0: Que consta en acte.
1: Que consta en acte, què t'ha dit?
0: Bé, va dedicar també al periodisme, una mica també a la política. La seva obra, doncs, clau, ha sigut La Regenta, no? Va escriure altres obres, però tampoc masses, clar, també va morir als 49 anys, no? Una que es diu Su único hijo, o una recopilació de contes, que és El senyor y lo demás son cuentos, i contes com, aquest és molt divertit, Adiós Cordera, Cambio de luz o El centauro. També va fer, entre els assajos més coneguts, Solos de Clarín i Palique. Una mica la seva, biografia, va ser educat als jesuïtes. Clar, estem parlant de, important, no?, a l'any que va néixer. A l'any que va néixer. Ai, quin any he dit? Espereu. El 1852. Una època, doncs, la seva infantesa es veu que, bueno, va estar molt lligada a Astúries i a la seva vida també, doncs, d'estudiant a Oviedo. En aquells temps es va dedicar al periodisme i va començar, doncs, a signar amb Clarín, i així es va quedar amb la seva obra literària, no? Es veu que era una persona, doncs, molt crítica, clar, aquella època de finals de segle a nivell polític, i era bastant, doncs, bastant crític amb el règim d'aquell moment i amb la classe política, no, que governava. A l'any 82 va ser nomenat catedràtic de dret i també era cèlebre, es veu, perquè les seves classes ja començava, doncs, a ser classes de reflexió política i de una miqueta, doncs, de perquè els alumnes, doncs, pensessin i reflexionessin una mica, no? I, a més de docent, doncs, va començar, doncs, a escriure, col·laborava en premsa, i també es veu que va ser traductor. I també, es veu que va tenir una importància en la seva activitat epistolar, allò de les cartes...
1: Les cartes, sí, vam parlar, sí, sí.
0: Que... es veu que eren bastant així fortes i que li va crear una mica, doncs, d'enemics, sembla, no? El 1901, tornem a aquesta data, no?, que va ser diagnosticat amb tuberculosi intestinal, que li va causar la mort als 49 anys, no?
1: Per tant, va morir jove.
0: Aquella època es moria, és que hi havia malalties.
1: La supervivència era diferent.
0: Sí, no arribava molta gent als 70 ni als 80, no? La Regenta, no? Va ser la seva primera novel·la i va tenir molt èxit, però
1: sí,
0: també
1: clar,
0: els seus entrebancs. Va ser publicada, es veu, en dos volums, l'any 84 i el 85. explica una història, doncs, d'amor, però no qualsevol amor, d'una Ana Ozores i la seva relació amorosa amb un capellà de Vetusta. Vetusta seria el nom fictici de Oviedo, la capital d'Astúries, Vetusta, no? I a més, doncs, clar, tot això, doncs, com topa, doncs, amb totes les, totes les convencions socials d'aquella època, perquè ella estava a casa o es va casar, i també, doncs, va tenir un rival que era una mena de Don Juan, no?, que ja per complicar, doncs, tota la trama. En paraules de l'autor he trobat, va ser escrita com articles aïllats, que segons anava escrivint, anava enviant a l'editor. Mira, quina... No? Clar, que estem parlant, de... Que era bé 200... Bueno, 200, no, però quasi-quasi.
1: Quasi-quasi.
0: Quasi-quasi.
1: I com hi havia, no?, aquesta vida cultural, de publicacions, de revistes, de diaris...
0: Sí, era...
1: És brutal, sí.
0: I abans de publicar un llibre, doncs, passava per tota aquesta...
1: Clar, és la manera de presentar els teus escrits i que siguin llegits de manera una mica més popular, no?
0: Sí, però jo he trobat, exacte, molts clàssics que van començar així, no?
1: Sí, sí.
0: Bé, doncs això, no?, està considerada la seva millor obra, que va ser, mira, va tenir molt èxit, no?, del segle, estem parlant del segle XIX. I, a més, també va començar a tractar temes que fins ara la literatura era més així, diguem-ne, que no tractava els temes socials. I ell va ser un dels precursors que la societat no és tan bonica, no és tot tant, sinó que què passa... alguna, i llavors aquesta tendència o gènere li deien el naturalisme, que parlava dels temes de la gent, inclús del proletariat, que en aquella època, o de la classe obrera, no? I ell, doncs, va ser una mica amb la seva obra un precursor d'aquest tipus de literatura més realista, no? És a dir, més del dia a dia i de la societat, de les diferents també, doncs, classes socials, no? I a més, i és veritat, la crítica l'ha comparat a Madame Bovary, i és que és així. Madame Bovary.
1: La comparació també,
0: La comparació, no, de Flaubert, que també, doncs, aquesta gran novel·la, jo no fa gaire que la vaig llegir, la veritat que val la pena llegir-la, Madame Bovary, perquè et situa molt en aquella època i en aquella situació de la dona, no, en aquest cas. Però una cosa, la novel·la només va ser publicada a Barcelona, perquè la van censurar.
1: Sí?
0: Sí. Es veu que va provocar un gran escàndol en aquella època, sobretot a Oviedo, d'on ella estava, i el bisbe de la ciutat va publicar contra ell una pastoral. Doncs que el Clarín la va replicar, no? També,
1: vaja.
0: Clar, és que con la iglesia hemos topado.
1: Home, clar, al tanto, clar, qualsevol cosa, però
0: sí
1: a vegades
0: no?
1: Sí.
0: Doncs, així, no? Després, clar, que se n'ha fet també? S'ha fet una pel·lícula l'any 74, és a dir, l'època encara el franquisme, dirigida per aquest, que era González Suárez, i la regenta era la Emma Penella, una gran actriu, i després es va fer una sèrie de televisió. També se n'ha fet una, jo aquesta la recordo, l'època, no?, que de Fernando Méndez Leite, amb Aitana Sánchez Gijón i Carmelo Gómez, uns autors que ara, doncs, encara treballen, no? Doncs aquí una miqueta, doncs, aquesta obra clàssica, i que, bueno, que val la pena també una mica, doncs, això, reivindicar la seva lectura, no?
1: Sí, home, sí, també els clàssics són importants.
0: També, que sí.
1: Present,
0: I a més, hi ha edicions modernes, vull dir que també es van
1: reeditant, reactualitzant, i això està molt bé.
0: Sí, i tant. Sí, doncs ara, doncs, avui toca, que va rodant, ja sabem, el cicle Gaudí, que és, ara us ho diré exactament, Estrany Riu, per dir-ho així, és una mica de què va la història. Van dir que està molt bé, és una obra dramàtica, no? És sobre el pas a la maduresa d'un adolescent. És una mica l'argument, així per sobre. A veure, és... Va...
1: És avui, per això la projecció es fa avui divendres.
0: Avui divendres,
1: avui divendres a Santa Oliva, Cicle Gaudí.
0: Cicle Gaudí, la nostra llar, mossèn Cinto Verdaguer número 4, uh-huh. I en una altra setmana doncs es fa Llorenç. Ara ja ho han iniciat a Balvei.
1: Molt bé, ahir es va fer el Vendrell.
0: Ahir es va fer el Vendrell, sí. I va una mica, doncs, a vegades, jo no li puc anar al Vendrell, doncs que vingui.
1: Doncs vinga, Santa Oliva.
0: Que vingui a Santa Oliva, que està aquí, bueno, tot està al costat, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, l'història, doncs, això d'un noi que passa les vacances i es troba, doncs, amb un noi misteriós i és una mica, doncs, el despertar d'aquest noi a la sexualitat, sobretot, no?
1: Molt bé.
0: Per tant, més que drama, bueno, es diu drama perquè no és d'humor, però
1: no,
0: bé,
1: sí,
0: és
1: sí,
0: una
1: sí.
0: mica de tema, doncs, sentimental.
1: Fantàstic.
0: Doncs...
1: I la cançó que dèiem al començament és aquesta que fa una estona que que podem acabar amb aquesta cançó.
0: Sí, acabem.
1: El títol és aquest, Video Killer en Radio Star, la formació no és massa coneguda, crec jo almenys, són els The Buglies. Seria així el nom.
0: Però
1: és una cançó que en el seu temps va tenir molt d'èxit, i és
0: això.
1: La ràdio, sempre la ràdio, i ni vídeos, ni internets, ni cinemes. La ràdio sempre hi serà.
0: Doncs sí, i tant, si no estaríem aquí.
1: Correcte, si no estaríem parlant ara mateix aquí. Gràcies, Montse.
0: Molt bé, a vosaltres, adéu.
1: Que vagi bé, adéu-siau.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
1: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: L'intenció, l'objectiu que sempre tenim en aquest espai i com ens agrada de fer-ho així, de conèixer... Sí, deixa-m'ho dir, aquest talent, aquestes iniciatives, aquesta creativitat en majúscula que tenim en gent de proximitat, gent de casa, i que ens poden venir a explicar de moltes coses, i ho anem fent al llarg de les temporades i les temporades des de moltes disciplines. En aquesta ocasió tornem a parlar de lletres, de llibres, de publicacions, a través de la Laura Colet. Laura,
1: hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantada de ser aquí.
0: Lu, pels amics. No? T'agrada que et diguin Lu? Podem dir-ho, no?
1: Sí, va bé.
0: Deixa-m'ho dir, és que el llibre que tens a les mans, a darrere posa aquests lupes als amics.
1: Sí.
0: I potser ja han abusat de la teva confiança. Ara
1: no,
0: aquí,
1: cap problema. Sí, m'agrada que em diguin Lau. Sí.
0: Ai, Lau, perdona. Sí.
1: No, passa res.
0: Lau, perdona'm.
1: Sí, n'hi ha que també m'hi diuen.
0: D'acord, ara em volia fer el xulo conforme m'havia documentat amb la teva entrevista i una mica més l'esguerro, eh?
1: Sí, Lau, m'agraden els diminutius.
0: Fantàstic. Gràcies per acompanyar-nos altra vegada.
1: A vosaltres.
0: Ara coneixerem això que ens vens a parlar, que en principi és una novel·la, però el títol, que és aquest, El arte de entender el caos, no és el cas, eh? Però seria un llibre d'autoajuda fantàstic, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, no? Entendre una mica aquesta ment.
0: Correcte, allò, d'intentar ajudar la gent que en tingués aquest caos que tots tenim una mica a sobre, eh?
1: Correcte. De fet, crec que no és la primera vegada que m'ho pregunten, no?
0: Veus?
1: Que no, això és... No. Bueno, perquè per la portada es veu, no? Què és el que és, però sí, com em pregunta.
0: I perquè sabem que és una novel·la, i perquè més o menys coneixem de què va, i que tu ara ens ho explicaràs, i per això que s'allunya, eh, un llibre d'autoajuda, eh?
1: Bastant.
0: Per suposat. Doncs fem una cosa, comencem per aquí, ara que estem començant a parlar del llibre.
1: Vale.
0: Abans de conèixer de tu, a conèixer la presentació que es farà aquest divendres, que també ho podem anunciar. Va, explica'ns, El arte de entender el caos. Com l'expliquem?
1: Ostres, és que jo sóc molt de fer spoilers, així que intentaré no fer-ne.
0: No, els justets.
1: Així, en termes generals, eh? És una novel·la romàntica, òbviament, no? Uh-huh. Com ja hem dit, jo sóc bastant romàntica empedernida, així que per mi és el tema principal, no? I després, doncs, tenim dos protagonistes, està fet amb dual pou, és a dir, que es veu en cada capítol s'alterna un protagonista amb l'altre.
0: Això és molt interessant.
1: Vale? Sí, era una cosa que volia que es veiés bastant reflectida, perquè m'interessava molt, o a mi m'agrada quan llegeixo llibres, que el lector pugui, pugui conèixer les variants del que passa en la ment de cada protagonista.
0: Aleshores,
1: està explicada amb aquests dos punts de vista, masculí i femení, els dos protagonistes que tenim, i és maco perquè crec que és molt àgil i molt... Sí, es fa una lectura molt àgil, diguéssim,
0: sí.
1: No? D'aquesta manera. Llavors, bueno, dintre del tema, que seria doncs, un enamorament, que es cou lentament, poquet a poquet, crec que tenim com dues vessants maques o que passen a dintre del llibre, no? En aquests dos protagonistes, que seria com la por de fer les coses, no? Que tenim a vegades, i d'altra banda, com... aquesta realitat que vivim molts, que és estar sempre pendents de la feina, o que n'estem tan pendents que tampoc arribem a viure del tot, no?, la realitat que visquem o que vivim. I són les dues variants que es veuen dintre del llibre, no?, els dos subtrames o subtemes que hi ha, que donen una volta, diguéssim, amb tot el tema de que és l'enamorament i que dues persones es coneixen i a poc, no?, van fent aquesta relació.
0: Em sembla un recurs literari fantàstic aquest, eh? És evident que alguna vegada ja l'hem llegit, però clar, que l'apliquis... Ara m'has pillat de sobte, jo no he llegit, no tinc la capacitat de poder llegir tots els llibres que parlem.
1: Home, faltaria.
0: De fet, tampoc no m'agrada, perquè m'agrada que me l'expliqueu aquí, perquè així no...
1: Sí, és una manera de conèixer, també.
0: Exacte, i de que et sorgeixi la curiositat per conèixer la història. Jo no sabia que hi havia aquest argument i aquest recurs, i em sembla extraordinari, perquè, clar, en qualsevol història d'amor sempre hi ha... les dues vessants, les dues opinions, no?
1: Sí. Normalment, bueno, i també n'hi ha molts, no?, que parlen, doncs, el protagonista en la seva pròpia veu, o a vegades està narrat en tercera persona, no? Uh-huh. A mi sí que m'interessava molt que hi hagués aquestes dues vessants, no?, perquè... primer, que crec que fa una lectura molt àgil. I després, que crec que és important que quan un lector està llegint pugui sentir-se atrapat o pugui sentir-se com una mica de relació o empatia, no?, amb tot el que pugui passar. No? I al final, conèixer els dos punts de vista crec que ofereix molt...
0: Clar.
1: Ofereix molt o dona peu, no?, a dir, ostres, és que jo he passat per aquí, o mira, ara aquesta també, no?, i d'entendre bé el que passa.
0: Sí,
1: m'agrada.
0: Això complica una mica l'escriptura, entenc.
1: Correcte, sí, perquè primer que t'has de posar molt en ment de la persona que parla, no?, i després a vegades, bueno, jo no, com a persona femenina, parlar, no, posar-me en veu d'un protagonista masculí i buscar una mica aquest, no, la manera de parlar, de tractar els pensaments. Uh-huh. A més, m'agrada molt, t'ho dic aquí, perquè el Nathan, que és el protagonista de la història, és un noi molt sentimental, molt sensible, molt, no, per aquesta vessant, i crec que és un dels punts forts també de la lectura, no? Que tot i tenir, no, no sé, crec que enganxa molt per això també, perquè és un protagonista que... té molta empatia també, amb el punt de vista femení i tal.
0: És un gran recurs literari. Total. Complica la trama, perquè de fet les novel·les, clar, és que teniu la possibilitat i la capacitat de poder crear un món amb els seus personatges, amb les seves històries, no?
1: Total.
0: Amb les seves descripcions, que us inventeu tot. I això trobo jo creativament extraordinari,
1: És complicat. Uh-huh. Bueno, jo a vegades, jo almenys, jo em considero bastant una escriptora, bueno, voy siguiendo mi camino como puedo, ¿vale? Uh-huh. És a dir, jo tinc pensat més o menys on vull que arribi la història, i en aquest trajecte, o en aquest camí que vaig fent, doncs escric una mica el que penso. No, a vegades tinc un capítol com molt al cap i després l'escric i penso, no, fora. Yeah. I el faig segons el que em dicta, no? I posar-te dins d'aquest personatge i dir, ostres, ara he de tirar cap aquí, cap allà, no? O fer una escena que dius, ostres, de cop i volta no té res a veure amb algú que hi havia anteriorment, o amb una cosa que, no, perquè t'has d'anticipa tant... que a vegades...
0: Ja, sí, clar.
1: Sí, aquest potser és el context més dificultós, per dir-ho d'alguna manera.
0: Jo sé que existeix, en molt literari, no sé si és el teu cas, de que es creen les bíblies, no?, dels personatges.
1: Sí.
0: Clar, s'inventen uns personatges en la seva història.
1: Sí, realment.
0: Clar, i és la part més complicada, que és sempre ser fidel a aquells personatges.
1: Exacte, sí, o a vegades, jo què sé, quan portes 8 capítols i dius, de repente, abans era arròs i ara és moré, i has d'anar a la fitxa a veure què havia posat, o quan m'havia, o quan...
0: I es nota molt, això, el lector ho nota molt, ho percep molt, aquestes errades de rècord.
1: Correcte, sí. No, sí, és el que dius al final, o sigui, costa molt. Jo, en el meu cas, no he fet una fitxa tan detallada dels personatges,
0: però
1: sí, evidentment, no? O tens una fixació amb una persona o alguna cosa, no? Que dius, mira, doncs em fixo tota l'estona amb això, o vaig per aquest, no? Per aquesta vessant i tal. Sí.
0: Anem una mica més a la història. Una història d'amor. Jo he entès que hi ha quotidianitat, no?, en aquesta història d'amor. Però aquest llibre és molt gruixut, deuen passar moltes coses. No l'expliquis massa,
1: passen, passen.
0: Però suposo que ha de ser una relació no gaire ni lineal, entenc, eh?
1: Bueno, té moments de tot, I, a veure, així com sense passar-me, eh? Són dos companys que es troben a la feina, vale? Són dos editors, de fet, són dos editors, sí. Es troben a la feina i de cop i volta no tenen un inici gaire amistós, per dir-ho d'alguna manera, i es veuen envoltats de que han de fer un projecte junts, que a més els obliga a desplaçar-se del lloc de feina per viatjar i poder fer aquest projecte a un altre lloc, no? I a partir d'aquí és on es va coent aquesta història d'amor, no? Perquè passem de dos protagonistes, no diré enemies to lovers perquè no s'odien al principi tampoc, però tot i no començar amb un peu, a poc a poc, no?, es van entenent l'un a l'altre i fan, doncs, bueno, fan aquesta història, que a més és una història molt maca i molt bonica, efectivament, doncs, com amb les pel·lícules o com amb les sèries, té el seu moment de... A ver qué hacemos, ¿no? Doncs el que dèiem abans, de pors, de dubtes, de sentir-se tan atrafegat que no saps on vas, no?
0: La vida, no?
1: I al final sí, és veritat que és una novel·la molt de la vida real.
0: Que bé.
1: O sigui, de situacions molt quotidianes i de coses que et poden passar. Jo crec que també és això el bo que té, no? I bueno, doncs en aquest viatge que fan, doncs acaba sorgint una història d'amor, no?
0: Que bé.
1: I és molt maca, què et puc dir?
0: La realitat sempre supera la ficció, així que també és una bona manera d'inspiració. Sí. Clar, parlàvem dels personatges, però les històries, i en el teu cas, com sorgeix? És a dir, un dia, que ara en parlarem, de per què aquesta primera novel·la, però perquè fa l'argument, per què aquest argument? No ho sé.
1: Ostres, si t'he de dir la veritat, vaig començar a escriure sense saber, sabia l'inici i el final, però no sabia quin desenvolupament hauria de tenir al mig, i va sorgir a poc a poc. O sigui, jo tenia molt clar que volia fer una situació de companys de feina, d'oficina i tal, però no sabia cap on tirar-la. I et dic, no, com abans, que jo sóc bastant desestructurada en el moment d'escriure, i van sorgint, no? Vull dir, tenia molt clar l'ofici que volia que tinguessin, tenia molt clar on volia que arribessin, però no sabia com desenvolupar això, no? I al final, la veritat, o sigui, si et sóc honesta, ha anat sorgint a poc a poc. No és una cosa que tingués allà al cap de dir, ha de ser això, sinó que ha anat...
0: ha anat passant. Bueno, sí. A vegades, no, la creativitat té aquest tipus de coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I sé que l'escriptura passa molt, també, no? Que sempre sorgeix, no?, una mica més de l'argument, o cap on pot anar la història.
1: Sí, com... sí, a vegades no t'has de replantejar, que dius, ostres, estic en aquest punt que et puc tirar per diferents camins, no?, cap on tiro, perquè jo sí que vull saber, o sigui, vull arribar a un lloc en concret, però poden passar moltes coses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I allà jo crec que és la meitat de la novel·la, més o menys, que et comences a replantejar de...
0: Clar.
1: Segueixo sent fidel al que volia, o potser faig aquí una mica de, saps? Sí, sí, de gir o d'alguna cosa...
0: Sí, sí, sí. I ara sí que t'ho pregunto, per què ara?
1: Per què ara?
0: És a dir, per què aquest 2026 decideixes publicar la teva primera novel·la?
1: Sí.
0: Que mai és tard, eh?
1: Sí,
0: és evident,
1: no?
0: Que mai és tard. I ets molt jove, evidentment, no cal ni dir-ho. Però com és? Clar, no havies escrit fins ara.
1: No, mai.
0: I com sorgeix això de dir, pues, vull escriure i vull publicar?
1: Sí, la idea és una mica esbojarrada, per dir-ho d'alguna manera. Sí, tot i que això hagi sortit el 2026, aquesta primera novel·la està pensada gairebé del 2016.
0: Veus?
1: Però la cosa és que va sorgir d'un somni. Uh-huh. És a dir, bueno, jo sóc una persona que la veritat m'obsessiono bastant amb els temes, vull dir, jo tinc moltes fixacions, i en aquell moment, el 2016, estava acabant el treball final de grau i volia escriure un conte. Volia escriure un conte. Finalment no ho va ser, però amb aquesta idea d'obsessionar-me per l'escriptura d'una cosa, vaig començar a somiar diferents projectes. I me'n recordo un dia que jo dormia i vaig despertar-me com amb un títol. O sigui, jo dormia i vaig somiar un títol d'una novel·la. Ho vaig apuntar a les notes del mòbil, si vols que et digui la veritat, quan em vaig despertar, i vaig pensar, bueno, igual un dia esto es algo. Saps?
0: Sí, sí, sí.
1: I a partir d'aquest dia, estirant així el fil, jo crec que el subconscient fa molt, també, no? Que quan tu tens una fixació, després tot treballa, encara que no ho vulguis, em van anar sorgint idees d'escenes, de capítols, de relacions que podien haver, de diferents coses. I va ser l'any passat que, a través de llegir molt i molt, perquè bueno, vaig passar un moment de la vida en el qual llegia molt, mm-hmm, més de lo normal,
0: clar,
1: i vaig pensar, ostres, potser ara que li estic dedicant tant de temps a la lectura, seria guai que també sortís aquesta història, no?
0: Sí, sí,
1: i vaig començar
0: sí.
1: a recopilar el que tenia, tant escrit amb llibres com amb les notes del telèfon i tal, i mira, finalment se li ha acabat donant forma.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: Pel que veig, i ha passat també amb altres escriptors i escriptores, que ho teniu dins, no? Sempre hi ha aquesta intenció d'escriure, si no d'escriure, de comunicar, d'explicar, d'externalitzar alguna cosa, que en el vostre cas surt a través dels llibres, però sempre hi ha aquesta inquietud.
1: Jo
0: no?
1: crec que sí. Sí, perquè tampoc no et puc dir, i hi ha molts escriptors o escriptores, no?, que escriuen des de que són molt joves, tal. A mi m'ha passat una mica al revés. L'amor per la lectura m'ha fet voler escriure històries pròpies, no? Que diguis, ostres, doncs ara trec la meva veu i provo a veure què passa, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I sí, ha sigut així. Sí que és veritat el que dius, no?, la facilitat de comunicar-se o d'escriure. En el meu cas, jo me'n vaig adonar que era àgil escrivint a la universitat, no? Vull dir que escrivia treballs i pensava, no em resulta pesat, ho faig, no?, i em surt de dintre i no saps? No en soc conscient, no?, com per així dir-ho, i això ha sortit de la mateixa manera.
0: Doncs mira, el resultat...
1: El resultat és ara...
0: Aquest que tens entre les mans,
1: ni més
0: ni menys. A veure, això és una manera de comunicar, una manera d'expressar-se, no?, de donar una mica de via a la creativitat que pot sorgir des de qualsevol àmbit.
1: Total.
0: I en qualsevol àmbit, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Intueixo que no serà el primer.
1: Espero que no.
0: Veus? És que
1: ja
0: has fet el salt, a partir d'aquí ja suposo que continues més fàcil. També,
1: sí,
0: no?
1: La veritat és que sí. O sigui, evidentment hi ha més històries, no? O tinc més projectes pendents. Sí, sí, sí, no serà l'últim. Jo crec que no. No, perquè he disfrutat molt del procés.
0: Molt bé.
1: Potser si no hi hagués disfrutat et diria una altra cosa, però ha sigut molt maco, la veritat, sí.
0: Sempre en aquest camp de parelles, l'amor, romanticisme...
1: Sí,
0: crec
1: que sí. Sí. No sé, potser més endavant m'aventuro amb una altra cosa,
0: bueno.
1: Però sí, jo crec que sí, perquè fa amb el meu tarannà, també, amb la meva manera de ser,
0: molt
1: saps? Jo veig molt amor a la vida.
0: Bueno,
1: llavors m'agrada parlar d'amor.
0: Sí. És fantàstic, també. Sí. Que estem immersos, no?, en aquesta mirada que a vegades tot sembla que hagi de ser negatiu, xungo i fotut, i que és xulo. Que almenys algú o molts de vosaltres ho veieu.
1: Exacte, i també crec que és una via d'escape, no?, al final, les lectures, i quan vols conèixer una cosa o t'agrada molt un tema, jo crec que al final parlar d'aquest tema és el que més fàcil sorgeix, no?, també. I jo, en el meu cas, gairebé tot el que llegeixo és romàntic. Llavors, al final...
0: Acabes escrivint amb allò que acabes no coneixent o que et va al teu voltant.
1: Total, sí, perquè al final també et nodreixes molt, no?
0: Clar,
1: és el que dèiem.
0: I el que llegeixes. Que la millor manera d'aprendre a escriure és llegint.
1: Llegir. total.
0: Bueno, no té cap altre secret.
1: Sí, clar, és així, és llegir i seguint escrivint, no? Perquè al final hi hauran coses aquí que en altres llibres no apareixeran, no? Doncs errors o coses que vas millorant, i és
0: clar,
1: així.
0: Sí. A més, autopublicat, que també és com un autogènere, no? En certa manera, perquè sí que, clar, no només el fet d'escriure, exacte, sinó que després és la maquetació, l'edició, sí que avui dia hi ha moltes plataformes, i tu ets present en una plataforma molt important, justament de publicació i de venda de llibres.
1: Sí.
0: Pels que no hi entenem d'això, què suposa aquest pas? Jo tinc el llibre fet, anava a dir el manuscrit.
1: Sí, no? Bueno, els manuscrits,
0: i el vull publicar, el vull editar.
1: Sí. En el meu cas ha tingut un camí, però és veritat que he tingut ajuda, vale? I jo en el meu cas he comptat amb aquesta plataforma important, amb l'Amazon, que el que fa és deixar-te publicar allà, i tu, doncs això, acabes el teu manuscrit, evidentment, doncs després, en el meu cas almenys, he demanat doncs un procés d'il·lustració, perquè volia que la portada fos exactament com la tenia al meu cap. Llavors, en el meu cas, he treballat mama amb una il·lustradora, i també he treballat amb maquetació i edició i correcció. Perquè tot i ser el primer llibre, tampoc volia dir, em tiro el procés jo sola i a veure què surt. O sigui, realment jo volia que fos un llibre que sortís i semblés un llibre d'una editorial o d'una llibreria.
0: Sí.
1: I sentir-me també orgullosa del resultat, no només de l'escriptura, sinó del global, no? Del conjunt.
0: Sí.
1: I en el meu cas t'he de dir doncs, que les il·lustracions estan fetes per un professional, i també el procés de maquetació i correcció. Ara, qui no compta amb això, és una feina molt complicada.
0: No.
1: Sí que Amazon et dona com una plataforma, o et dona uns PDFs, unes plantilles i tal, i tu t'ho pots anar fent i t'ho pots anar gestionant, però també és molt complicat, perquè a vegades penses el document i hi ha un error aquí, quan canvies aquell error has de canviar un altre, no? Això és amb el que m'he trobat amb companys. Jo, gràcies a Déu, no he hagut de passar per aquí.
0: Ostres.
1: Però és veritat que és molt complicat, sí.
0: No, clar, i que va, bàsicament és un ofici. L'edició és un ofici per si mateix.
1: Total, i crec que el difícil no és escriure, sinó el procés que hi ha darrere en aquest cas en l'autopublicació, perquè a més també requereix de que tu t'ho facis tot, perquè al final no tens a ningú darrere,
0: correcte.
1: Ni editorial, ni representant, ni res que et digui, mira, ara tens una firma, ara et portem aquí, ara et portem allà, no?
0: Correcte.
1: I crec que això és el que està sent més complicat, no? Que m'he hagut de transformar una mica per fer-lo arribar.
0: Però això està molt bé, perquè també ets una mica responsable de tot el treball creatiu, des del principi fins a fi.
1: I t'he de dir que n'estic orgullosa i n'estic contenta, perquè en aquest cas autopublicar té aquestes coses que són més dificultoses o més dolentes, però crec que té una cosa molt bona per un autor o per una autora, i és que ho fas tot com tu vols.
0: Clar.
1: Perquè ningú t'està manant una pauta o una data o la portada de ser així, perquè si no, no vendrà, no? Al final t'adaptes al que tu vols, i crec que és el bonic també, no? Neix de tu i acaba formant-se aquest concepte.
0: Però si després d'aquest llibre la cosa agafa una mica més de rellevància i veu d'editorial...
1: Suposo que m'ho pensaria, sí,
0: no?
1: Evidentment, m'ho he plantejat, sí. O sigui, jo vaig tenir molt clar des del primer moment que aquesta primera novel·la volia que fos autopublicada, no? Perquè...
0: Ni l'has enviat a editorials,
1: No, ho he provat. També és veritat que tenen dates específiques, perquè tu l'envies i tal, i a mi aquelles dates no m'anaven bé. No, però tot i així, quan vaig començar a explorar tot aquest món, ja vaig pensar que la primera seria una autopublicació. Evidentment, no tant que ho portes, sí, home, jo crec que tenir una editorial darrere fa molt, no?
0: Sí,
1: perquè el que no tens ajuda aquí, la tens allà, i al final és una empenta també que a vegades necessites, no?
0: Sí,
1: no és la mateixa
0: sí.
1: publicitat, ni arribes al mateix públic, per desgràcia.
0: Està clar.
1: És així.
0: I també és importantíssim avui en dia, amb editorial o sense, la presència de les xarxes.
1: Sí.
0: I tu també sé que és un camp de batalla teu, que tu em deies que intentes allò abarcar el màxim possible i fer contingut literari.
1: Correcte.
0: Perquè tens un canal de TikTok. Clar, jo buscava per Instagram, i sí que evidentment que hi és, però té altres terminologies, i ara m'explicaves que sobretot la força la vols imprimir al TikTok, eh?
1: Correcte, sí. Es fa, almenys el TikTok, que es diu... li direm TikTok Books, vale? Hi ha molt grups de persones que són molt fidels a la lectura i a tot el que ve el tema literari, i et donen molt més recolzament que a Instagram, no sé per què, són plataformes que s'assimilen molt, però pel que sigui, doncs allà hi ha un públic o hi ha un nínxol més adequat pel tema literari, o almenys jo l'he trobat millor allà.
0: No ho pensava, doncs, eh?
1: I no, jo tampoc, eh?
0: Va
1: ser una proposta que em va fer, de fet, una persona que és lectora i que tenia un canal, i em va dir, escolta, he vist que fas això per l'Instagram i jo de tu provaria dia a TikTok. I la veritat és que ha funcionat molt millor. I sí, allà pujo contingut diari, de fet.
0: Sí, diari.
1: Sí, per això et deia que estic sempre...
0: No, no cal, que sempre estàs amb el mòbil i sempre estàs pendent de les
1: xarxes. Sí, és complicat, perquè tu, o jo almenys, no, jo vaig entrar en aquest món per poder fer una mica de publicitat, i no de la novel·la, sinó també del que jo feia, no?
0: Clar.
1: I, clar, al final et trobes que tampoc vols estar tota l'estona publicitant el teu producte, perquè tampoc enganxa, no? I al final el que necessites és una comunitat o algú que t'acompanyi perquè també li agrada de com parles d'equis llibres o de com estàs fent una ressenya o de per què avui t'has llegit aquell llibre i demà te'n pots llegir tres que són completament diferents,
0: clar,
1: no?
0: Sí.
1: I això al final enganxa molt, i sí, el que intento fer ja és això, bàsicament.
0: Molt bé. Escolta'm, doncs no, promocionem també, jo et deia, hem de parlar de tu, del llibre, de la presentació, que ara en parlarem,
1: i
0: afegim que també hem de parlar
1: al canal de TikTok.
0: Com et podem trobar?
1: Sí, si no recordo malament, laura.colet. I una barra baixa.
0: Val.
1: I el mateix nom que tinc a l'Instagram, de fet.
0: Sí. Tot i així, si la gent busca Laura Colet...
1: Sí, jo crec que sí, Laura Colet escriptora, Laura Colet autora...
0: Correcte, acabarem trobant això, aquest contingut de llibres, de literatura en general... Qualsevol gènere... O sempre sóc d'aquest punt...
1: De moment sempre he estat fent romàntica.
0: Sí,
1: no t'enganyaré. Sí.
0: Està bé.
1: Sí, de moment sí. Els vídeos que porto...
0: Sí?
1: Sí, de moment estan així.
0: Molt bé, doncs la gent entri a mirar-ho.
1: Sí,
0: que pugui conèixer una mica més això, aquest perfil, aquest contingut que elabores, aquest llibre, per suposat, tot el que vagi venint. I ara sí, la presentació, que és aquest divendres, dia 12.
1: Correcte.
0: A veure si no m'ho he pres malament. A 6:45 a la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: D'acord?
1: Sí, la farem allà. Sí.
0: Presentació a l'ús?
1: Sí.
0: Alguna cosa, ja estaràs tu, per suposar.
1: Sí, estaré jo, ve de la meva mà també, vull dir, la faig jo, sí, estic a càrrec de la presentació i de tot el que sorgeixi, sí. Sí, m'he preparat allà.
0: Home, Déu, parlar d'un mateix costa. Mira, venir aquí a parlar-ne, jo suposo que també té la seva cosa, tot
1: i
0: que...
1: Sí, però al final algú t'estira.
0: Per això,
1: sí.
0: Però que la presentació, si estàs tu sola, no? De dir, hola, què tal, aquest és el meu llibre,
1: sí,
0: no?
1: Sí. No, de fet, l'he portat molt aquest terreny de parlar més aviat de com ha estat l'elaboració del llibre, que no de mi o del llibre en concret. Primer, per el que et deia, perquè soy doña spoilers i tampoc, no, és que em preguntes, no, de què va el llibre? És que sóc capaç d'explicar-te de pe a pa de què va. Llavors, prefereixo... I sí, l'he portat cap a un altre...
0: D'acord. Sí. Home, aquí ho has fet molt bé. Has explicat el contingut del llibre i el podem entendre, però no hem anat a saber què passa al final.
1: No,
0: i si al final hi ha petó o no hi ha petó. No ho sé.
1: Qui sap?
0: No estirarem.
1: L'haurem de llegir.
0: Correcte. Escolta'm, Lau, un plaer, de veritat.
1: Igualment.
0: Que ens acompanyis, de xerrar tota aquesta estona amb tu, de conèixer-te una mica més. Jo sempre ho dic també, m'agrada molt entrar en aquests universos creatius que teniu al cap i que tant de bo jo el pogués, sempre ho dic, a veure si se'm pogués enganxar alguna cosa. Que
1: qui sap?
0: Això dins, bueno, després dels anys i de xerrar amb tanta gent, jo crec
1: que tot nodreix, eh?
0: Almenys ens ho passem molt bé, que també és una intenció. Gràcies per venir, de veritat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé i seguim parlant.
1: Ha estat molt maco, i tant. Merci. Doncs,
0: quan vulguis.
1: Gràcies.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril queda tallat per en aquest cas una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, sempre a cada hora en punt, les notícies amb la xarxa de comunicació local i que ja a partir d'aquí, quan passem 4 minuts a les 11, ens porta la tercera i última hora. Avui és divendres 12 de juny, programa número 3.990. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. I això, una darrera part que ens portarà fins al migdia i que ens acabarà d'ajudar a tota aquesta jornada d'avui a portar aquest contingut ja establert i buscant sempre tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera i sense pretensions, com solem destacar. A més, una tercera part que per començar ve molt marcada per recordar aquests punts d'agenda importants i que, a més, hem anat tractant aquesta setmana, com per exemple, ja sabeu que avui, aquesta tarda, a Banyeres es presenta aquest document, aquest llibre que recull aquest privilegi de Martí Lomà i que va a càrrec d'una jove que vol donar a conèixer la seva feina i el treball que ha fet a través d'aquest arxiu. Recordarem que és prou interessant i també parlarem de com arriba el 35è aniversari del Cabrot del Vendrell amb una gran celebració demà dissabte i amb molts actes previstos. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
0: Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Aquest acte va molt vinculat a un tema de recuperació documental molt important que va tenir l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, que va ser que el 2010 doncs van fer sessió d'una col·lecció de pergamins molt important.
1: Val.
2: Des del segle XIII al segle XVII. Són una col·lecció de pergamins molt important que es van poder restaurar i inventariar i per tant estan en línia, al portal d'arxius en línia i que, bueno, que aquesta setmana doncs, tenim la sort de poder presentar un primer llibre al voltant d'un dels documents d'aquesta col·lecció.
1: Fantàstic. De fet, ens acompanya l'autora d'aquest treball. Ens el presentes tu, sisplau,
2: Nati? Doncs sí, Nati? Mira, us presento l'Helena Gràcia, que és doctorant en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona, i que ella explicarà, doncs bé, explicarà com va sorgir la idea d'estudiar un d'aquests pergamins de la col·lecció de l'Ajuntament de Banyeres.
1: Perfecte. Helena, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Bé.
1: Sí?
3: Doncs l'oportunitat d'estudiar aquest privilegi va sorgir d'un treball que havia de fer al màster, que precisament també està emmarcat en el món de medieval. I llavors, doncs, volia fer alguna cosa d'aquí de la comarca i vaig buscar precisament el portal d'arxius en línia i em va sortir el privilegi.
1: Ostres, mira,
3: sí, clar, tot enllaça.
1: Clar.
3: I vaig trobar el privilegi i no sabia la seva existència, llavors vaig proposar a la professora de l'assignatura si podria elegir-lo i em va dir que sí, que endavant. I vaig poder tenir l'oportunitat de veure el document i transcriure'l i estudiar-lo i posar-lo en context. Llavors, a partir dels apunts que vaig treure en aquest treball, doncs vaig poder elaborar l'estudi, que després es va poder presentar a l'alcalde, li va agradar molt i doncs aquí estem.
1: Molt bé, doncs li podem preguntar a l'alcalde, que el tenim a línia. Amadeu Benach, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Així que et va agradar la proposta. Et va agradar la proposta, Amadeu?
4: La veritat que es van ajuntar tots els planetes en línia i ens va agradar molt. I com dirà, perquè jo aquí no som el protagonista ni molt menys, el protagonista és la Nati, que bon dia, i Helena també.
3: Hola.
4: I l'Helena, doncs, la feina que va fer. Però casuísticament, avui, 8 de juny de 2026, fa 16 anys que aquests documents van arribar a l'Arxiu Comarcal. Avui és un aniversari de 16 anys.
1: Val.
4: I no només això, sinó que fa enguany, que ho remarcarem també, com molt bon bé dit la Nati, el dia 12, amb la inauguració i presentació que farà l'Helena a la Biblioteca Municipal d'aquest llibre, del Privilegi, que aquest any el pregó de la Festa Major, i ja m'avanço a tots els banyarencs i gent de la comarca que ens acompanyen, que anirà, començarà amb aquest acte perquè fa 625 anys d'aquest document.
1: Uau!
4: Per tant, encetarem la Festa Major nostra amb aquest acte. Ja us avanço, Helena i Nati.
1: Que fantàstic. Clar, estem parlant d'un pergamí del 1401, el més antic dels més antics, no? O què? No? Ja veieu, ja ho sabeu.
3: Sí, és la baixada...
1: Molta ignorància, en general, però...
3: Sí, 1401 ja ens anem com molt cap a la baixa edat mitjana. Banyeres conserva pergamins més antics en aquesta col·lecció, tot i que és veritat que aquesta col·lecció, la majoria són pergamins que han arribat molt fragmentats, molt malmesos. En canvi, aquest, tot i els danys que ha patit pel pas de temps, es conserva prou bé.
1: Val.
3: I per això l'estudi ha sigut també bastant més fàcil que els altres.
1: I quina particularitat, doncs?
3: Home, que aquest privilegi s'hagi conservat a la comarca ja és molt.
1: Val.
3: Perquè, clar, per exemple, a nivell notarial, no, perquè al final això és un document notarial.
1: Sí.
3: Els documents notarials, actualment, tu vas a una notaria i tu t'emportes una còpia autentificada, però el notari es queda l'original. En canvi, antigament, els notaris donaven l'original a l'interessat, en canvi ells es quedaven una còpia que també tenia validesa autèntica.
1: Val.
3: Llavors, que s'hagi conservat a la comarca i que, per tant, el puguem estudiar, és molt interessant.
1: Ostres, que bé.
3: Normalment aquest tipus de privilegis queden recollits en còpies fetes a l'època moderna per altres notaris, no el document original.
1: D'acord.
3: I al poder consultar el document original, que això queda reflectit en el llibre, és poder estudiar tota la part diplomàtica d'execució del document, perquè té tota una part protocolària que és el que dona validesa al document.
1: D'acord.
3: Parlo de, per exemple, es conserva el fil que penjava el segell, del qual penjava el segell, que és amb els colors de la senyera.
1: Sí.
3: El que passa és que en algun moment van tallar el segell amb aquest gust de preservar-lo, llavors només conservem el teixit, però en teoria li penjava el segell. O, per exemple, hi ha un munt d'anotacions de l'escrivà, de registrat, aprovat, a tots aquests passos que seguien en la Cancelleria Reial.
1: Uau, que interessant.
3: I això només es pot saber quan es consulta el document.
1: Clar. Podem explicar que és un privilegi?
3: Sí.
1: Més o menys l'intuïm,
3: sí,
1: eh? I si parlem d'un privilegi del Martí l'Humà, ja ens imaginem el que és, però com l'emmarquem?
3: Sí, un privilegi al final és un document que concedeix una llicència, no, un benefici a una comunitat respecte a la resta. No és una cosa que tothom tingui, sinó és una cosa que s'aconsegueix mitjançant, evidentment, un pagament.
1: Val.
3: Res és gratis en aquesta vida. I en aquest cas, el privilegi de Banyeres s'ha d'emmarcar en un context en el qual els habitants de Banyeres, més concretament els caps de família de les més importants de Banyeres, es van organitzar durant els últims anys del 14 i principis del 15 en millorar la seva situació, perquè va haver un període de la guerra que s'anomena la Guerra dels Dos Peres, que és una guerra contra Castella, en qual el Pere Cerimoniós es troba en una situació econòmica molt difícil en el regne. Llavors s'ha de vendre coses per poder continuar la guerra. I en aquest cas, justament, es dona que a Banyeres la família que gestionava el castell es queda sense hereu. Llavors hi ha una vacant. Llavors diu, val, em venc la jurisdicció de Banyeres.
1: Val.
3: Això implica que Banyeres deixa de... la justícia a Banyeres es deixa d'impartir des de Banyeres, sinó que arriba un cavaller de fora i té el monopoli de la justícia. Llavors la justícia implica multes, implica tota mena de diners que se'n van a fora.
1: Val.
3: Llavors, clar, es troba en una situació de que es queden com indefensos.
1: Sí.
3: Llavors arriba un punt en què hi ha uns documents que es conserven a l'arxiu de la Corona d'Aragó que es diuen els capítols de redempció, on ells paguen per la seva pròpia llibertat, és a dir, paguen al rei per aconseguir un altre cop que la justícia depengui d'un batlle que sigui més neutral que no la compra que va efectuar el Pere el Cerimoniós. Llavors, un cop ja aconsegueixen aquesta llibertat, podríem dir, jurídica, després arriba la llibertat econòmica, que és amb aquest privilegi de 1401, en el qual els prohoms gestionen i s'organitzen per aconseguir una major llibertat per comerciar en els mercats de l'Arbós i Vilafranca, que eren els més importants. I llavors aquesta negociació es fa amb les parts tant de la, diguem, de la Conselleria Reial com amb l'Església, perquè al final Banyeres és un senyoriu que depèn de la seu de Barcelona.
1: Val. Sembla que estiguem parlant d'una novel·la. Perdona, Helena.
3: Sí, és que és un capítol molt, jo crec, molt interessant de la història de Banyeres, en el qual en pocs anys passen de mans, de dos mans diferents, i després s'aconsegueix tot com lligar i surten millors, realment. Hòstia,
1: clar. És allò, perdó, eh? És allò que la realitat sempre supera la ficció. La història crec que passa sempre, que la història sempre supera la ficció en aquest aspecte. I clar, explica, no? Pues això, la societat de l'època, el que suposava econòmicament i socialment a l'època. Clar, això, Amadeu, clar, explica una mica, no?, els orígens de Banyeres i dels banyerencs i banyerenques, tot i que, clar, suposem que, clar, ja, la seva formació és molt anterior, però explica una mica, ja, socialment, com era Banyeres, no, Amadeu? Clar, això és brutal.
4: Bueno, tan brutal que ens ha agradat tant el privilegi de Martí, la feina de l'Helena, que també tenim un altre historiador aquí a Banyeres, com arreu, el David Santander, que ja li ha mancat

0: tema aquest del privilegi.
1: Sí, sí, sí, fantàstic. Clar, és obvi que des de Banyeres, des del municipi, des de l'Ajuntament, ja teniu constància, no?, d'aquesta documentació, d'aquests pergamins que estan a disposició, que es veu que a vegades també, no sé si falta de recursos, falta d'empenta a l'hora d'analitzar-los i explicar-los, com ha fet l'Arena amb aquest llibre, em fa l'efecte, no?, a vegades.
0: Bé, no, només... perdona que digui, la casualitat, són casualitats que venen de la història. Aquest document ha estat donant voltes per Banyeres del Penedès més de 600 anys, veus? 600 anys, ha estat donant voltes per aquí.
1: Que es diu aviat.
0: I això va ser una casualitat de que, concretament fa ara 16 anys, pues, l'arxiu de Banyeres va tindre un accident on es van desplomar les estanteries i van caure totes en sèrie, i aquí vam tindre que destinar, pues, alguns recursos i treballadors de l'Ajuntament i de l'arxiu que també va col·laborar en ordenar tota aquesta documentació que se'ns va caure, no? Al caure's tot això van aparèixer els pergamins que estaven enterrats a sostre i estaven allà. Arreu d'això, pues, es van agafar i l'Ajuntament del moment, pues, molt ben fet, ho va portar, pues, al Consell Comarcal, on ells ho custodien. Es va signar un document de sessió, suposo que es diu.
2: Sí,
0: Nati.
2: Es va fer una sessió a la Generalitat de Catalunya per ser depositat a l'Arxiu Comarcal.
0: Val. Clar, a partir d'aquí ha començat tota la recerca històrica fins a arribar al dia d'avui. Pues mira com va començar la curiositat. Podria estar 600 anys més allà, si no arriba a caure.
1: Jo feia la referència a les novel·les, a les pel·lícules. La manera de trobar-ho o recuperar-lo també és molt novel·lístic, també, és molt de pel·lícula.
0: Sí, sí, però és que a vegades les pel·lícules o molts teatres venen de la història, no?
1: Perquè, correcte.
0: Sort que en aquell moment va caure l'arxiu, que segurament que l'Ajuntament del moment es va posar a mans al cas, mare meva, quina feinada, no? Perquè feinada en d'on?
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Per sort d'això estem en el punt que estem avui en
1: correcte,
0: dia.
1: Correcte, correcte. I saps què hi trobo també, Amadeu? Perdona, això potser ho dic jo, també. És a dir, que a vegades potser estem més acostumats, o potser això, perquè hi ha més recursos, perquè pel que sigui, doncs, estem acostumats a que les documentacions, els arxius, una mica, sempre vagin a... no a petar, sinó que vinguin a parlar de les capitals, no? De les capitals de comarca, que és el cas. I, en canvi, aquesta referència històrica i aquesta importància de referència històrica arribi, doncs, des d'un municipi com és Banyeres, ostres, doncs també jo crec que és un punt de reivindicació, també, no? Que...
0: Molt bé, molt bé, molt bé ho dius, eh? Però ara faré un tema polític aquí, que no m'agrada gaire, però, bueno, ho explicaré, no? Perquè l'Helena ho pot explicar molt bé. Avui en dia, quan coneixem en el segle XXI, el 2026, Banyeres del Penedès, un nucli més, 3.400 habitants dels 14 municipis que tenim al Baix Penedès. No som ni capital de comarca, ni som una cosa important, però som el nostre poble que ens estimem i lluitem molt, evidentment,
1: tu diràs,
0: no? Com a tots.
1: Tu diràs.
0: Però que en aquell moment, i ens ho pot refermar l'Helena, i també en el segon capítol dels catalans fet pel David Santander, Banyeres llavors era més important. I ara ja es diu que alguns voldrien passar a la província de Barcelona, Banyeres ja estava molt vinculat a Barcelona, jo, com sempre he estat. No, Helena? És així, no?
2: Sí, o sigui, és molt interessant aquest fet, perquè jo crec que ja, des de l'edat mitjana, ja existia aquest concepte de descentralitzar.
1: Val,
2: i sobretot aquí passava en Vilafranca. Hi ha una constant en tots els municipis, clar, jo parlo del Baix Penedès, que és el que conec, de desvincular-se a la vegueria de Vilafranca, constantment.
1: És que Vilafranca, sempre pel mig Vilafranca,
2: sí. Sap greu citar-ho, però en aquests capítols de redempció es parla de que se sentien maltractats
1: per Vilafranca.
2: Per Vilafranca. Clar, això també deu tenir algun interès en el sentit de voler-se independitzar.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però és veritat que, per exemple, l'Arbós va aconseguir abans desvincular-se de Vilafranca perquè l'Arbós era vila reial, o sigui, tenia més privilegi en aquest sentit que Banyeres.
1: Sí.
2: I el 1360 ells ja van aconseguir que es desvinculés de Vilafranca, de la vegueria de Vilafranca.
1: Sí, sí, ostres. El
2: que volia Banyeres amb aquests capítols de redempció és aconseguir dependre directament de Barcelona. Si jo crec que haguessin tingut més diners, sí que s'hagués aconseguit potser esdevenir carrer de Barcelona, que hi ha el concepte aquest a l'edat mitjana que es diu carreratge, que era bàsicament pagar per tenir els mateixos privilegis que un carrer de Barcelona, tot i estar a quilòmetres de distància.
1: Sí, sí, sí, ostres.
2: Hi ha molts municipis que van ser carrers de Barcelona. El que passa és que no ho van aconseguir, però sí que van aconseguir que a partir del 1370 o així, que el batlle, és a dir, que impartia justícia, l'elegís des dels candidats que proposaven des de Banyeres al batlle de Barcelona. És a dir, desvincular-se, anar directament a lo més a dalt.
1: Val. Ostres,
2: saltar-se escales.
1: Sí, sí, és fantàstic, és a dir, explicat així, realment, i la història es repeteix, com deia l'Amadeu, ara que hi ha certs municipis, no podem dir-ho, eh?
2: Sí, que volen mirar directament a Barcelona i saltar-se. Cunyit,
1: per exemple, que volen mirar a Barcelona, era un fet que ja passava 600 anys enrere, i que justament ja... Ostres, és ben vist, Amadeu, en aquest cas, ben vist.
0: Sí, és que em va sorprendre molt quan vaig estar llegint-ho, i bueno, la història...

0: història final triga, però es repeteix.
1: S'acaba repetint, correcte, correcte, s'acaba repetint. Com està estructurat el llibre? Cronològicament, entenem, Helena?
2: Bueno, el que he presentat, clar, al final el meu treball aquest que vaig fer pel màster estava molt centrat en un anàlisi diplomàtic i paleogràfic, que també ho he volgut mantenir perquè crec que és la gràcia, no?, de posar a l'abast a la gent com s'analitza un document, perquè quan un llegeix un article científic veu directament les conclusions o les reflexions, no l'anàlisi del document. I també crec que és interessant, doncs, veure-ho. Llavors, en un principi, per ubicar el lector, tinc un pròleg que l'ha escrit el Juan Antonio Resinas, i que també és un historiador local. I després hi ha, doncs, una introducció per ubicar Banyeres a l'època medieval, tot el context institucional que hem explicat ara, i després ja passo a l'anàlisi diplomàtica, a entendre com és aquest document, quines parts està formada, les característiques, i després ja l'anàlisi paleogràfica, que també ens dona molta informació respecte a com s'ha escrit, el tipus d'abreviatura, perquè clar, quan ara nosaltres, bueno, qui tingui l'oportunitat de llegir el llibre veurà que clar, està transcrit, de manera que ja no cal anar directament al document original i intentar llegir-lo, que és una feinada, perquè clar, al final és un en llatí i dos, les paraules estan abreviades.
1: Clar, ostres.
2: Nosaltres quan parlem per WhatsApp també utilitzem abreviatures, però són del nostre llenguatge quotidià.
1: Imagina't el llatí, clar.
2: Clar, i com que no hi ha un manual que t'expliqui aquesta paraula com s'abreviarà, llavors clar, és una feina la de transcriure, que també espero que es tingui en compte, no només en aquest llibre, sinó en totes les publicacions històriques que són.
1: I a més amb la feina que feu des dels arxius i qui desenvolupeu i porteu aquests arxius, és obvi, aquesta feinada que és no només guardar, sinó que és interpretar i poder explicar-ho i divulgar-ho, que també és importantíssim. Sí. Doncs bé, us recomanem moltíssim la presentació d'aquest llibre, que recordem-ho, serà aquest divendres 12 de juny a la Biblioteca Municipal d'Ernest Lluch de Banyeres a partir de les 7 de la tarda. Alcalde, convidem a tothom, sigui de...
0: Anava a tothom.
1: Anava a dir Vendrell, Vilafranca no els convidarem. Vendrell i comarca sí.
0: Tothom.
1: Amadeu, gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Fins ben aviat, gràcies.
3: Adéu, gràcies.
1: I Nati, el mateix, que acabeu de celebrar aquesta Setmana Internacional dels Arxius amb activitats com aquesta, que és una bona manera d'explicar quina és la feina que feu, com ara hem pogut comprovar.
3: Doncs gràcies i esperem veure'ns ben aviat.
1: Exacte.
3: Crec que sí que serà aviat.
1: Helena, el mateix, sé que és la primera vegada que has vingut a la ràdio, a partir d'aquí ja has vist que això no és res, i que et convidem sempre que vulguis a venir a parlar del que vulguis, que serà tan interessant com el que avui has vingut a explicar, de veritat.
3: Merci.
1: Gràcies, una abraçada.
3: Gràcies.
1: Fins aviat. Adéu.
4: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
5: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
6: Jordi, ¿qué está pasando?
7: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
6: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
7: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
6: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: I aquest aniversari, sobretot a la celebració que arriba aquest mateix dissabte, dia 13, en els 35 anys del Cabrot. Per suposat que això celebra en foc, amb altres bèsties de foc convidades, i festa, i música, i tot el que comporta una celebració d'aquestes característiques. Per parlar-ne, a banda d'aquesta connexió habitual i diària, hem de una mica allò canviar aquests rols, tornem a connectar i parlem ara sí ja com a responsable, i crec que no ha canviat, encara és el president del Cabrot del Vendrell, en Marc Rodero. Marc, molt bon dia.
9: Molt bon dia, Pere. No, ara el temps no, eh? Que
1: fora, no. Això ja està, ja està. Hem de separar aquestes grans vinculacions que tens, perquè a banda de la meteorologia, una mica també la teva gran afició, el teu gran amor, és cap a la cultura popular i cap als elements festius i la festa major i tot plegat, eh?
9: Correcte, exacte. Tinc la sort i el privilegi de poder veure les dues, eh? La cultura popular, la més protocolària, podríem dir, amb els gegants, i la de foc, en aquest cas, amb el Cabrot.
1: Molt bé. Home, de fet, mira, deixa-m'ho dir, ja que hi som, eh? Tampoc no està gaire deslligat, perquè, clar, sempre que es fa algun tipus de celebració, festa major o popular, es fa carrer, es fa plaça, que és on s'han de fer aquest tipus de coses, i vulguis no, sempre posem la mirada al cel perquè no plogui, quin temps farà, que no es faci anul·lar la cercavila, etc. Això també passa, Marc?
9: Sí, al final tot va vinculat, són festes, són aquestes manifestacions festives que fem al carrer, i evidentment la meteorologia en aquest cas hi juga un paper no important, sinó el principal, el primordial, perquè qualsevol inclemència en aquest sentit, doncs la veritat que limita moltíssim, doncs al final, de poder-ho realitzar.
1: Sí, doncs mira, en el teu cas, la teva figura té les dues coses lligades, així que suposo que la Marta tranquils.
9: Bueno, sí que és cert que jugo amb una miqueta d'avantatge, però també m'espanto més aviat del compte. Correcte. Quan, normalment és inevitable, no consultar-ho, però recordem també el dia del diable. Fa poquet també, doncs, que el temps va fer una miqueta de la seva, finalment es va poder desenvolupar amb certa normalitat, però evidentment tens tendència a mirar-ho. No ens agrada mirar aquests mapes a llarg termini, perquè normalment no acaben sent del tot fiables. Però és inevitable.
1: La setmana passada
9: ja estàvem mirant el temps d'aquesta, però per sort aquesta vegada no haurem de patir.
1: Era inevitable preguntar-t'ho, també, que en principi meteorològicament tot de cara, no?, aquest dissabte.
9: Sí, per sort, sí, no tindrem cap inconvenient. Esperem un dissabte radiant, de sol, de temperatures prou agradables per estar al carrer i no patir-les massa, i per tant, doncs, en aquest sentit sí que podem estar tranquils i contents.
1: Fantàstic. Doncs bé, ara sí, parlem d'aquest 35è aniversari del Cabrot, que de fet també és un dels aniversaris marcats en aquest 2026, que està carregat de celebracions com

0: o fer alguna cosa, i ara aquest 35è aniversari. Vull dir, ostres, amb aquestes celebracions ets conscient de com passen els anys. Per lo bé o per lo dolent, però bé, ens quedem sempre amb l'ua, per això.
1: Sí, totalment d'acord, eh? I aquesta reflexió la veiem nosaltres, els que estem amb tot això. Vas programant els actes, vas programant els aniversaris i dius, bueno, encara queden 2 anys, encara queden 3. Mira, els gegants, el 2030, en faran 100. Mm. Estem al 2026, però, Pere, d'aquí 4 anys... passaran volant, és a dir, que d'aquí 2 dies estarem celebrant el centenari del Salvador i la Teresa. Doncs amb això ens passa exactament igual. Fa res estàvem celebrant el 30è, amb 30 dracs que tombaven pels carrers del Vendrell. Sí. Aquest 35è no en tindrem 35, lògicament, perquè això és una cosa que no cal repetir-la sempre, però te n'adones que fa res, i que la nostra percepció potser és que dius, bueno, han passat 5 anys, només 5 anys, ho hem de dir d'aquesta manera.
0: Sí, sí,
1: i per tant, doncs, és una manera de veure, doncs, la velocitat que portem en aquest sentit i com tot i com el temps va passant d'aquesta manera tan ràpida.
0: Ah, tu diràs. A més, si no estic mal entès, si no corregeix-me de veritat, és total ignorància, com la que sempre transpuo, tot i treballar en un mitjà de comunicació, que sou una de les bèsties de foc més antigues del municipi, no?
1: Bueno, en tenim 35, per davant tenim el caramot,
0: val,
1: lògicament, i no em vull, i segurament, i el bou, em sembla, i no me'n vull deixar cap, sisplau, que no se'm malinterpreti.
0: No.
1: Però tenim el caramot, tenim el bou, per tant, però tot i així, evidentment, són 35 anys, fent foc per tot arreu, per tot el país, en alguns indrets de la península Ibèrica, també hem sortit a França, i esperem que ens quedi encara llarga vida. Som una entitat, podríem dir, sana en aquest sentit, tenim força gent que ens acompanya en totes les seccions, evidentment, el cabrot, les masses, la batucada, el cabrot petit, les masses del cabrot petit, la batucada del cabrot petit, per tant, hi ha una estructura ben ferma, una estructura ben muntada, i que, evidentment, sense les persones no serviria absolutament de res. I en aquest sentit, doncs, gaudim d'una vida sana. Tenim moltes persones que ens acompanyen, no només les que formen part de l'entitat, sinó també les que col·laboren de forma externa i en alguns moments puntuals, i per tant, lògicament, s'ha d'agrair, perquè si no, el cabrot no surt sol, el cabrot petit no surt sol, els timbals no toquen sols i les masses tampoc es porten soles, lògicament.
0: Sí. Està clar. Doncs va, ara si parlem de la festa, parlem d'aquests punts destacats de la festa d'aquest dissabte, una mica, què heu preparat? Què podem trobar, Marc?
1: Doncs mira, en principal m'agradaria destacar que ens ja em permetràs una miqueta l'adjectiu o la paraula, que ens acoplem als actes que es fan per la primavera vendrellenca, i per tant, doncs, amb aquesta connivència i amb aquesta simultaneïtat entre l'Ajuntament i l'entitat, doncs, aconseguim de poder vestir l'acte en conjunt també, doncs, amb això, amb aquestes activitats que es duen a terme amb l'última primavera vendrellenca. Hi haurà la plantada, començarà a les 6 de la tarda, en aquest cas a la plaça del Tívoli, conjuntament també a les 7 començarà un espectacle infantil dedicat, doncs, una miqueta als més petits, i es anirà desenvolupant la trobada, doncs, en aquest espai de temps i en aquest espai, com diem, a la plaça del Tívoli. A partir de les 8, un quart de 9, farem una miqueta als parlaments, amb la regidora de Cultura Popular, amb l'alcalde, que entenem que també ens acompanyarà, i farem l'entrega de records a totes les colles participants. Finalment, marxarem des de la plaça del Tívoli en processó tranquil·la, o en cercavila tranquil·la, és a dir, sense foc, i amb les batucades i les tabalades que n'hi han tocat, per situar-nos a la placeta de França, i des d'allà a les 10 començarà el correfoc, que passarà pel recorregut habitual com fem per Santana, és a dir, no des de dalt del carrer Roqueta, sinó des del pont de França, sí, carrer Muralla, plaça Nova, Cafès, Prat de la Riba, Peix, i acabarem, doncs, a la nostra gran plaça, que estimem tant, a la plaça Vella.
0: Plaça Vella, sí, punt neuràlgic, de la festa vendrellenca popular.
1: Això, no podíem obviar-la, havia de ser sí o sí allà. Evidentment, no ens plantejàvem tampoc ni un altre recorregut, ni tampoc un altre punt per finalitzar.
0: Val.
1: I serà, doncs, això, a la plaça Vella.
0: Molt bé, els punts de lluïment són Pont de França, plaça Nova, plaça Vella, que també són bons llocs on la gent pot una mica acostar-s'hi, per veure les enceses de lluïment, que potser també és un dels punts atractius, a banda de la cercavila de foc, que sempre, evidentment, té la seva característica, però potser els lluïments és quan més llum i foc podem veure, oi?
1: Sí, això mateix. Cal remarcar que, a diferència que del 30è aniversari, que vam fer només punts de lluïment, és a dir, que per el recorregut no vam tirar pólvora, en aquesta ocasió sí. És a dir, que durant tot el recorregut, des que comencem el pont de

0: França fins que acabem a la plaça Vella, tot el recorregut serà en pirotècnia, la qual cosa vol dir doncs, que durant tot el tram de tota la cercavila hi haurà foc. Cert és que, ho hem especificat també, que hi haurà aquests punts de lluïment on les colles, evidentment, doncs, fan les seves enceses una miqueta més importants. La primera i principal, o la primera, podríem dir, que serà al Pont de França, l'altra serà a la plaça Nova, i finalment aquesta sí que podríem dir que serà la principal, no, com dèiem abans, serà la de la plaça Vella. Però insistim que serà un recorregut on utilitzarem sempre pirotècnia, però sí que és cert que en aquests tres punts, Pont de França, plaça Nova i plaça Vella, serà on les bèsties faran les seves enceres de lluïment.
1: Clar, clar, que són punts destacats. També hi ha com activitats musicals per celebrar-ho, i a la nit hi haurà concert, però també a la tarda hi ha espectacle infantil, oi Marc?
0: Sí, és el que comentàvem. La plantada comença a les 6, a les 7 comença l'espectacle infantil, durarà una horeta, horeta i poc. Després hi haurà aquesta pausa, que serà una miqueta més per nosaltres, per fer tota aquesta entrega de records, i a partir de les 11, si no anem mal equivocats, si em sembla que és així, hi ha un concert també a la plaça del Tívoli, i finalment s'acabarà amb música. Per tant, és aquesta... hem buscat aquestes sinergies, vull dir, agrair també a l'Ajuntament poder-nos afegir això, allargar també aquest any la primavera vendrellenca, que és molt important, i fer-la coincidir també amb l'aniversari del Cabrot.
1: Sí, que ja ho dèiem al començament de la conversa. I parlem de les colles participants, no en seran 35, però n'hi ha unes quantes.
0: En som 10 i el Cabrot serà l'11. M'agradaria destacar que més que les colles, que sí, és la relació amb elles, la relació que ens uneix, no només de compartir el mateix criteri, de compartir les mateixes passions, que en definitiva és el foc i la pólvora, sinó també aquesta relació d'amistat, de bon fer, de bé, doncs això que ens acosta una miqueta, no?
1: Clar.
0: Les colles que han vingut són colles amigues, són colles que tenim moltíssima relació amb elles, són colles també que creiem que són punteres a bona part del territori, com no hem de menyspreuar evidentment a les altres, però sí que hem intentat buscar, doncs, això, donar-hi aquesta qualitat també, amb aquest 35è aniversari, que es poguessin acompanyar aquestes colles, principalment amigues, amb les quals tenim molt bona relació i que compartim moltes coses, i fins i tot algunes d'elles fora de l'àmbit de les cercaviles i de les actuacions, i també, doncs, aquesta característica, doncs, de colles que són, doncs bé, importants, i que en aquest argot que utilitzem nosaltres fan aquestes enceses que et deixen desmanegat
1: del tot. Sí. A més, és veure tantes bèsties juntes, hi ha com un atractiu molt xulo, perquè veus això, no? La diferenciació, no només el propi element, que evidentment que ja és un punt característic, però sinó això, la manera de fer, la manera de tirar foc, els punts de foc, el tipus de pirotècnica que utilitzen, no? És que, ostres, és molt atractiu veure-ho.
0: Que és quelcom que, evidentment, ha evolucionat moltíssim.
1: Sí.
0: D'on veníem, a on estem ara i on estarem d'aquí 5 anys no tindrà res a veure. És a dir, tot ha anat evolucionant, tot ha anat canviant, i tothom ens hem anat adaptant una miqueta a la demanda del públic. Al final també ens devem, lògicament, a ells. Hi ha una part que és nostra, que és el gaudí personal i el gaudí de l'entitat, però hi ha una altra que és del públic. És a dir, que hi ha molta gent cada vegada més, doncs, que veu cartells, i quan veus segons quines entitats dius, ostres, doncs hi he d'anar perquè vull ser-hi, perquè m'agrada veure les enceses que fan. És cert que tenim colles de diferents territorials, però lògicament del Penedès Garraf és d'on en venen més,
1: ja,
0: no?
1: Sí.
0: Colles properes, colles que estan a prop de casa, colles amb les quals tenim moltíssima relació, i per tant crec que hem fet un cartell força bonic, un cartell força ampli, i un cartell que ens permetrà gaudir aquest dissabte al Vendrell, doncs, d'unes enceses espectaculars i d'un recorregut i una cercavila, doncs, podríem dir que de primera categoria,
1: sí, perquè fantàstic. No. Les podem dir, perquè si et sembla, tinc el cartell a davant, si vols els podem comentar. No t'ho faré dir de memòria, Marc, no sé si series capaç de dir-les de memòria.
0: No em pot ser aquest compromís, perquè segur que no pateixis.
1: Tinc...
0: ara també et diria, espera, que estic davant de l'ordinador i obro jo. No, va.
1: Si vols, jo el tinc a davant, el tinc obert des de tota l'estona. Comentaves aquesta zona propera, que és molt rica amb aquests elements festius. De Penedès Garraf podem trobar les pantarrucs del Penedès, el Nictalus albinyanensis, el Masellot de l'Avern, el Ruc de la Granada, el Drac d'Olivella i el Drac de la Geltrú. Perquè fa les comarques centrals, lo Carranco Vilandó de Cervera, i perquè fa el Camp Conca, la Víbria de Tarragona, el Griu de Tarragona i la Virgília de Torredembarra.
0: Això mateix, no te n'has deixat cap. Bé, correcte.
1: Veus?
0: Ho has fet molt millor que jo. Segurament no, no, hauria d'haver anat rumiant una miqueta quines eren.
1: No pas, no pas, no pas. Escolta'm,
0: doncs
1: parlant...
0: el que et comentava, perdona,
1: no, digues.
0: El que et comentava, sí, amb sí. Totes elles ens uneix una relació excel·lent d'amistat, de places, de foc, de cercavides, de correfocs, de tot, i per tant... Per nosaltres és un honor que hagin acceptat doncs, que, de voler-nos acompanyar en aquest 35è aniversari i poder compartir amb ells.
1: Fantàstic. Escolta'm, fent una mica d'història, simplement, per recordar aquests 35 anys d'història, la constructora és la Dolors Sans, que jo crec que és una de les constructores de referència en aquest país, al territori. També n'ha fet altres internacionals, però jo crec que és una de les constructores més conegudes, oi? Que sí, no té pas errat, oi?
0: Sí, en aquest cas a nosaltres ens va fer el cabrot, evidentment, lògicament ara fa 35 anys, ha fet també el cabrot petit, i val a dir-ho que és cert que la Dolors li té una estima especial al cabrot, perquè crec que va ser el primer o el segon drac que va construir, per tant, cert que ho té sempre a la seva memòria, i aquest és un dels clars exemples també de tota l'evolució que ha tingut la cultura popular, i en aquest sentit, la cultura popular tradicional de foc, l'evolució també d'aquestes construccions, en aquest cas de l'artista de la festa, com és la Dolors, que no només hi és ella, sinó d'altres molt coneguts, doncs com s'ha hagut d'anar adaptant a les característiques, a les demandes, al que les colles a dia d'avui, en el cas del cabrot, 35 anys després, doncs que va demanant, no té res a veure un drac de fa 35 anys amb els que tenim a dia d'avui al carrer. Tot ha anat evolucionant en tots els sentits, les morfologies dels dracs també són totalment diferents, i és un clar exemple també de tota aquesta evolució. Però sí, la Dolors va començar amb el cabrot i ves-li al darrere, per dir-ho d'una forma així una miqueta col·loquial.
1: Oh, i tant, oh, i tant. Mira, i acabarem amb un exercici radiofònic, Marc, si et sembla. M'atreveixo a fer-ho perquè sé que ho sabràs fer i ets un crac també en aquest aspecte comunicatiu. És com explicaríem el cabrot així per ràdio, perquè potser no l'hagi vist mai.
0: Aviam, com l'explicaríem?
1: Sí.
0: A veure... Evidentment, ho intentaré fer sense els meus ulls, sense la passió que sento, evidentment, pel drac, que no tant pel drac, sinó per tot el que envolta i tot el que significa el drac. Nosaltres el drac l'entenem d'una manera molt transversal, és a dir, el nexe d'unió entre tots nosaltres, evidentment, parlo del cabrot, el nexe d'unió és el drac, però independentment de l'espectacularitat que pugui tindre el drac, independentment del que sigui el drac o el que representi el drac i d'on ve el drac, que evidentment és molt important, és el que envolta el drac. Tots els que ens movem al voltant del drac, totes les seccions, tota la comunió que hi ha entre nosaltres, entre l'entitat. Això és el que se'm posa la pell de gallina només ara que ho estic explicant, perquè és la raó de ser al final del cabrot i de l'entitat. El cabrot no seria res sense les persones que tenim al costat. Però què és el cabrot? Evidentment ho sabem, és un llucifer que cavalca en un drac de dos caps. Va sortir o va néixer d'un quadre dels Pastorets, els seus orígens van anar per aquí i evidentment ha anat evolucionant la seva morfologia. Exactament, és la mateixa, però la seva espectacularitat, en les enceses, la seva, podríem dir que, harmonia en el moment de fer aquests muntatges pirotècnics fa doncs que encara llueixi molt més la figura. Evidentment, la seva envergadura és destacable. Sí. És un drac que no és portat, o és portat per una persona, però que va amb rodes a causa de la seva envergadura, i encara més doncs hi dona aquesta espectacularitat en totes aquestes enceses.
1: Quants punts de foc té actualment el cabrot?
0: 9.
1: Val.
0: En té 9, però és que no ens en conformem amb 19, o sigui, amb 9, no en tenim prou amb 9, sinó que els dupliquem. Uh-huh. És a dir, de sèrie, podríem dir, en té 9. N'havia tingut 10, perquè a la boca del cabrot, a la llengua, en portava una altra. Sí que és cert també que en el seu llom porta bateria, un espai per posar bateries aèries i també un altre espai per posar-hi uns volcanets, però d'origen en té 9, actualment en té 9, però com que no ens en conformem amb 9, ho transformem en 17, és a dir, que dupliquem amb uns estris especials que utilitzem, doncs dupliquem aquests punts de foc. Fantàstic. És a dir, que es converteixen en 17 en alguns moments, en segons quins llocs, i en segons en quines enceses.
1: Molt bé, que bé. Doncs Marc, enhorabona, felicitats, salut i foc, en aquest aniversari d'aquest proper dissabte. I bé, que això m'ha anat fent la pista en aquests darrers 15 anys, per part meva almenys, professionalment parlant, dels aniversaris del Cabrot, i esperem anar parlant de les successives festes, no, també, a mesura que vagin arribant.
0: Sí, correcte. No? Començarem, vam començar la temporada fa poquet, podríem dir que el màxim, o el màxim de l'inici, ens arribarà aquest proper dissabte, i a partir d'aquí ja comencem a encarrilar, doncs, totes les altres sortides que tenim a diferents llocs del país, òbviament a casa nostra, Santana, i a partir d'aquí, doncs, anem funcionant. No només el Cabrot, evidentment el Cabrot petit també, que és un altre.
1: No, i tant, aquest i tant.
0: També ens dona, et podria dir que ens dona encara moltes més alegries que el Cabrot.
1: Sí?
0: El Cabrot petit té una particularitat, sí, té una particularitat especial. Al final són els nens, Pere.
1: Ah, clar.
0: I és el que... Clar. Ah, exacte. I sí, això sí, et dona... Sí. Això, sempre ho he dit, des que va arribar l'any 2019 al Cabrot petit, les alegries se les emporta moltes més vegades la colla infantil que no pas la colla adulta.
1: Molt
0: que
1: bé.
0: No vol dir que un sigui més que l'altre,
1: no,
0: no parlo d'això, sinó que un va amb nens al capdavant i ja saps el que representa, doncs, tot plegat.
1: I tant que sí, doncs va per molts anys més també en aquest aspecte. Gràcies, Marc, una forta abraçada i fins aviat i fins demà.
0: Així ho farem. Gràcies, Pere.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: 3 quarts en punt de 12. Temps per la participació, per les trucades, com ja és habitual, quan ja bé coneixeu. A partir d'aquí, fins que arribem al migdia, ben pendents d'aquests punts de contacte. 977 15 70 69, sobretot. 977 15 70 69. O també, si ho voleu, podeu enviar-nos un correu electrònic calaixera@rtv-elventrell.cat i, sobretot, missatge de WhatsApp al 686-101-101. Podem dir que avui la primera participació passa per l'Iman.
3: Hola, hola, un altre cop aquí.
1: Com estàs?
3: Molt bé,
1: sí?
3: Molt bé, contenta d'estar aquí.
1: Doncs vinga, davant del micròfon, ara sí, ja, altra vegada, per ajudar-nos sí. una mica a enfilar aquesta recta final de programa.
3: Soc una mica polivalent, una mica aquí, una mica allà.
1: Clar, genial. Doncs no, ja és això, no has vingut això, Iman?
3: Sí, sí, totalment.
1: No, conèixer tots aquests aspectes de la ràdio, de la part més tècnica, de la part de producció, etcètera, etcètera, etcètera,
3: Sí.
1: Molt bé, de fet, tenim ja primeres trucades.
3: Perfecte, escoltem.
1: Ja primeres connexions al 977 15 70 69. Bon dia.
4: Bon dia, estimat.
1: Maria Dolors, com estàs?
4: Hola, carinyo.
1: Com va?
4: Molt bé, hem passat aquí el papelet, però no
1: sí?
4: Soc jo.
1: No, no, ets tu.
4: Molt bé, carinyo.
1: Què dius?
4: Mira, avui t'has acompanyat.
1: Sí, ara últimament.
3: I ben acompanyat.
4: Sí. Molt bé.
1: Sí, sí.
4: Escolta, Pere.
1: Digues.
4: Posa'm una de les que surts de la... de l'última fornada que t'ha portat el Jan Potis.
1: Sí.
4: A la que tu vulguis, que sigui guapa, tu mateix.
1: Vinga.
4: Tu mateix.
1: Alguna de... Alguna de ben romàntica, no?
4: Sí, ja ho saps, que jo romanticona.
1: Vinga, doncs va. Doncs ho farem de seguida. Buscarem alguna
4: mateix,
1: de ben xula i la posarem.
4: I us agradi a vosaltres també,
1: Perfecte. Molt bé.
4: Molt bon cap de setmana.
1: Gràcies, igualment.
4: Jo estaré content aquí amb foc i, bueno...
1: Home, t'ho diràs.
4: Aquest dissabte demà, mare
1: meva. Sí, home, sí, amb l'aniversari del Cabrot i tot el que s'hi fa, que hi ha molta cosa.
4: Demà, vull dir que la meva filla, quan vingui a dinar. Ja podeu marxar aviat, Que jo tinc feina aquesta tarda.
1: Molt bé.
4: Tinc festa. Vale, carinyo.
1: Genial. Gràcies, Maria Dolors. Fins dilluns, fins dilluns.
3: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
1: Adéu.
4: Gràcies, amor. Petonet.
1: Adéu, adéu.
4: Adéu,
1: adéu,
4: adéu.
1: Doncs va, aquesta recta final de programa, encara més participació i amb més trucades. Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
5: Bon dia, Pere.
1: Ara sí, ja amb papelets.
5: Sí que tenia raó la Dolors, que era jo que esperava la trucada. Vaig penjar perquè dic, no vull ser el primer. Sí.
1: Bé, doncs mira, segon.
5: Bueno, Pere, veus que falten 10 programes, només no pots patir a mi?
1: Sí, sí, sí. Mira, ja ho tinc comptat, serà l'1 de juliol. l'1 de juliol farem 4.000 programes.
3: Això és un número rodó, eh?
1: Sí.
3: Imagina't
1: sí, sí.
3: Això amb euros.
1: Sí, mira. Sí, Jan, sí, serà, sí, sí, serà un dia maco per explicar que fem 4.000 programes. Segurament la festa grossa la farem al 5.000, eh? Quan fem el 5.000 farem allò, la festa en majúscules, però almenys serà un dia per parlar-ne i per explicar-ho, no?
5: Bueno, serà un ensaig per això.
1: Correcte, això mateix.
5: Bueno, jo vull felicitar aquesta noia per haver vingut al programa, eh?
3: No, moltes sí? Gràcies, sí? Molt amable.
5: Que això és una cosa molt d'agrair.
3: Moltes sí, gràcies.
1: I tant, allò que...
5: Més siguem, més riurem, Pere.
1: Sí, sí, home, sí, sí, sempre, sempre. Home, bueno, i que triïn aquest espai la ràdio, com és l'Iman, per una mica sí. Conèixer com és la ràdio, doncs millor que millor, no? Ens fa sentir una mica tona orgullosos. Digues.
5: De vendrellencs que escoltin la ràdio com jo, no crec que n'hi hagi gaire.
1: No, no, no, potser no.
5: Jo soc més de la ràdio que de la televisió.
1: Clar, sí, sí, sí. La ràdio, sempre la ràdio.
5: Ara, ara.
1: Molt bé.
5: Si tens temps, posen una d'or Roberto Carlos. No, ja farem el dilluns o el dimarts.
1: Va, va, no, no, espera que me l'apunto. Sí, espera. Jan, Papalet, Roberto Carlos. Alguna, la que sigui?
5: Acabo bé, tu.
1: Doncs vinga, ja en buscarem alguna de ben xulat.
5: Bueno,
1: perfecte.
5: Bon fin de setmana per tots.
1: Gràcies.
5: I jo, com sempre, visca la calaixera i visca tots. O sigui, tots els calaixeros i calaixeres i visca la cuina.
3: Visca, visca.
1: Visca.
3: Igual,
1: visca.
5: Fin de setmana per tot.
3: Igualment, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu. Estem fent ràdio amb portes obertes, vol dir que si algú sent soroll de fons és que això, hem de fer ràdio amb portes obertes perquè la climatització no ens funciona i si no obrim ens convertim en pollastres a l'ast.
3: Sí, bueno.
1: I per això tenim les portes obertes i per això se sent més soroll del normal.
3: Sí.
1: Eh?
3: Això també és una metàfora per al que és l'estiu, no? O sigui, quan sí. Arriba l'estiu hi ha més gent al carrer, més xivarri, més... Bueno,
1: aquí la ràdio
3: sí,
1: també.
3: Sí,
1: eh?
3: Representació una mica del que és la societat
1: sí,
3: realment.
1: Sí, sí. Allò clar, amb les portes tancades, que ja evidentment tot està pensat perquè no hi arribi soroll de fora, doncs aquí sempre hi ha molt de moviment i molta cosa i no se sent. Clar, quan obrim les portes sí que se sent, però bueno. Les hem d'obrir perquè si no aquí dintre ens couríem sí. com a...
3: Com un pollastre.
1: Com un pollastre, com un pollastre, les més ni menys. Escolta, Ivan, tu estàs estudiant.
3: Sí.
1: Has vingut a aprendre com és el món de la ràdio, has passat... Bueno, estàs fent tele i ràdio, per
3: sí,
1: entendre's.
3: Correcte.
1: Has estat molt per tele. Ara estàs uns dies aquí a la ràdio.
3: Sí.
1: Tot i així, què vols fer? T'ho puc preguntar o no?
3: Sí, m'ho pots preguntar. Saps què passa? Que jo sóc una persona que et puc respondre aquesta pregunta.
1: Avui i demà canviarà.
3: Avui i demà dir-te una cosa diferent, perquè jo puc tenir molt clar el que vull fer avui,
1: sí?
3: I avui, a dia d'avui et diria, doncs em vull dedicar al món audiovisual, uh-huh. Però com que tinc tantes inquietuds
1: ja.
3: I m'apassionen tantes coses, uh-huh. Mai em tanco les portes a poder aprendre coses noves o a descobrir o investigar per altres camps, saps?
1: Val, està bé,
3: I jo
1: està
3: crec
1: bé.
3: Que això està guai.
1: Sí, a més tens, ets un terremoto, eh?
3: Sí, una mica
1: ets
3: sí.
1: Un terremoto, sí. Ja,
3: espero
1: ja
3: que per
1: saps.
3: Bé, espero que per
1: sí,
3: bé.
1: Sí, ja ho saps, ja t'ho diuen bon sovint, però ets un terremoto. Això és bo, és bo, és bo.
3: Però sí.
1: És bo, és bo, és bo, és bo. Anem cap a la primera cançó que ens ha demanat la Maria Dolors. No sé per quins gèneres musicals et mou tu, Iman.
3: Això és molt bonic, el que està sonant, eh?
1: Sí?
3: Sí.
1: I amb un punt especial, que aquestes són cançons que versiona un oient d'aquí a la casa, és un amic ja, de fet, que es diu Jan Potis, Jan Guixens, però és el Jan Potis, com es coneix aquí al Vendrell, que és un gentleman, i des de fa molts anys versiona aquest tipus de cançons així, saps? Elegants, en té moltes, eh? Però bueno. Sobretot aquesta especialitat de fer aquestes cançons així elegants, profundes, i per això hem triat aquest My Funny Valentine, de Barbara Streisand, poca broma, en versió masculina i en versió del Jan Potis, que
3: molt
1: és una mica
3: bé.
1: El que ens ha demanat la Maria Dolors, que ens ha dit qualsevol cançó de les últimes d'en Jan Potis, que és això que està sonant.
3: Molt bonic.
1: Et sembla?
3: Perfecte.
1: Però escolta, vés-te pensant alguna cançó, si et ve de gust, eh? No sé...
3: Jo de moment deixo que la gent vinga. Parli.
1: Sí, perquè tampoc no hem molt sobrat de temps, no?
3: Bueno, per això, donem espai als oients.
1: Vinga.

0: Que bé que li van aquestes cançons al Jean Podis, eh?
1: Ja aquesta veu. I aquesta música és molt bonica. Aquesta sí. música és per seure a la butaca, relaxar-te, disfrutar d'un paisatge. Sí. És molt, molt, sí, sí. molt així,
0: tal saps? Qual, tal qual. Doncs petició que ens ha fet la Maria Dolors, l'acabem d'escoltar. I tenim nova connexió, nova trucada. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Què tal? Soc el Colet.
0: Què dius, Colet? Què dius, Josep? Com estàs? Doncs
2: mira, explicar una anècdota del Jean Papalet.
0: Ai, vinga, va. Què ens dius d'ell? Com m'agrada que ens expliquis aquestes coses.
2: Sí. Anàvem moltes vegades, anàvem en bicicleta cap a Montserrat.
0: Sí.
2: I aquell dia anàvem amb Mendes, a Papalet i Dola.
0: Sí.
2: I, clar, vam estar tot el dematí a dalt a Montserrat.
0: Uh-huh.
2: Però com tiràvem amunt, al sortir de Sant Sadurní hi havia una masia, que feien dinars.
0: Sí.
2: I allí ja encarregàvem el dinar, diu, escolti, per les 3, prepareu-se el dinar que baixem a dinar.
0: Sí.
2: Que baixàvem de Montserrat.
0: Digues.
2: I és quan que... van acabar de dinar i tot això, que devien ser les 6, 2, 4, 7,
0: uh-huh.
2: i van dir, cap a casa. I anàvem tots 3. I tot un plegat, no trobem el Papalet. Anava un moment, dius, i jo, dius, coi, escolta, dic, on tens Jean Papalet? Dic, no ho veig ni al davant ni al darrere nostre. I estàvem allà a la cantonada que va al carrer cap baix a l'estació i cap dalt a les Casots.
0: Sí.
2: Que és un port de muntanya.
0: Uh-huh.
2: I tot un plegat veiem una persona amb bicicleta que passava per allà a la carretera per dalt a les Casots. Dic, dit-ho amb el mal esperit.
0: Que volgué anar per un altre camí.
2: Sí, va voler agafar una travessera per passar-se al davant. Però saps què li va passar?
0: No.
2: No, bé, ja t'ho dic, ja t'ho explico. Com, jo, com van dir, mira, cunyat, el mal esperit. Diu, ara vol arribar primer ell, o vendré ell, però li tocarà amb els pebrots. I saps què li va passar?
0: No.
2: Que va tindre rebentón.
0: Ostres!
2: I se li va fer fosc. I tot així ell va tindre feina per arribar a Vilafranca perquè havia el tren, canviar el d'agafar el tren i agafar el tren.
0: I va haver acabat. Saps com li...
2: Davant nostre i va arribar l'últim.
0: I va arribar l'últim, veus? Saps com li diuen això a la gent jove? El karma. Això és el karma.
1: Sí, sí.
0: Que va intentar fer trampes i mira...
2: Jo no sé si has vist mai tu pel·lícules del Jaime, tu, que feien abans.
0: Sí. Alguna recordo.
2: De bicicletes i després el que anava al davant d'escapat baixava,
0: sí.
2: Agafava una senyalització, i la posava al revés. I a veure tots els altres corredors que seguien aquest muntany avall, saps?
0: I el Jean Papalet era una...
2: tot un pilot que es va posar dins d'un túnel.
0: Sí.
2: I es van trobar amb el tren que venia de cara.
0: Ostres!
2: I has vist aquella boca de túnel que sortien els ciclistes, però cagant una mala cosa.
0: Tu diràs. Ostres, gràcies, Josep, per aquestes anècdotes, de veritat.
2: Sí, i a vegades, quan sento aquí a la ràdio vostra, aquí a Vendrell, i el Jean Papalet explica coses, dic, mira, ara me'n recordo d'això que va passar d'així i va passar així.
0: Doncs pues mira, doncs gràcies.
2: S'ho passàvem molt bé.
0: Ja ho crec. Però tu sempre que vulguis, ens truques i ens ho expliques, Josep. Nosaltres encantadíssims de que ho facis.
2: Sí, un altre dia ja es trucaré, perquè avui no tocarem el turut, no?
0: Perfecte. Perquè anem tard ja i ja ens toca, com aquell qui diu, acomiadar-nos ja.
2: Sí, el que vull preparar és la cançó de Morir de Guerra.
0: Val, doncs vinga, la tenim a punt i a veure si de la setmana que ve te la posem.
2: Sí, la setmana que ve l'altre, però he de buscar, ja ho miraré. Vinga, adeu, sí.
0: Perfecte, quan vulguis, aquí estem.
2: Vinga.
0: Gràcies, una salutació. Adéu, Josep.
2: Adéu.
0: I justament aquesta és la cançó que ens ha demanat el Jean Papalet, una cançó de Roberto i Carlos. No és de la teva generació, de la meva tampoc, eh? Però bé, Roberto Carlos. Una de les cançons més conegudes que té, que és una cançó que es diu El gato que está triste y azul.
1: Bueno.
0: Que no ho entes mai, jo, això. Un gato triste y azul.
1: Bueno.
0: Però bueno, és això. I amb això acabarem.
1: Bueno.
0: Ha sigut curtet, però sí. La resta de dies seguirem.
1: Però hi ha coses que són curtetes però intenses.
0: Exacte, sempre ha de ser tot ben curt i ben intens. Gràcies, Iman.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Igualment, que Pere, vagi que vagi molt bé.
0: Adéu. I nosaltres també tornarem dilluns. Gràcies per ser-hi i ja sabeu que no hi podeu faltar, que passarem llista. Bon cap de setmana.

0: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per saber tots els detalls d'aquesta informació, connectem ara amb el nostre company Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
1: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava amb moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha habilitat també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
3: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
2: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
3: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentir de Andalucía.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
6: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
7: Jordi, ¿qué está pasando?
8: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
7: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
8: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
7: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
10: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
11: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
12: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
13: millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a la quarta hora. Arribem nosaltres després, com sempre, de tot el que hem viscut ja a l'Ullar del Matí amb aquesta programació de Ràdio El Vendrell, que és el programa La Calaixera amb el nostre company Pere Sallet. I ara, per acabar d'arrodonir el matí, aquest és l'òrgan que tenim nosaltres, doncs arribem nosaltres en aquest divendres 12 de juny. Avui, dia 12 de juny, és el Dia Internacional on es celebra principalment el Dia Mundial contra el Treball Infantil. És una jornada instaurada oficialment per l'Organització Internacional del Treball a l'any 2002 amb l'objectiu principal de conscienciar la població i coordinar els esforços dels governs i la societat civil per erradicar l'explotació laboral dels menors d'edat i garantir els seus drets de tal educació, la salut i una infància plena. A banda d'aquesta commemoració impulsada per les Nacions Unides, avui també és el dia on celebren altres efemèrides destacades a escala global i regional. Avui és el Dia Internacional del Doblatge, un reconeixement dedicat a tots els professionals de la veu que fan possible la traducció i adaptació de productes audiovisuals arreu del món. I avui és el Dia Internacional del Falafel, una jornada de caràcter gastronòmica per celebrar la popularitat d'aquesta tradicional menjar d'origen d'Orient Mitjà. I avui, en celebracions nacionals i efemèrides, a Filipines és el Dia de la Independència, a Nigèria és el Dia de la Democràcia i a Bolívia i Paraguai commemoren l'armistici del Chaco. Avui, 12 de juny, destaca principalment la celebració de Sant Onofre d'Egipte i Sant Joan de Sahagún. Sant Joan de Sahagún, prebíster de l'ordre de Sant Agustí nascut a Lleó, famós per la seva capacitat com a pacificador de conflictes socials, de la seva profunda devoció de la Coresties de Salamanca. Sahagún, un poble preciós també, eh? I més coses que ens emmarquen en aquesta jornada. Avui al Vendrell hi haurà un cel molt clar i assolellat durant la major part de la jornada amb una temperatura que avui arribarà fregant els 29 graus 30 amb una mínima d'entre 16 i 17 segons les dades que avui s'esperen. I el temps evolucionarà doncs, de manera amb aquest cel clar a la tarda. Cel també pràcticament serè amb la presència de constants núvols alts que assoliran les temperatures màximes del dia. El vent bufarà de component sud i a poca cosa. I al vespre, doncs, el cel continuarà serè amb temperatures que aniran baixant progressivament fins als 24 graus. Doncs ja situats en aquesta jornada d'avui divendres, dia 12, doncs arribem a aquest factor de que avui és divendres, de que donem i obrim les portes del cap de setmana. I com sempre, us recordem que aquí a la quarta hora el que tenim. Avui ens despertem amb el que has de saber. El nostre punt d'informació amb les notícies locals de comarca, una mira de les notícies nacionals i també d'última hora. Ja sabeu que a la quarta hora també combina aquest punt de música i sabeu que podeu demanar un tema musical, una petició, una dedicatòria, posar-vos en contacte amb nosaltres a través del WhatsApp de participació al 686-1101. 686-1101. I com ja sabeu, també ens aturarem amb el nostre tema retro i avui ens aturarem una estona ben llarga que arriba l'agenda ja de cap de setmana. Això, com sempre, amb aquests minuts, ara passen 12 del punt de les 12 i salutacions des dels controls centrals de qui us parla. Tot un plaer, Marga Márquez. Molt bon dia i benvinguts.

0: Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de Oulet Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs ara és moment d'aturar-nos amb el nostre punt d'informació, amb el que, com sempre, amb el que ens despertem, amb el que has de saber. Aquest dijous a la tarda s'ha produït un incendi de vegetació a Coma-ruga. El foc ha començat cap a 6:15 de la tarda, a prop de l'avinguda Brissamar, a tocar de les vies del tren, i ha mobilitzat fins a 12 dotacions de bombers i un helicòpter. De fet, la ràpida actuació dels bombers ha permès protegir els habitatges propers de les flames. L'incendi, això sí, ha obligat a tallar durant una estona les línies R4, R15, R16 i R17 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra, fins que finalment ha pogut establir la circulació i recuperar de manera progressiva la freqüència del pas habitual. L'Ajuntament col·labora amb el comerç local pel repartiment d'ulleres de protecció per l'eclipsi. El Vendrell es prepara per l'eclipsi solar que arribarà el proper 12 d'agost. Ho fa amb una campanya impulsada des de l'Ajuntament i el Centre d'Iniciatives i Turisme. Els establiments donaran ulleres de protecció a qui presenti 3 tiquets de compra fins a esgotar existències. Ho fa amb els comerços locals a través del CIT per la distribució d'ulleres de protecció de cara a l'eclipsi del proper 12 d'agost. Les ulleres es podran obtenir a partir de la compra, com dèiem, en 3 amb els diferents establiments. La campanya s'iniciarà aquest dissabte, demà, i es mantindrà fins l'esgotament total de 1.000 ulleres homologades. Des de l'Ajuntament deixen clar quan s'ha de fer ús d'aquestes ulleres, igualment donant importància a les mesures de seguretat i seguir per prevenir danys oculars. En aquest sentit, des del consistori han elaborat unes càpsules de vídeo amb consells que cal seguir durant el temps que duri l'eclipsi i que podeu veure a Televisió al Vendrell. I més coses. La unitat vendrellenca planteja canvis i millores als parcs infantils. Unitat vendrellenca proposa fer canvis als parcs infantils de la vila de tal manera que aquestes esdevinguin refugi climàtic i espais que permetin a nens, adolescents i famílies gaudir de temps de qualitat a l'aire lliure i evitar el sedentarisme. El grup creu que s'ha de canviar el model dels parcs infantils actuals. Els parcs també haurien de ser un lloc interessant per a adolescents que puguin practicar esports. Finalment, Unitat Vendrellenca proposa que els parcs tinguin en compte les famílies i la gent gran, i per això cal que caldrien més espais per seure més ombra amb lavabos públics a prop. I el Vendrell, l'Ajuntament del Vendrell estendrà la gratuïtat que actualment hi ha pels alumnes de P1 i P2 de les escoles Bressol als nadons de P0. Així ho ha anunciat l'alcalde Kenneth Martínez en un acte en el que ha fet valoració dels 3 anys que porten a l'actual mandat. Així, després de que el municipi fos pioner en la implantació primer de la gratuïtat de P2 al curs 2021-22 i després al P1 al curs 23-24, ara s'aplicarà la gratuïtat en tot el cicle que va des dels 0 fins als 2 anys. L'alcalde també ha assegurat que en aquests 3 anys el mandat el govern ha complert ja el 83% del programa electoral i ha destacat aspectes com l'entrada en vigor dels nous contractes de neteja viària

o la recollida de residus, així com la transformació verda que ha impulsat en zones del torrent d'Aragalls, la Riera de la Bisbal o el riuet de Coma-ruga. L'alcalde també ha aprofitat de la compareixença per anunciar que aviat es presentarà el projecte de la primera fase del Parc del Botafoc i de la part de l'aparcament soterrat que es farà al Passeig de les Bòbiles. Aquests dos projectes estan confiançats amb fons FEDER junt amb la rehabilitació del mercat municipal. I Unitat Vendrellenca, la formació que va presentar-se en societat ara fa mesos, ha anunciat que el candidat a l'alcaldia del Vendrell a les eleccions del 2027 serà Xavier Robert. El partit forma part de l'òrbita Impulsem el Penedès Junts i ha sorgit a la plataforma ciutadana Impulsem el Vendrell, que es va activar abans dels comicis del 23. Nascut a Tarragona l'any 1984, en Robert és un veí de Coma-ruga des de l'any 2018. Arquitecte i professor de secundària, la seva activitat social ha estat molt vinculada al nucli i als barris marítims, on va crear l'associació de veïns dels Masos i Nirvana. Alhora que va establir espais de treball i coordinació amb altres entitats veïnals, l'acte oficial de presentació es farà el proper dijous 18 de juny a les 8 hores, a les 20 hores, perdó, a la plaça del Mercat. I finalment, parlant de la nostra comarca, us informem de que Calafell incrementa l'ús del transport urbà un 42,5. El nou servei de bus urbà va entrar en vigor el setembre del 25, ampliant horaris i optimitzant recorreguts. L'anterior servei cobria la franja horària de les 8 del matí a les 10 de la nit. L'actual ho fa des de les 5 de la matinada fins a la 1 de la matinada. Això suposa un increment de 6 hores més al dia, passant de les 14 anteriors a les 20 hores actualment. També s'ha optimitzat recorreguts en les tres línies ja existents per poder completar el circuit en una hora. L'increment del trànsit en els carrers, especialment a l'estiu i els caps de setmana, feia molt difícil de cobrir els horaris i previsions, i això havia provocat les queixes dels usuaris del transport urbà. L'Ajuntament de Calafell va recollir la problemàtica i ha optimitzat les línies, evitant passant per parades on pugen poques persones i que cobrien zones poc poblades del municipi. Per fer passar el bus persones amb major usuaris potencials, més desenes en habitants, això permetria, a més, arribar a temps a les estacions de tren, als instituts i al CAP en les hores demandades pels usuaris. I després de fer una mirada a la nostra comarca, a Calafell, és moment, com sempre, d'aturar-nos amb altres notícies del món. Altres notícies d'Espanya ens diu que Lleó 14 fa un al·legat per l'enriquiment mutu entre els pobles en una trobada amb immigrants a Tenerife. Ens diu, fent referència al Mallorca Live Festival, Maria Ehn comença el cicle Open amb un concert íntim a Lluç Major. Ion Belarra, condemnada a indemnitzar en 9.000 euros al jutge García Castejón per anomenar-lo corrupte. Torres veu actuacions molt sospitoses per part dels jutges, però considera injust generalitzar. Els Estats Units i Iran aconsegueixen un principi d'acord per posar fi a la guerra d'Orient Mitjà. I Canadà, Bòsnia, al Mundial 2026 s'endinsa al territori del Escòcer. Altres notícies, ens diu que la inflació es manté en el 3,2 al maig, malgrat l'encariment pels combustibles per la guerra d'Iran. I també ens diu que la Unió Europea sanciona la petrolera estatal cubana Copec enmig de l'escalada de tensions entre els dos països. Altres notícies ens fan fer una mirada també, com sempre, a la nostra comunitat, i ens anem cap a Catalunya. Interior proposa duplicar les penes per armes i marihuana. Interior vol elevar fins a 5 anys les penes per armes, fins a 9 per marihuana, arran dels tirotejos de Barcelona. Els sindicats policials alerten del preocupant increment de les armes de foc vinculades als cultius de marihuana. Evidentment, encara col·legia tot el que s'ha viscut a la Sagrada Família amb la visita del Papa Lleó XIV. Però nosaltres ens quedem amb notícies més d'actualitat. Els metges que van atendre el nadó de la Vall d'Hebron asseguren que no havien vist mai unes lesions tan greus.
troben embolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut de Roses. I parlant del temps, ens diu que... Bueno, abans, dues notícies més. Com us dèiem, la Sagrada Família recupera la veu que Gaudí va imaginar fa més d'un segle. I la polèmica per la expulsió de 500 cantaires de la Sagrada Família amb estelades. Per últim, sempre ens quedem amb una mirada al temps. Torna l'estiu amb sol i més calor, però també amb ruixats al Pirineu. Això és ara mateix, com sempre, el que has de saber aquí en la quarta hora.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Bé, doncs anem en busca d'aquí. Avui hem triat per ser protagonista en el nostre espai del tema retro. A més, malauradament, fa uns dies que es parla de l'artista. Avui hem triat a Bonnie Tyler, que com ja sabeu és aquesta icònica cantant anglesa coneguda mundialment per ser la primera dama del rock gràcies a aquesta inconfundible veu rasgada. Acaba de fer 75 anys aquest mes de juny, mantenint-se com una de la llegenda viva de la música. I actualment el seu estat de salut és motiu d'atenció i de notícia internacional després d'haver estat ingressada d'urgència en el Algarve, a Portugal, on resideix. La seva família va comunicar que permaneix greu però estable després d'una operació per una perforació intestinal, desmentint els rumors alarmistes als mitjans. I una vegada, doncs, destacant això, us diré que la trajectòria de l'artista abarca més de 5 dècades colmades de grans himnes d'estadis i balades. El seu gran èxit va ser aquell, és aquest Eclipse of the Heart, a l'any 83, el seu major èxit històric que ha arribat a ser número 1 al Regne Unit i també a Anglaterra. Al Regne Unit i als Estats Units. Amb aquest tema, doncs, també va donar pas a altres com aquell Holding Out of a Hero, enregistrat per la pel·lícula Footloose, un tema rebossant d'energia que continua sent també, doncs, present en moltes generacions. I el famós It's a Heart, un dels seus primers triomfs globals a l'any 77, que la va consolidar en la seva carrera internacional. A destacar, doncs, el característic so de veu de l'artista no és natural, sinó el resultat d'un accident mèdic a l'any 77. Després de sotmetre's a una operació per extripar un nòdul a les cordes vocals, la cantant no va guardar el repòs absolut que li van demanar els metges i va forçar la veu. Lluny d'apagar la seva carrera, aquest mal li ha permès transformar el seu to i es va convertir en un segell inconfundible i cotitzat de l'artista. Doncs avui ens quedem amb la seva veu, amb el seu record i resitjant una pronta recuperació a l'artista.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Mateix estem a 4 minuts per tocar 3 quarts d'una del migdia i avui és divendres, obrim ja àmpliament el cap de setmana la nostra agenda. Anem per feina perquè hi ha moltes coses que segurament alguna d'elles pot ser del vostre interès. Bueno, us destaquem de que avui a la 1 del migdia a Sant Jaume dels Domenys fa l'obertura de la piscina municipal. I a Cunit, a 2:15 de 6 de la tarda, hi ha taller de totebax per a joves a Cunit, a l'Espai Jove. A Lletger hi ha acte del Dia Mundial del Teixir en Públic, al carrer Major, davant de la Societat, amb els grups de teixidors de Punteires, de Banyeres, Llorenç, de Bellvei, l'Arbós i Lletger. A la Bisbal del Penedès, a les 6 de la tarda, hi ha torneig de futbol de les festes del barri de Baix, a la plaça del costat de l'Escaic, a les 6 de la tarda. A Calafell, a 6:45, al Centre Cívic Cinema Iris, taller de cuina Coca de Sant Joan, que oferirà la xef Mari Herrera. També al Vendrell, a 6:45 de la tarda, presentació del llibre El arte de entender el caos, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, a càrrec de Laura Colet, que és l'autora del llibre. I a Banyeres del Penedès, a la Biblioteca Municipal, a les 7 de la tarda, hi ha la presentació del llibre Privilegi del rei Martí l'Humà a la vila de Banyeres del Penedès, d'Helena García Castejón. A Santa Oliva hi ha la projecció de la pel·lícula Estany Riu en el marc del cicle Gaudí, a les 7 de la tarda. A Segura Calafell arriba la presentació del llibre Embarcacions tradicionals de vela llatina, de Vicente García Delgado, en el marc de la desena trobada de vela llatina, a les 7 de la tarda al port. I a les 8 del vespre, a Cunit, al passeig marítim davant de l'oficina de turisme, hi ha ioga a la platja. Al Llorenç del Penedès, a la mateixa hora, al bosc del cementiri, hi ha la lectura teatralitzada de Malves, de Nati Soler. I a la Bisbal del Penedès, a les 9 del vespre, sopar a càrrec de les festes del barri del Baix, a Segur de Calafell. També hi ha sopar de germanor Jo Porto en la trobada de vela llatina, a les 9 hores, al port. I a la Bisbal del Penedès, a les 11 de la nit, el tradicional llançament de coets en les festes del barri Baix. Anem cap a dissabte, que hi ha moltes coses també. La Bisbal del Penedès matina a 8:45 del matí amb matinades de les festes del barri Baix amb els grallers de la societat. A Coma-ruga, a 8:45, hi ha zumba a la platja. A Pilates, una miqueta més tard, a 9:15, també a la zona del Riuet. Calafell fa portes obertes en les Jornades Europees d'Arqueologia a la Ciutadella Ibèrica des de les 10 fins a les 7 de la tarda. A Segura Calafell, al Moll de les Llatines, a 2:11, hi ha reunió de patrons en la desena trobada de vela llatina. L'Arbós, a les 11 del matí, fa l'obertura de les piscines d'estiu. I Bonastre, a les 11 del matí, fa un taller d'autoestima i empoderament a les 11 del matí a la sala Arnau Estella. Ens quedem ara a Santa Oliva a les 11 del matí. Demà, dissabte, juga l'Oca amb B. Freya a la plaça Europa. I al Vendrell, a les 11 del matí, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, l'Hora del Compte per Nadons i Fassol, cançons per compartir amb els més petits, per infants de 6 mesos a 3 anys. A Segur de Calafell, a les 11 del matí, navega fins a la Cofreria de Pescadors, a la desena trobada de vela llatina. I a les 12:30 hi haurà l'exhibició del Bot Salvavides de Calafell. A les peces, a 12:15 del migdia, pels carrers del nucli, amb la xaranga Bufacanyes i a Cercavila del Pavaneit, al Sagrat Cor. A la 1 del migdia, a les peces, pels carrers del nucli, amb la xaranga Bufacanyes, hi haurà vermut, concert vermut, al Sagrat Cor. I també hi ha dinar assegurat a Calafell, a 2:15 de la migdia, i a dinar pels tripulants i socis en la trobada de la vela llatina. A Cunit, a 4:25 de la tarda, jocs de taula per a joves a l'Espai Jove. I Segur de Calafell, a 4:25, cantada de veneres amb la Barala Veus en la trobada de vela llatina al port. A la Bisbal del Penedès, a les 5 de la tarda, al carrer, amb els grallers de la societat, hi ha sortida de coques de les festes de Barri Baix. Sant Jaume dels Domenys acull la primera trobada de gitanes a les 6 de la tarda.
a la pista de l'escola, amb el ball de gitanes de Bonastre, de Sant Martí Sarroca, Sant Jaume dels Domenys, i seguidament hi haurà tardeig de música en directe amb Sam Royce. Al Vendrell, a les 6 de la tarda, hi ha la plantada de bèsties del 35 anys del Cabrot, una cita molt destacada i important que arriba aquest cap de setmana al Vendrell. Seguim amb l'horari, ens quedem a la Bisbal del Penedès a un quart de sis a l'animació infantil amb Vine amb mi, amb el Gil Retemplam de les festes del Barri Baix, i en acabar hi haurà exhibició castellera de la colla castellera de la Bisbal del Penedès. Al Vinyana, a dos quarts de set de la tarda a l'ermita de Sant Antoni, festivitat de Sant Antoni de Pàdua. I a Calafell, a la Vila Romana del Vilarenc, a les 7 de la tarda hi ha ruta patrimonial, races i rabasses, quan el vi es feia a les cases. Al Vendrell, a les 7 de la tarda, hi ha espectacle infantil amb Ricus. Ja sabeu, amb mercat dintre del 35è aniversari del Cabrot. A Llorenç del Penedès, a dos quarts de vuit, a Llorenç del Penedès, com dèiem, a l'Escola de les Cometes, hi ha festa de final de curs. I a les peces, espectacle de circ al Sagrat Cor amb l'Associació Recreativa, a dos quarts de vuit de la tarda. A Cunit arriba la Xeralada, una cita gastronòmica i també vinícola que arrencarà a les 8 del vespre al Passeig Marítim entre els carrers de les Sorres i el carrer Ambliclar Barca. I dins d'aquest marc de la Xeralada hi haurà música amb DJ Andreu a les 8 del vespre a Cunit, al Passeig Marítim. Seguim amb Llorenç del Penedès. La cooperativa acull la projecció de la pel·lícula Estrany Riu en el cicle Gaudí a les 8 del vespre a Llorenç del Penedès, a la cooperativa. I Cunit, a dos quarts de 10 de la nit, al Passeig Marítim, concert amb Jero, el Rumbo, amb aquest marc de la Xeralada. Més actes del 35è aniversari del Cabrot, concentració de bèsties al Vendrell, a la placeta de França, a dos quarts de 10. I després hi haurà la cercavila de foc pels diferents carrers. El recorregut serà placeta de França, pont de França, quatre fonts, muralla, plaça Nova, i després l'encesa al mig de la plaça, carrer dels Cafès, al carrer Prat de la Riba i al carrer del Peix i plaça Vella. I tot seguit hi haurà la cercavila de foc dels 35 anys, una cita destacadíssima que no us podeu perdre. Seguim amb l'horari, a les 10 de la nit a les peces, a l'Associació Recreativa hi ha sopar popular al Sagrat Cor. I a Cunit, a les 10.30, al Passeig Marítim, concert amb Big Mouders, amb la Xeralada. Al Vendrell, amb aquest concert de versions Coco amb els 35 anys del Cabrot, no us ho podeu perdre, a les 11 de la nit, a la plaça Vella, seguidament amb DJ Mariana. Marina. La Bisbal del Penedès, ja d'entrats a la nit, a dos quarts de 12 del mig de la nit, balla amb el duet Alma amb les festes del Barri Baix a la Bisbal del Penedès al carrer. I a les peces, gairebé ja tocar la mitjanit, hi haurà música amb DJ Kings al Sagrat Cor a l'Associació Recreativa. Anem cap a diumenge, que hi ha més coses. Diumenge a les 9 del matí hi ha el desè esmorzar final de temporada de la penya blaugrana Marc Bartra, al pati de les local de la penya Sant Jaume dels Domenys. I també portes obertes de les jornades europees d'arqueologia a Calafell a les 2 del matí a la ciutat de Vella Ibèrica fins a les 7 de la tarda. A dos quarts en 11 del matí, reunió de patrons en la desena trobada de Vela Llatina al moll de les Llatines, asseguda a Calafell a dos quarts d'11 del matí. I més coses, perquè a les 11 hi haurà navega fins al port de Comarruga en la desena trobada de Vella Llatina a les 11, a l'hora en punt, asseguda a Calafell. El Vinyana farà la recepció d'autoritats i convidats en els 100 anys de la Unió al Villanenca, a l'antic local de la Societat El Trull, i a continuació hi haurà exposició centenari de la Societat a la Casa de la Plaça Cal Nen Xic. Santa Oliva acull la inauguració del Monument dels Donants de Sang a les 12 del migdia al carrer Torres i Bages. I a la Bisbal del Penedès hi ha vermut electrònic a les festes del Barri Baix a dos quarts d'una al Cafè de la Societat a càrrec de Cata. Vermut de comiat amb les barques abarrolades de la desena trobada de Vela Llatina a Comarruga a la una del migdia al port. I a Saifor es acollirà un arròs popular a dos quarts de dues del migdia a l'edat encara determinada. Heu de buscar una miqueta més d'informació.
El Vinyana acull el dinar commemoratiu dels 100 anys de la Unió Alvinyarenca a l'antic local de la Societat a les 2 del migdia. I també acollirà a les 5 de la tarda la representació teatral commemorativa als 100 anys de la Unió a l'antic local de la Societat, a un càrrec de Sílvia Baceda i Esther Dalmau. I sorpresa final en la festa dels 100 anys de la Unió d'Alvinyarenca. El Vinyana a les 6 de la tarda a l'antic local, una cita que tampoc us podeu perdre. Anem a acabar ja amb el diumenge. Llorenç del Penedès acull el concert de final de curs de la Coral Infantil Rosinyols al centre a les 6 de la tarda. I a l'Arbós a les 7 de la tarda a la plaça Vella, a càrrec d'Eduard Jané i a taller de sardanes. I per últim, a Llorenç del Penedès a les 7 de la tarda balla amb el grup Banda Sonora a la Comprativa a Llorenç del Penedès. Doncs aquest és, com sempre, el repàs que fem a l'agenda intensa aquest cap de setmana i que, com sempre, acabem amb la programació de Ràdio El Vendrell.

Els mitjans de comunicació locals que, com sempre, us en recordem. Avui divendres, com sempre és habitual amb l'horari, arribarà l'informatiu edició migdia a 12:45 del migdia. A partir de les 2 i fins al punt de les 3, la connexió amb xarxa i després la tarda en estèreo fins al punt de les 5. Avui és divendres i, per tant, a partir de les 8 del vespre, com cada dia, arriba l'informatiu. I també és temps d'Iron Fridays a partir de les 9 fins a les 11 de la nit. Puntualment, la programació de Televisió al Vendrell en producció pròpia arriba a les 2 del migdia amb les notícies. I avui és divendres amb el programa Plaça Vella, conduït i presentat per Lolo García. Aquest programa de caire polític arriba cada setmana també a la televisió local. Doncs amb això, nosaltres anem a posar ja els darrers punts de la jornada d'avui. En teniu ganes de cap de setmana? Bueno, doncs tots, tots tenim una miqueta ja de que arribi el cap de setmana. I amb bona música i també amb coses, doncs, que arriben com a novetats. Ocuparem els darrers minuts fent una ullada a coses que avui arriben en diferents plataformes. Gente de Zona i Juan Magán ens regalen nou tema que segurament ballarem a l'ullar de l'estiu. Es diu Isla Viva.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs és moment d'acomiadar-nos i ho fem amb aquest tema que va ser tot un hit a l'any 2017. El tema es diu Dancing on Mars, ballant davant del mar. Així que espero i desitjo que tingueu un fantàstic cap de setmana. Diuen que les temperatures han de ser altes, així que protegiu-vos d'aquestes altes temperatures, però també disfruteu-hi molt. Amb aquest aire tan estiuenc de Carlos Gin and Bamboe, ens acomiadem a la quarta hora. I la setmana que ve més, la setmana que estarem amb dures penes, però hi serem. Salutacions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Diversos veïns han localitzat el cos a la sorra cap a les 8 del matí i han avisat els serveis d'emergència. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia científica i també de la Divisió d'Investigació Criminal, que han obert diligències per esclarir les causes de la mort, que de moment no presentaria signes evidents de violència. A l'espera de l'aixecament del cadàver, la investigació continua oberta. I almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut 5 persones relacionades amb aquest succés que ha tingut lloc prop de les 11 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal, també dels Mossos, s'ha fet càrrec d'aquest cas. I els equips d'emergència continuen també la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha traslladat a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. I també en successos, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'hagi produït una fuita de gas ja controlada i s'hagi produït també un petit incendi que ha afectat a la zona. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. Ens ho explica Albert Ferrer, que és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
2: Aquesta contenció en el nivell agregat de preus s'explica fonamentalment per les mesures antiinflacionistes desplegades pel govern central, que, tot i no ser segurament aquelles mesures més eficients per a aquest tipus d'inflació, el cert és que han aconseguit controlar el nivell de preus.
1: A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carrer tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C12 a Flix continua deixant pas alternatiu i finalment una avaria a l'AP2 a Albi i una altra a la C25 a Estaràs també deixen un carrer tallat en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdere.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, siu. Benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Avui és divendres, dia 12 del mes de juny de 2026, un nou dia d'estiu amb temperatures prou agradables i el cel serè. En parlarem a la recta final amb en Marc Rodero abans, però heu tingut temps de buscar altres qüestions que, com sempre, ens avancen des de la redacció dels serveis informatius del Vendrell Comunicació, amb la Marga Marca de les Vies de So, amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Graell i amb l'edició i presentació de qui us parla i en nom de tots ells, amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio d'aquesta jornada divendres, que com sempre condensem només començar fent repàs al sumari de titulars en un minut.
2: Sumari de titulars.
1: Dades significatives les que ha donat a conèixer l'Ajuntament del Vendrell, que ha presentat les dades de criminalitat del primer trimestre del 2026 que ofereix el Ministeri de l'Interior. Des del consistori apunten que hi ha una estabilització a la baixa dels delictes respecte a l'any passat del 51%. D'aquest fet en parlem avui en detall. Parlem també de l'incendi ahir a les vies, prop de Coma-ruga. També tindrem temps de parlar del nom propi del Xavier Robert, candidat d'Unitat Vendrellenca. Fem Vendrell demana que no s'inauguri la renaturalització del riuet fins que no hi hagi la bocana. La regidora Mar Vázquez reitera que recuperar el bany a la bocana és una prioritat. Temps en aquest informatiu per parlar del fons documental dels nens del Vendrell que està dipositat a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. I alhora també haurem de parlar de 6 anys ja que els productors de ratafia del nucli de Sant Vicenç es tornaran a trobar aquest cap de setmana per elaborar una nova anyada. Parlarem de l'Escola Marta, que ha estrenat un mural dedicat a la pedagoga, o també, en aquest cas, del Festival Músic Veu a l'Arbós. Comencem informatiu, ho fem parlant de l'Ajuntament del Vendrell, que ha presentat les dades de criminalitat del primer trimestre del 2026 i que ofereix el Ministeri de l'Interior. Des del consistori apunten que hi ha una estabilització a la baixa dels delictes respecte als de l'any passat, amb un descens dels robatoris en establiments i domicilis. Els dos punts més negatius són els robatoris en vehicles i les agressions sexuals.
3: Respecte al mateix període del 2025, el Vendrell ha experimentat una lleugera reducció dels fets delictius, passant de 279 a 277. Les dades dels diferents cossos policials marquen una estabilització a la baixa, que és més evident en delictes com els robatoris amb violència o els robatoris amb força a establiments i domicilis, que han baixat entre un 20 i un 35%. Els furts s'han mantingut pràcticament igual, mentre que el tràfic de drogues ha caigut un 50%.
4: És una reducció d'un 1,8%, no és una gran reducció, però sí que ens estabilitzem amb una xifra que per nosaltres és positiva, perquè això vol dir doncs, baixar molt la ràtio de delictes per cada 100.000 habitants, i això sí que ens faculta dir doncs, que encara que quedi moltíssima feina per fer, encara que quedin encara moltes opcions i moltes operacions per dur a terme, sí que anem a la bona direcció en quant a la reducció dels delictes.
3: Per contra, hi ha dues tipologies que han mostrat un clar increment al primer trimestre de l'any. D'una banda, les sustraccions a l'interior de vehicles han crescut un 85%, per uns episodis que van succeir als aparcaments del Botafoc i l'Avinguda Palforiana.
4: A les dues ubicacions on es van donar aquests robatoris a l'interior de vehicle, tant al Botafoc com al pàrquing de l'Avinguda Palforiana, el que van fer va ser, augmentar la presència policial a la zona, que aquest era un fet molt important per nosaltres, per tornar a restituir la confiança i també la sensació de seguretat als veïns i veïnes de les zones, i segon, que aquest és un dels fets més importants que estem treballant molt des d'una perspectiva policial, reforçar l'enllumenat en aquelles dues zones. I això ens ha permès que, d'ençà fins ara, no hi ha hagut cap altre incident en aquelles dues zones.
3: Per l'altra, s'han doblat els delictes contra la llibertat sexual, sobretot per les agressions amb penetració, que han passat de 0 a 7. Tot i que des del consistori apunten que això es deu en part a una conscienciació més gran per denunciar aquests fets, no amaguen que és un aspecte que genera preocupació.
4: Aquí sí que s'ha de veure què és el que està passant, perquè els delictes sexuals i els delictes masclistes són avui un dels principals reptes que tenim com a país. I això no només va del Vendrell, sinó que va de tota Catalunya, va de tota Espanya. És un dels principals reptes que tenim per endavant, i això l'única manera de poder resoldre-ho, més enllà de l'activitat policial d'identificació de l'agressor en aquest cas i de posar davant de les instàncies judicials oportunes, es cura a través de més prevenció, més reforç també de les campanyes de sensibilització que estem fent i de donar espai i reconeixement a les dones, per dir que des de les administracions som sensibles amb aquesta problemàtica.
3: El regidor de Seguretat Ciutadana també ha fet referència a les demandes d'un grup de veïns del centre respecte a les situacions d'incivisme i inseguretat que han tingut lloc les últimes setmanes. Soriano ha avançat ja algunes actuacions.
4: Aquesta solució en què es tradueix? Primera, posarem enllumenat a la plaça Nova, per augmentar d'aquesta manera l'enllumenat i poder garantir una major percepció de seguretat. Torno a repetir aquí que les experiències ens diuen que això ha funcionat molt bé. A la Rambla teníem gairebé cada setmana actituds més que incíviques, si no fets delictius consumats a la Rambla, que des que hem posat l'enllumenat no es donen en aquell indret.
3: En aquests mateixos punts, el regidor ha recordat que és on s'instal·laran algunes de les noves càmeres de videovigilància. Amb tot, des del govern local remarquen que la tendència general dels fets delictius a la ciutat és positiva i apunten que des del 2023 la criminalitat s'ha reduït en un 51% al Vendrell.
1: Aquest dijous s'ha produït un incendi de vegetació com a Rugalfoc que ha començat cap a 6:15 de la tarda a prop de l'avinguda Brisamar, tocada a les vies del tren, i ha mobilitzat fins a 12 dotacions de bombers i un helicòpter. La ràpida actuació dels cossos d'emergència han permès protegir els habitatges propers de les flames. L'incendi, això sí, ha obligat a tallar durant una estona les línies R14, 15, 16 i 17 de Rodalies, entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra, fins que finalment s'ha pogut restablir la circulació i recuperar de manera progressiva les freqüències de pas habituals.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: I parlem d'un nom propi, el de Xavier Robert, que serà el cap de llista d'Unitat Vendrellenca a les eleccions municipals de l'any que ve, segons ha informat el mateix partit. Nascut a Tarragona l'any 1984, viu a Coma-ruga des del 2018. Arquitecte i professor de secundària, va ser fundador de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana i es va integrar a la plataforma ciutadana Impulsem el Vendrell, nascuda abans de les eleccions municipals del 2023. Als comicis del 2027, Unitat Vendrellenca formarà part de l'òrbita d'Impulsem el Penedès i alhora també de Junts. I no deixem de banda la política municipal. Fem Vendrell demana que no s'inauguri la renaturalització del Robet fins que no hi hagi la Bocana. La regidora Mar Vázquez reitera que recuperar el bany a la Bocana és una prioritat i que caldria aturar la resta de projectes que afecten aquest espai. Un d'ells és un projecte publicat al Diari Oficial de la Generalitat el passat 4 de juny i contempla la instal·lació de REC.
5: Fem Vendrell demana al govern local que no celebri la inauguració del riuet de Coma-ruga fins que torni a estar oberta pel bany la Bocana, atès que ara la situació de l'espai és temporal.
6: Que estem en un moment de mesures cautelars, una suspensió cautelar de la recollida de signatures de les accions. Però, clar, hi ha una cosa que a mi em sorprèn molt. Les obres no s'estan aturant, estan continuant, i el compromís, es va posar sobre la taula el compromís de dos projectes. Dos projectes que en cap moment es donaran per bons sense participació ciutadana, sense escoltar la ciutadania.
5: La regidora demana que s'aturi un projecte que va ser publicat per la Generalitat el 4 de juny per fer unes tasques que no contemplen encara la reobertura de la Bocana.
6: Anunci d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització d'ocupació temporal de domini públic marítimo-terrestre per a la instal·lació d'un rec provisional vinculat a les obres de renaturalització del riuet de Coma-ruga. Per garantir el rec durant un període mínim de 2 anys per poder assegurar l'arrelament de les noves espècies del riuet de Coma-ruga al terme municipal del Vendrell. El més curiós d'això és el plano que s'ajunta al Diari Oficial de la Generalitat, on el sistema de rec és amb aquesta zona que tenim aquí al darrere, que és la zona que s'ha d'aixecar, que és on hem de recuperar la Bocana i que hi ha el compromís.
5: Fem Vendrell felicita veïns i usuaris del riuet per la feina feta, amb l'objectiu de salvar la Bocana del riuet.
1: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha donat a conèixer aquest dijous al vespre el fons documental dels nens del Vendrell. Es tracta d'un seguit de material que abraça cartells, fotografies, retalls de premsa i documents interns de la colla. Un contingent divers i de gran valor històric que, en bona mesura, es pot consultar per internet.
7: Tan fàcil com seure davant de l'ordinador de casa o agafar el mòbil i entrar a arxiusenlinia.gencat.cat i submergir-se per 100 anys d'història dels castells i del Vendrell. Des del 2021, l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès és dipositari del Fons Documental dels Nens, uns anys en què els seus responsables s'han dedicat a classificar, inventariar i descriure tot el material cedit pels de la camisa vermella. Un contingent de fotografies, escrits i material audiovisual de gran valor i, sobretot, dinàmic.
8: A tots els fons que entren en un arxiu històric tenen la seva importància i més la colla castellera que enguany fa el seu centenari. Per tant, nosaltres treballàvem en la colla com l'arxiu comarcal per poder donar la notícia d'aquest inventari tancat tancat a data d'avui, però que esperem noves aportacions de socis, col·laboradors, amics de la colla, que puguin aportar i engrandir aquest arxiu.
7: La digitalització del fons documental s'ha presentat coincidint també amb la Setmana Internacional dels Arxius, en un acte obert al centre cívic L'Estació. Una bona oportunitat per palesar que els grans moments de la colla no només es vesteixen a les places.
9: La història no només s'escriu amb les lletres grans, sinó que les petites històries personals o petits documents o fotografies de detalls que a vegades la gent guarda a casa sense donar-li importància, doncs quan surten a la llum sí que ens mostren això, no només els grans castells o els grans moments, sinó els petits detalls de la història.
7: Entre la documentació digitalitzada i accessible per internet hi ha fotografies, cartells, gravacions de vídeo i fins i tot documents comptables. Un fons que recull un segle d'activitat i que, òbviament, segueix ben viu i latent.
1: Per sisè any consecutiu, productors de ratafia del nucli de Sant Vicenç es trobaran aquest cap de setmana per elaborar una nova anyada d'aquesta beguda. El que va començar gairebé com un entreteniment entre tres amics del poble ha anat creixent fins a convertir-se en una tradició que plega artesans de més enllà del Vendrell. Una trobada aquest dissabte al Molí del Sebastià, que s'obrirà amb un esmorzar de germanor i clourà amb la preparació de 86 litres d'aquest conegut digestiu.
10: Tia Lluïsa...
7: I així fins a completar un bon grapat d'herbes a gust, això sí, de cada consumidor. I és que cada artesà disposa del seu secret a l'hora de produir la ratafia, una beguda dolça que acostuma a elaborar-se a l'entorn de Sant Joan, quan la matèria primera es troba en el seu millor moment. Una quinzena de plantes que a Sant Vicenç de Calders s'intenta que siguin de quilòmetre zero.
11: Jo també és interessant perquè les plantes, moltes plantes de les que es fan servir, més del 50%, són del voltant de Sant Vicenç, Vendrell i excepte algunes que he portat del Pirineu perquè aquí no n'hi havia, però són plantes d'aquí, que altra gent no té plantes d'aquí.
7: A Sant Vicenç de Calders van començar a elaborar-ne el 2020 tres amics del poble, primer en una de les seves cases i posteriorment a la premsa lliure. Aquest dissabte serà al Molí de Sebastià, on una catorzena de persones s'ajuntaran per produir uns 86 litres, atorgant-li, això sí, cadascú al seu punt personal.
12: Hi ha qui posa carxofa, hi ha qui li posa una mica de pètals de rosa, hi ha qui li posa unes fulles de taronger o flors de taronger seca, cadascú una mica a partir del seu gust, sobretot si ho ha fet algun altre any. I llavors, tu què hi poses? Ai, deixa-m'ho tu. I més o menys anem compartint.
7: I sense oblidar la garrofa, un tret diferencial propi de Sant Vicenç. I és que, com a la bona cuina, en la varietat hi ha el bon gust.
1: L'escola Marta Mata ha estrenat un mural dedicat a la pedagoga amb motiu del centenari del seu naixement. L'obra, creada per la muralista Anna Atena, vol posar en valor el llegat educatiu de Marta Mata, encara molt vigent avui en dia.
5: L'escola Marta Mata tanca el curs 25-26 inaugurant un mural dedicat a la pedagoga que dona nom al centre amb motiu del centenari del seu naixement. La peça és obra de la muralista Anna Atena i forma part de les accions que enguany es fan a memòria de Marta Mata.
13: El procés del mural ha estat emmarcat dins la celebració del centenari del naixement de la Marta Mata, que hem volgut fer diferents activitats dins el centre. Hem volgut aportar aquesta imatge amb aquestes frases que li donaven sentit. Van ser imatges i frases votades pel claustre i dins un marc d'activitats que hem anat desenvolupant al llarg del curs, que avui tanquem amb la celebració de l'esport, i hem anat treballant tant la llengua, la ciència, els esports i els valors.
5: Aquest mural, com les altres propostes de l'any, serveix per recordar el llegat docent de Marta Mata.
14: L'ensenyament de la Marta Mata continua sent del tot actual. L'escola actual és la que va imaginar-se i treballar i fer realitat la Marta Mata. Però els principis, els conceptes bàsics, que és l'alumne al centre de tot, amb qualsevol circumstància, amb tota la seva diversitat, amb tota la seva riquesa, continua sent igual de vàlid. Justament el que hem d'encara centrar més l'esforços al sistema, no amb el conjunt, no amb l'aula, com una globalitat, com si fos uniforme, sinó amb cada un dels alumnes amb les seves circumstàncies. Per tant, l'escola actual és la de la Marta Mata, però els conceptes són totalment vigents.
5: Reivindicar Marta Mata és reivindicar també el paper fonamental de les dones en l'àmbit educatiu.
10: el seu compromís social, polític, no? I també posar en valor que és una dona, no? I jo també, com a docent, no? de formació, jo crec que totes doncs hem viscut del llegat que ens ha deixat aquesta mestra que ha donat tant a l'educació del nostre país.
5: A l'acte inaugural han participat també professors del centre i els delegats i delegades de totes les classes.

0: I per arribar a la crònica esportiva hem de fer un apunt musical i hem de parlar de Maria Jaume, una de les veus emergents de l'escena musical catalana que actuarà el 21 de juny a la finca Bellesguard de l'Arboç. El concert s'emmarca en el Festival Solidari Músic Veu, organitzat per la Fundació PINAE. Els beneficis es destinaran a l'entitat Autisme en Futur.
1: La cantant Maria Jaume actuarà el diumenge 21 de juny a 8:15 del vespre a la finca Bellesguard de l'Arboç. L'actuació forma part de l'edició d'enguany del Festival Solidari Músic Veu de la Fundació PINAE. Els al·licients són diversos. Primer de tot, assistir al concert d'una de les veus més personals i influents de l'escena musical catalana. I, per altra banda, conèixer un espai singular de la comarca que poca gent ha visitat. La Fundació PINAE destinarà els beneficis d'aquesta actuació i de la resta del festival a l'entitat Autisme en Futur, que defensa els drets de les persones amb autisme i de les seves famílies.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Avui toca parlar de gimnàstica aeròbica. El pavelló dels Joncs de Cunit es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre de la gimnàstica aeròbica estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya Divina Seguros. L'esdeveniment organitzat per la Federació Espanyola de Gimnàstica compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i reuneix des d'aquest dijous fins diumenge esportistes procedents d'arreu de l'Estat en una de les cites més importants del calendari d'aquesta disciplina. Escoltem la presidenta del Comitè de Gimnàstica Aeròbica de la Federació Catalana de Gimnàstica, Patricia López.
2: Para nosotros es un placer acoger este campeonato aquí en Cunit, ya que durante estos tres días se van a ver los mejores talentos de esta modalidad de gimnasia, entre ellos los que van a participar en el Campeonato del Mundo que se va a celebrar en Pamplona.
1: Y escoltem també la secretària tècnica de la Federació Espanyola de Gimnàstica, Covadonga Menéndez.
3: Catalunya supone más del 50% de participación en este campeonato, lo cual demuestra el gran trabajo que se está haciendo en esta comunidad en el desarrollo de esta especialidad deportiva, que aunque no sea muy mayoritaria, sí que podemos presumir de grandes logros. Tenemos campeones del mundo, de Europa, tanto senior como junior, que son catalanes, y es una demostración y un orgullo para la Federación Española de Gimnasia poder hacer en su tierra este campeonato nacional.
1: Durant quatre dies, Cunit acull les competicions dels millors gimnastes aeròbics del país, consolidant-se com una destinació de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. La celebració del campionat suposa també un important impacte per al municipi, tant des del punt de vista esportiu com econòmic i turístic, amb l'arribada de centenars d'esportistes, tècnics, jutges, familiars i afició de 6 comunitats autònomes diferents: Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Madrid, Euskadi, València i Catalunya. Escoltem la primera tinent d'alcaldia, Dolors Carreras.
4: Muy contentos porque tenemos 500 participantes, diferentes clubs, que creo que son 20 en total, de diferentes comunidades, que es lo más importante. Entonces yo quería darles la bienvenida a Cunit. Cunit es un municipio donde en la actualidad residimos 18.000 personas, pero que en verano somos 50.000. Tenemos unas playas preciosas, lo cual pues invito que después de venir al campeonato, evidentemente pasen por nuestras playas, sigan también nuestra gastronomía, que también es muy rica, y que les guste la visita hoy en Madrid. Y evidentemente pues que el campeonato funcione estupendamente, ya que hemos hecho todas las preparaciones necesarias.
1: Y escoltem el quart tinent d'alcaldia, José Manuel Cavada.
5: Són 500 famílies les que vindrem per aquí, poden aprofitar també per passar cap de setmana. No només és bo per Cunit, sinó que també és bo per la comarca, perquè al final tenim la capacitat que tenim d'allotjament, i per tant que la fent segur que també estic molt content de que vinguin aquests esportistes i les seves famílies. I destacar també que és important, que crec que és el segon campionat d'aquestes característiques que és inclusiu, no? Que tenen una part d'esportistes de amb discapacitat, i crec que això també és rellevant, no? És una cosa positiva en el tema esportiu.
1: Després que dijous es duguessin a terme els entrenaments oficials, la competició ha arrencat aquest divendres amb les semifinals de totes les categories, mentre que dissabte serà el torn de les finals de conjunts i diumenge de les finals individuals.
6: El temps amb Marc Rodero.
7: I anem per feina. Parlem del temps d'un cap de setmana que sembla de ser prou estable. Marc Rodero, bona tarda.
8: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
7: Temps estable?
8: Estable, tranquil, dominat pel sol i per unes temperatures que cada dia que passin aniran pujant una miqueta més. Tant avui com tot el cap de setmana vindrà dominat àmpliament pel sol, sempre amb algun nuvolet testimonial, decoratiu, poca cosa, però en principi sense precipitació. Les temperatures avui ja notem que pugen una miqueta més i també ho faran tant dissabte com diumenge. Tot i així, res de pujades destacables, com a molt entre un parell de graus o tres per sobre del que seria habitual. I pel que fa la situació marítima, Víctor, molt tranquil aquest cap de setmana a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
7: Doncs Marc, com sempre, gràcies i que tinguis molt bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
7: Aquesta és la sintonia que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Emplaçar-vos a continuar informats a través de xarxes socials. Facebook, X, Instagram són immediates i tota l'actualitat la continuarem sempre exposant a través de xarxes socials. Més notícies en d'altres espais d'aquesta mateixa sintonia, o si més no també a través de les notícies de la televisió local. Bon cap de setmana.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: perdent.
1: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori i violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts, Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
1: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'€1.300.000, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
1: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur durant el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
1: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
1: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent. Faran els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
8: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
1: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Canyo, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs 20. Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
0: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
7: Notícies en xarxa.
1: Robatori violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
1: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
1: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
3: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
3: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
1: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
12: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
1: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
14: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
13: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El Pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
16: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
15: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
17: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
15: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
1: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
18: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
1: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
19: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguen les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyalà quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
21: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris, i per no deixar ningú enrere d'aquesta tradició, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits per poder fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
20: A escala més local, ja ha celebrat l'imminent aprovació dels pressupostos.

0: que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
1: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
0: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
2: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: Notícies en xarxa.
2: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
6: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
5: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
2: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
3: Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
2: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
7: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Tureta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte Crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
8: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i, per tant, aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
7: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
2: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa 2 temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que

0: recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
1: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
0: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
3: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre. El primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la noia somia en guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Burón.
4: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
3: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
5: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu. I en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sòlids en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
3: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
6: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
3: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
7: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
3: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, el centre d'esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
7: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts. Sònia Kerr.
8: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
8: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
5: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraban de joies i delictes fiscals.
8: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
5: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
8: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
5: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
10: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia amb guanyar la seva sisena Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
5: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui, diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF, i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
13: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
5: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
15: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
16: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
14: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
12: Notícies en xarxa.
5: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
8: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
5: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
8: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
8: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
5: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
17: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
5: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
8: Efectius del cos continuen repassant per terra la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
19: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
18: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
20: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañen familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
18: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
5: tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
8: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
1: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
8: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
8: De fet, l'últim mes els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
21: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
8: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
5: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
5: Són 3:45 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraban per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
8: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
8: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
5: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
0: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
2: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
0: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
5: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
3: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
4: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
3: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
5: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
25: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
24: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
5: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
26: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisoròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
27: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
26: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
28: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
6: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
9: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
7: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia. Sexy like you,
6: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tietz, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
10: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Cosa Sorda, L'Axan Bustó, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planès, es destaca que aquesta serà una edició de rècord.
11: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
10: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
6: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
13: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:15 del vespre a la pista del Liceo en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Borón.
14: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
13: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
15: Doncs mira, jo... Bé, si, és el que et dic. Si, jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la feina l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i estava clar que el Fequete llançaria que... Intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
13: En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costes, el tècnic del conjunt arlequinat.
16: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
13: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 85, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
29: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre,
1: i el segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat pues, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior i bé, pues, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, doncs pues, ja, pues, bé, content per haver quedat per haver arribat a la final.
13: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món és digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
5: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
6: Trabajar por ahí de temporero.
5: Yo es que nunca me he ido de aquí.
6: Ya, es muy fuerte eso.
4: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
7: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú no tienes que ayudar.
8: Sí, señora.
9: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
10: ¿Qué dice?
8: Que si le arreglamos el váter.
10: Somos afinadores. Arreglamos pianos.
9: 200.
10: 500 y hablamos.
4: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
11: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
12: ¿Qué has robado?
13: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
4: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys a una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment del risc de suïcidi.
3: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. Es tracta de què cal fer amb la R1, el desdoblament de la R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari. I el Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte de les Canàries i ordena a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin en el pontífex. Considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions que fan atenció als immigrants. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava amb una moto d'aigua, ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés precisament del que va passar amb la moto d'aigua que portava. Per cert, que la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar-li al jove. I la Fiscalia suposa la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obligar a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les. La Fiscalia suposa, basant-se en el fet que hi havia indicis que apunten a una mala relació entre pare i fill, els informes sobre la caiguda i el risc de fugida del fill de l'empresari.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
7: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
8: Jordi, ¿qué está pasando?
9: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
8: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
9: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
8: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
10: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
11: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
10: Sentir de Andalucía.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
12: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
13: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
14: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
15: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
16: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Molt bona tarda, sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i de pas doncs, us passeu per la nostra Tarda en Estèreo. Aquesta és l'última de la setmana i us saludem amb ganes de poder disfrutar d'aquesta tarda de divendres. Protagonista, com sempre, amb les novetats i també les coses que s'han estrenat aquesta passada mitjanit. Salutacions de Marga Márquez. Avui és divendres, així que anem a celebrar aquesta festa. A 4:45 arribarà l'Estèreo Party. I, home, que no es digui que a tots ens agrada que arribi el cap de setmana. Amb Caigo i Dan Dantiminski, amb aquest tema que es diu així, Heaven on Your Mind, comencem lo nou de Caigo i el cantant nord-americà units per llançar aquest tema, un homenatge emotiu al so de Bitsy, fusionant la producció del house tropical de Caigo i la veu country inconfundible de Tiwinski, que, com ja sabeu, va ser la veu del darrer clàssic Hey Brother. I amb això, per una miqueta més d'història, per saber una miqueta més i comprendre la música, comencem. Molt bona tarda i benvinguts.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Ja sabeu que avui és dia de novetats i una d'elles que avui arriba és la d'Alfred García. Alfred García, que és una notícia perquè avui estrena un nou single que es diu Vine'm a buscar. I Alfred García pot presumir que ja forma part de la història de la visita de Lleó XIV a Barcelona, perquè el cantant ha cantat la vigília de l'Estadi Olímpic davant de més de 40.000 persones, una cita que vam poder disfrutar tots allà presents i amb una sèrie d'artistes, també els castellers de Vilafranca, que van fer acte de presència mostrant al món la seva majestuositat de les seves torres humanes i de la música. Doncs avui és el nou single, Vine'm a buscar.

Escoltes Ràdio al Vendrell. I avui, el ser divendres, ja sabeu que farem un petit tast de les coses que avui es publiquen i ens deixarem alguna cosa per la setmana. Però ja sabeu que, mica en mica, cada vegada són més els artistes que ja s'estan preparant perquè el tret de sortir de l'estiu, jo diria que ja està donat, eh? Ja està fet. Aquí està Ariana Grande amb el seu Hate the Made If You Love, la seva última proposta.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs ara mateix són les 3:27. Alex Warren i el seu Passenger dona pas a l'1 de Robin Lane. El seu nou treball és el tercer treball d'estudi, que es diu Blue Island, i que apareixerà el proper 7 d'agost. Comparteixen nou single, una destacada cantant i compositora nord-americana que comença a tenir ja, doncs, el focus posat perquè ofereix bona música. Ella s'ha consolidat com una de les veus més reconeixibles del que diuen la nova onada del neo soul i el pop alternatiu. I és que té una veu molt característica. Així sona aquest Handler.

ja feia temps que es parlava del nou projecte d'Il Bollo amb altres artistes. Un d'ells l'ha escollit és Carlos Rivera, unint la lírica italiana i el pop llatí amb aquest tema que es diu En Cuerpo y Alma, el trio italià que busca una nova reinterpretació de Bella Senza Anima amb la producció del gran Julio Reyes i una cançó doncs, que marca la història de la música. Aquí està el trio italià amb Carlos Rivera, una combinació ben diferent. Bueno, i ara anem en busca de coses perquè les novetats d'avui divendres arriben doncs molt variades. Vinga, anem en busca d'una d'elles. Això que sona és lo nou de l'esperadíssima col·laboració de l'estiu. Aterra aquesta passada mitjanit a plataformes digitals amb uns sons de merengue, llatí, disposats a conquerir els xiringuitos, els locals de moda, les nits d'estiu a casa teva, el que vulguis. Aquestes dues referents del pop espanyol s'uneixen amb aquesta cançó que parla sobre deixar-se emportar per als sentiments que tenen cap a una persona a les que vols arreglar-lo tot, arreglar-li tot. Així que anem a escoltar la història que es marquen Ana Mena i Lola Índigo.

Bueno, després farem més ullades al que avui publica. D'aquest tema hi hauré de comentar, eh? Potser sona una mica així, però és que no entiendo, no? No sé per què els artistes espanyols, quan es posen a marcar-se doncs, algun estil així, un so merengue llatí, es posen com si... o portessin alguna cosa a la boca, que no m'entero de nada. I mira, i si encara dius la Lola, però és que l'Anna Mena ja li acostuma a passar, eh? Bueno, la veritat, coses que no s'entenen i que... pues, em deixen a mi un interrogant important, perquè no m'entera de nada, eh? I estava posant jo tots els meus sentits en entendre la lletra, ja que després de llegir de què va, doncs volia sentir-la. Doncs anem amb més coses, eh? Dirà, guai, que, pues eso, és que de vegades pues una s'ha de posar una mica sèria. Anem a busca de l'honor d'Olivia Rodrigo. Ja està aquí el tercer àlbum de l'artista, amb el que dona un pas més en la seva carrera. I en aquest cas ens explica la seva primera relació adulta, de principi a fi. Ho fa demostrant que es tracta d'una muntanya russa d'emocions, amb moments bons i dolents. És que la vida és així. Això nou es diu Stupid Song.

Anem amb més cosetes, que ara aquí la màquina s'havia quedat una mica pensant, eh? Allò, estoy pensando. Anem a buscar d'Elena Rose, la venezolana estrena aquest nou tema, que s'uneix amb l'EP No quiero que se acabe el bendito verano. O sigui, xiquilla, encara no ha començat. Sí que fa caloreta. Bueno, aprofitant que el Mundial acaba de començar, porta precisament aquesta adrenalina que es viu en una final, encara que la seva lletra... S'escolta una amiga donant consell sobre els red flags del noi o noia que t'agrada. Bueno, en definitiva, és que és un amor. L'amor amunt i avall. Ara per aquí.

0: Déjame tranquila, happy.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. I ara és moment de continuar, ens allunyem de les novetats a les quals tornarem més tard per sentir aquest tema, que té una intro supermolona de la mà de Alok, i Something Else és aquest If Wonder If You Know.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: La setmana, la proposta d'Helena Ros i Manuel Turizo. Som a dos minuts, és moment d'aturar-nos perquè sentim una miqueta de publicitat i tornem.
1: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Jordi, ¿qué está pasando?
3: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
3: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
6: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
5: Sentir de Andalucía.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
8: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to put on my dream.
9: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
10: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Doncs ja estem aquí donant el tret de sortida de l'última hora de Tarda en Estèreo amb l'honor de Nol. Tres calendarios, així ha titulat aquest nou single que completa el seu disc Tres calendarios amb aquesta esperadíssima cançó. La cançó que es sorprèn amb aquesta melodia de la qual juga entre el pop i el country.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bueno, y hoy arriba una bomba, una colaboración entre Gente de Zona y Juan Magán. El electro llatí, Mai Amor. I prova d'això és que aquest nou llançament és el mític duet cubà i el rei del gènere Juan Magán. L'estiu arriba oficialment i ho fa amb aquests sons que tant ens agrada. Hi ha coses que no passaran mai de moda i que sempre doncs, arribaran amb bon material. Coses que, bueno, pues que no passen de moda i que fan bon material. Així es diu Isla Viva.

Bueno, com que està d'allò de rectificar de sabios, aquest era el Juan Magán que presenta El Verano Sabe Mejor, però la Isla Viva és això. Jo me l'havia sentit aquest matí i digo, buah, pitxe, esto no és...

no té bon ritme i que no peta bé. Aquesta ens la guardem per la nostra llista que farem sonar aquest estiu. Queda't amb això, gente de zona de Juan Magán, amb aquest nou tema que es diu així, Isla Viva. I Bebe Rexha, des del seu Dirty Blonde, ens presenta aquest One Day.

Aquí està la música de Lori Meyers, una de les seves últimes publicacions. Doncs ara mateix estem arribant a 4:45. Escoltes, Tarda en Estèreo, que és el que toca a 4:45 els divendres, doncs deixar-nos anar una miqueta. Sabeu això que se'n diu d'escampaboira? Doncs ara és el moment, aquí a la sintonia de Ràdio del Vendrell. Com sempre, arrenquem aquesta recta final cap al punt de les 5 per donar ja oficialment el tret de sortida al cap de setmana. Això que anomenem l'Estéreo Party. Amb Justin Quiles, Cobus i Busta, en Sofina Zú, amb aquest tema Starry Eyes. Comencem i ens escoltem, doncs, el moment de dir adéu.

doncs a lo gran amb David Guetta, amb Hey Python, amb aquest tema que ja coneixes, es diu Heaven on Your Mind. Nosaltres aquí acomiadem la nostra Stereo Party. I d'aquesta manera tanquem la setmana amb la tarda en estèreo d'avui divendres. Disfruteu i molt del cap de setmana. Ja sabeu, sempre dosis de felicitat. Nosaltres estarem aquí dilluns a partir de les 3. Que tingueu bon cap de setmana.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts, a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Te dicen tus manos.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, siu. Benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Avui és divendres, dia 12 del mes de juny de 2026, un nou dia d'estiu amb temperatures prou agradables i el cel serè. En parlarem a la recta final amb en Marc Rodero abans, però heu tingut temps de buscar altres qüestions que, com sempre, ens avancen des de la redacció dels serveis informatius del Vendrell Comunicació, amb la Marga Marca de les Vies de So, amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Graell i amb l'edició i presentació de qui us parla i en nom de tots ells, amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio d'aquesta jornada divendres, que, com sempre, condensem només començar fent repàs al sumari de titulars en un minut.
2: Sumari de titulars.
1: Dades significatives les que ha donat a conèixer l'Ajuntament del Vendrell, que ha presentat les dades de criminalitat del primer trimestre del 2026 que ofereix el Ministeri de l'Interior. Des del consistori apunten que hi ha una estabilització a la baixa dels delictes respecte a l'any passat del 51%. D'aquest fet en parlem avui en detall. Parlem també de l'incendi ahir a les Vies, prop de Coma-ruga. També tindrem temps de parlar del nom propi del Xavier Robert, candidat d'Unitat Vendrellenca. Fem Vendrell demana que no s'inauguri la renaturalització del riuet fins que no hi hagi la Bocana. La regidora Mar Vázquez reitera que recuperar el bany a la Bocana és una prioritat. Temps en aquest informatiu per parlar del fons documental dels nens del Vendrell que està dipositat a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. I alhora també haurem de parlar de 6 anys ja que els productors de ratafia del nucli de Sant Vicenç es tornaran a trobar aquest cap de setmana per elaborar una nova anyada. Parlarem de l'Escola Marta, que ha estrenat un mural dedicat a la pedagoga, o també, en aquest cas, del Festival Músic Veu a l'Arbós. Comencem informatiu, ho fem parlant de l'Ajuntament del Vendrell, que ha presentat les dades de criminalitat del primer trimestre del 2026 i que ofereix el Ministeri de l'Interior. Des del consistori apunten que hi ha una estabilització a la baixa dels delictes respecte als de l'any passat, amb un descens dels robatoris en establiments i domicilis. Els dos punts més negatius són els robatoris en vehicles i les agressions sexuals.
3: Respecte al mateix període del 2025, el Vendrell ha experimentat una lleugera reducció dels fets delictius, passant de 279 a 275. Les dades dels diferents cossos policials marquen una estabilització a la baixa, que és més evident en delictes com els robatoris amb violència o els robatoris amb força establiments i domicilis, que han baixat entre un 20 i un 35%. Els furts s'han mantingut pràcticament igual, mentre que el tràfic de drogues ha caigut un 50%.
4: És una reducció d'un 1,8%, no és una gran reducció, però sí que ens estabilitzem amb una xifra que per nosaltres és positiva, perquè això vol dir doncs, baixar molt la ràtio de delictes per cada 100.000 habitants, i això sí que ens faculta dir doncs, que encara que quedi moltíssima feina per fer, encara que quedin encara moltes opcions i moltes operacions per dur a terme, sí que anem a la bona direcció en quant a la reducció dels delictes.
3: Per contra, hi ha dues tipologies que han mostrat un clar increment al primer trimestre de l'any. D'una banda, les sustraccions a l'interior de vehicles han crescut un 85%, per uns episodis que van succeir als aparcaments del Botafoc i l'Avinguda Palforiana.
4: A les dues ubicacions on es van donar aquests robatoris a l'interior de vehicles, tant al Botafoc com al pàrquing de l'Avinguda Palforiana, el que van fer va ser, un, augmentar la presència policial a la zona, que aquest era un fet molt important per nosaltres, per tornar a restituir la confiança i també la sensació de seguretat als veïns i veïnes de les zones, i segon, que aquest és un dels fets més importants que estem treballant molt des d'una perspectiva policial, reforçar l'enllumenat en aquelles dues zones. I això ens ha permès que, d'ençà fins ara, no hi ha hagut cap altre incident en aquelles dues zones.
3: Per l'altra, s'han doblat els delictes contra la llibertat sexual, sobretot per les agressions amb penetració, que han passat de 0 a 7. Tot i que des del consistori apunten que això es deu en part a una conscienciació més gran per denunciar aquests fets, no amaguen que és un aspecte que genera preocupació.
4: Aquí sí que s'ha de veure què és el que està passant, perquè els delictes sexuals i els delictes masclistes són avui un dels principals reptes que tenim com a país. I això no només va del Vendrell, sinó que va de tota Catalunya, va de tota Espanya. És un dels principals reptes que tenim per endavant, i això l'única manera de poder resoldre-ho, més enllà de l'activitat policial d'identificació de l'agressor en aquest cas i de posar davant de les instàncies judicials oportunes, es cura a través de més prevenció, més reforç també de les campanyes de sensibilització que estem fent i de donar espai i reconeixement a les dones per dir que des de les administracions som sensibles amb aquesta problemàtica.
3: El regidor de Seguretat Ciutadana també ha fet referència a les demandes d'un grup de veïns del centre respecte a les situacions d'incivisme i inseguretat que han tingut lloc les últimes setmanes. Soriano ha avançat ja algunes actuacions.
4: Aquesta solució en què es tradueix? Primera, posarem enllumenat a la plaça Nova, per augmentar d'aquesta manera l'enllumenat i poder garantir una major percepció de seguretat. Torno a repetir aquí que les experiències ens diuen que això ha funcionat molt bé. A la Rambla teníem gairebé cada setmana actituds més que incíviques, sinó fets delictius consumats a la Rambla, que des que hem posat l'enllumenat no es donen en aquell indret.
3: En aquests mateixos punts, el regidor ha recordat que és on s'instal·laran algunes de les noves càmeres de videovigilància. Amb tot, des del govern local remarquen que la tendència general dels fets delictius a la ciutat és positiva i apunten que des del 2023 la criminalitat s'ha reduït en un 51% al Vendrell.
1: Aquest dijous s'ha produït un incendi de vegetació com a Rugalfoc que ha començat cap a 6:15 de la tarda a prop de l'avinguda Brisamar, a tocar de les vies del tren, i ha mobilitzat fins a 12 dotacions de bombers i un helicòpter. La ràpida actuació dels cossos d'emergència han permès protegir els habitatges propers de les flames. L'incendi, això sí, ha obligat a tallar durant una estona les línies R14, 15, 16 i 17 de Rodalies, entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra, fins que finalment s'ha pogut restablir la circulació i recuperar de manera progressiva les freqüències de pas habitual.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: I parlem d'un nom propi, el de Xavier Robert, que serà el cap de llista d'Unitat Vendrellenca a les eleccions municipals de l'any que ve, segons ha informat el mateix partit. Nascut a Tarragona l'any 1984, viu a Coma-ruga des del 2018. Arquitecte i professor de secundària, va ser fundador de l'Associació de Veïns dels Masos i Nirvana i es va integrar a la plataforma ciutadana Impulsem el Vendrell, nascuda abans de les eleccions municipals del 2023. Als comicis del 2027, Unitat Vendrellenca formarà part de l'òrbita d'Impulsem el Penedès i alhora també de Junts. I no deixem de banda la política municipal. Fem Vendrell demana que no s'inauguri la renaturalització del Robet fins que no hi hagi la Bucana. La regidora Mar Vázquez reitera que recuperar el bany a la Bucana és una prioritat i que caldria aturar la resta de projectes que afecten aquest espai. Un d'ells és un projecte publicat al Diari Oficial de la Generalitat el passat 4 de juny i contempla la instal·lació de REC.
5: Fem Vendrell demana al govern local que no celebri la inauguració del riuet de Coma-ruga fins que torni a estar oberta pel bany la Bucana, atès que ara la situació de l'espai és temporal.
6: Que estem en un moment de mesures cautelars, una suspensió cautelar de la recollida de signatures de les accions. Però, clar, hi ha una cosa que a mi em sorprèn molt. Les obres no s'estan aturant, estan continuant, i el compromís, es va posar sobre la taula el compromís de dos projectes. Dos projectes que en cap moment es donaran per bons sense participació ciutadana, sense escoltar la ciutadania.
5: La regidora demana que s'aturi un projecte que va ser publicat per la Generalitat el 4 de juny per fer unes tasques que no contemplen encara la reobertura de la Bucana.
6: Anunci d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització d'ocupació temporal de domini públic marítimo-terrestre per a la instal·lació d'un rec provisional vinculat a les obres de renaturalització del riu de Coma-ruga. Per garantir el rec durant un període mínim de 2 anys per poder assegurar l'arrelament de les noves espècies del riu de Coma-ruga al terme municipal del Vendrell. El més curiós d'això és el plano que s'ajunta al Diari Oficial de la Generalitat, on el sistema de rec és amb aquesta zona que tenim aquí al darrere, que és la zona que s'ha d'aixecar, que és on han de recuperar la Bucana i que hi ha el compromís.
5: Fem Vendrell felicita veïns i usuaris del riuet per la feina feta, amb l'objectiu de salvar la Bucana del riuet.
1: L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès ha donat a conèixer aquest dijous al vespre el fons documental dels nens del Vendrell. Es tracta d'un seguit de material que abraça cartells, fotografies, retalls de premsa i documents interns de la colla. Un contingent divers i de gran valor històric que, en bona mesura, es pot consultar per internet.
7: Tan fàcil com seure davant de l'ordinador de casa o agafar el mòbil i entrar a arxiusenlinia.gencat.cat i submergir-se per 100 anys d'història dels castells i del Vendrell. Des del 2021, l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès és dipositari del Fons Documental dels Nens, uns anys en què els seus responsables s'han dedicat a classificar, inventariar i descriure tot el material cedit pels de la camisa vermella. Un contingent de fotografies, escrits i material audiovisual de gran valor i, sobretot, dinàmic.
8: A tots els fons que entren en un arxiu històric tenen la seva importància i més la colla castellera que enguany fa el seu centenari. Per tant, nosaltres treballàvem tant la colla com l'arxiu comarcal per poder donar la notícia d'aquest inventari tancat tancat a data d'avui, però que esperem noves aportacions de socis, col·laboradors, amics de la colla, que puguin aportar i engrandir aquest arxiu.
7: La digitalització del fons documental s'ha presentat coincidint també amb la Setmana Internacional dels Arxius, en un acte obert al centre cívic L'Estació. Una bona oportunitat per palesar que els grans moments de la colla no només es vesteixen a les places.
9: La història no només s'escriu amb les lletres grans, sinó que les petites històries personals o petits documents o fotografies de detalls que a vegades la gent guarda a casa sense donar-li importància, doncs quan surten a la llum sí que ens mostren això, no només els grans castells o els grans moments, sinó els petits detalls de la història.
7: Entre la documentació digitalitzada i accessible per internet hi ha fotografies, cartells, gravacions de vídeo i fins i tot documents comptables. Un fons que recull un segle d'activitat i que, òbviament, segueix ben viu i latent.
1: Per sisè any consecutiu, productors de ratafia del nucli de Sant Vicenç es trobaran aquest cap de setmana per elaborar una nova anyada d'aquesta beguda. El que va començar gairebé com un entreteniment entre tres amics del poble ha anat creixent fins a convertir-se en una tradició que plega artesans de més enllà del Vendrell. Una trobada aquest dissabte al Molí del Sebastià, que s'obrirà amb un esmorzar de germanor i clourà amb la preparació de 86 litres d'aquest conegut digestiu.
10: Tia Lluïsa...
7: I així fins a completar un bon grapat d'herbes a gust, això sí, de cada consumidor. I és que cada artesà disposa del seu secret a l'hora de produir la ratafia, una beguda dolça que acostuma a elaborar-se a l'entorn de Sant Joan, quan la matèria primera es troba en el seu millor moment. Una quinzena de plantes que a Sant Vicenç de Calders s'intenta que siguin de quilòmetre zero.
11: Jo també sé interessant perquè les plantes, moltes plantes de les que es fan servir, més del 50%, són del voltant de Sant Vicenç, Vendrell i d'aquí, excepte algunes que he portat del Pirineu, perquè aquí no n'hi havia. Però vull dir, són plantes d'aquí, que altra gent no té plantes d'aquí.
7: A Sant Vicenç de Calders van començar a elaborar-ne el 2020 tres amics del poble, primer en una de les seves cases i posteriorment a la premsa lliure. Aquest dissabte serà al Molí de Sebastià, on una catorzena de persones s'ajuntaran per produir uns 86 litres, atorgant-li, això sí, cadascú al seu punt personal.
12: Hi ha qui posa carxofa, hi ha qui li posa una mica de pètals de rosa, hi ha qui li posa unes fulles de taronger o flors de taronger seca, cadascú una mica a partir del seu gust, sobretot si ho ha fet algun altre any. I llavors, tu què hi poses? Ai, deixa-m'ho tu. I més o menys anem compartint.
7: I sense oblidar la garrofa, un tret diferencial propi de Sant Vicenç. I és que, com a la bona cuina, en la veritat hi ha el bon gust.
1: L'escola Marta Mata ha estrenat un mural dedicat a la pedagoga amb motiu del centenari del seu naixement. L'obra, creada per la muralista Anna Atena, vol posar en valor el llegat educatiu de Marta Mata, encara molt vigent avui en dia.
5: L'escola Marta Mata tanca el curs 25-26 inaugurant un mural dedicat a la pedagoga que dona nom al centre amb motiu del centenari del seu naixement. La peça és obra de la muralista Anna Atena i forma part de les accions que enguany es fa en la memòria de Marta Mata.
13: El procés del mural ha estat emmarcat dins la celebració del centenari del naixement de la Marta Mata, que hem volgut fer diferents activitats dins el centre. Hem volgut aportar aquesta imatge amb aquestes frases que li donaven sentit. Van ser imatges i frases votades pel claustre i dins un marc d'activitats que hem anat desenvolupant al llarg del curs, que avui tanquem amb la celebració de l'esport, i hem anat treballant tant la llengua, la ciència, els esports i els valors.
5: Aquest mural, com les altres propostes de l'any, serveix per recordar el llegat docent de Marta Mata.
14: L'ensenyament de la Marta Mata continua sent del tot actual. L'escola actual és la que va imaginar-se i treballar i fer realitat la Marta Mata. Però els principis, els conceptes bàsics, que és l'alumne al centre de tot, amb qualsevol circumstància, amb tota la seva diversitat, amb tota la seva riquesa, continua sent igual de vàlid. Justament el que hem d'encara centrar més l'esforços al sistema, no amb el conjunt, no amb l'aula, com una globalitat, com si fos uniforme, sinó amb cada un dels alumnes amb les seves circumstàncies. Per tant, l'escola actual és la de la Marta Mata, però els conceptes són totalment vigents.
5: Reivindicar Marta Mata és reivindicar també el paper fonamental de les dones en l'àmbit educatiu.
10: el seu compromís social, polític, no? I també posar en valor que és una dona, no? I jo també, com a docent, no? de formació, jo crec que totes doncs hem viscut del llegat que ens ha deixat aquesta mestra que ha donat tant a l'educació del nostre país.
5: A l'acte inaugural han participat també professors del centre i els delegats i delegades de totes les classes.

0: I per arribar a la crònica esportiva hem de fer un apunt musical i hem de parlar de Maria Jaume, una de les veus emergents de l'escena musical catalana que actuarà el 21 de juny a la finca Bellesguard de l'Arboç. El concert s'emmarca en el Festival Solidari Músic Veu, organitzat per la Fundació PINAE. Els beneficis es destinaran a l'entitat Autisme en Futur.
1: La cantant Maria Jaume actuarà el diumenge 21 de juny a 8:15 del vespre a la finca Bellesguard de l'Arboç. L'actuació forma part de l'edició d'enguany del Festival Solidari Músic Veu de la Fundació PINAE. Els al·licients són diversos. Primer de tot, assistir al concert d'una de les veus més personals i influents de l'escena musical catalana. I, per altra banda, conèixer un espai singular de la comarca que poca gent ha visitat. La Fundació PINAE destinarà els beneficis d'aquesta actuació i de la resta del festival a l'entitat Autisme en Futur, que defensa els drets de les persones amb autisme i de les seves famílies.

0: Els esports en Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Avui toca parlar de gimnàstica aeròbica. El pavelló dels Joncs de Cunit es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre de la gimnàstica aeròbica estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya Divina Seguros. L'esdeveniment organitzat per la Federació Espanyola de Gimnàstica compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i reuneix des d'aquest dijous fins diumenge esportistes procedents d'arreu de l'Estat en una de les cites més importants del calendari d'aquesta disciplina. Escoltem la presidenta del Comitè de Gimnàstica Aeròbica de la Federació Catalana de Gimnàstica, Patricia López.
2: Para nosotros es un placer acoger este campeonato aquí en Cunit, ya que durante estos tres días se van a ver los mejores talentos de esta modalidad de gimnasia, entre ellos los que van a participar en el Campeonato del Mundo que se va a celebrar en Pamplona.
1: I escoltem també la secretària tècnica de la Federació Espanyola de Gimnàstica, Covadonga Menéndez.
3: Catalunya supone más del 50% de participación en este campeonato, lo cual demuestra el gran trabajo que se está haciendo en esta comunidad en el desarrollo de esta especialidad deportiva, que aunque no sea muy mayoritaria, sí que podemos presumir de grandes logros. Tenemos campeones del mundo, de Europa, tanto senior como junior, que son catalanes, y es una demostración y un orgullo para la Federación Española de Gimnasia poder hacer en su tierra este campeonato nacional.
1: Durant quatre dies, Cunit acull les competicions dels millors gimnastes aeròbics del país, consolidant-se com una destinació de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. La celebració del campionat suposa també un important impacte per al municipi, tant des del punt de vista esportiu com econòmic i turístic, amb l'arribada de centenars d'esportistes, tècnics, jutges, familiars i afició de 6 comunitats autònomes diferents: Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Madrid, Euskadi, València i Catalunya. Escoltem la primera tinent d'alcaldia, Dolors Carreras.
4: Muy contentos porque tenemos 500 participantes, diferentes clubs, que creo que son 20 en total, de diferentes comunidades, que es lo más importante. Entonces yo quería darles la bienvenida a Cunit. Cunit es un municipio donde en la actualidad residimos 18.000 personas, pero que en verano somos 50.000. Tenemos unas playas preciosas, lo cual pues invito que después de venir al campeonato, evidentemente pasen por nuestras playas, sigan también nuestra gastronomía, que también es muy rica, y que les guste la visita hoy en Cunit. Y evidentemente pues que el campeonato funcione estupendamente, ya que hemos hecho todas las preparaciones necesarias.
1: I escoltem el quart tinent d'alcaldia, José Manuel Cavada.
5: Són 500 famílies les que tenen per aquí, poden aprofitar també per passar cada setmana. No només és bo per Cunit, sinó que també és bo per la comarca, perquè al final tenim la capacitat que tenim d'allotjament, i per tant cada fin segur que també estic molt content de que vinguin aquests esportistes i les seves famílies. I destacar també que és important, que crec que és el segon campionat d'aquestes característiques que és inclusiu, no? Que tenen una part d'esportistes amb discapacitat i crec que...

0: una miqueta més. Tant avui com tot el cap de setmana vindrà dominat àmpliament pel sol, sempre amb algun nuvolet testimonial, decoratiu, poca cosa, però en principi sense precipitació. Les temperatures avui ja notem que pugen una miqueta més i també ho faran tant dissabte com diumenge. Tot i així, res de pujades destacables, com a molt, entre un parell de graus o tres per sobre del que seria habitual. I pel que fa la situació marítima, Víctor, molt tranquil aquest cap de setmana a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
1: Doncs Marc, com sempre, gràcies i que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
1: Aquesta és la sintonia que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Emplaçar-vos a continuar informats a través de xarxes socials. Facebook, X, Instagram són immediates i tota l'actualitat la continuarem sempre exposant a través de xarxes socials. Més notícies en d'altres espais d'aquesta mateixa sintonia o, si més no, també a través de les notícies de la televisió local. Bon cap de setmana. Yeah.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. 'Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Per l'últim, parlem-ne de la temporada. Hem convidat l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, perquè ens parli de diferents projectes que han tingut lloc les últimes setmanes. Un d'ells és el de la transformació i renaturalització de la Riera de la Bisbal. D'aquest i d'altres en conversarem ara amb el Vall. Així que comencem.

0: Com dèiem, a l'últim parlem-ne del curs amb l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Gràcies per estar aquí i acompanyar-nos. Tenim diverses coses a parlar del que ha donat de si aquest any, que es tanca, com a mínim, curs polític, tercer ja del mandat, i precisament estem en un lloc, en la Riera de la Bisbal, on ja s'ha fet un primer tram d'aquesta renaturalització, i podríem començar per aquí, saber si amb aquestes ja tres setmanes s'han rebut ja inputs, valoracions per part de veïns, no sé què és el que li han traslladat.
1: Bé, el projecte és això que veiem. Nosaltres tenim una riera que divideix per la meitat el nucli del Vendrell, però era una zona, diguéssim, no volguda, habitable, que no es feia vida, per d'alguna manera. Per tant, el projecte de renaturalització el que vol, a més d'ampliar la capacitat de drenatge en cas d'una forta inundació, després incorporar l'entorn natural a la ciutat, o que la ciutat s'incorpori a l'entorn natural, com estem veient, tenir-la més propera, més d'una manera més pròxima, la sentim amb aquest espai que, evidentment, fa les seves funcions, un carrer de pas, però també pugui ser un espai per seure, per passejar, per notar, diguéssim, la natura d'una manera més propera. Aquests són els projectes de renaturalització, el que busquen és això, és que l'entorn natural formi part també de la ciutat.
0: Algunes veus ens traslladaven que en aquest pas, que és per passejar, igual faltava alguna tanca, perquè veien com amb una pendent molt forta aquí. Jo no sé si això és algú que s'ha valorat o que els hi ha arribat.
1: Bé, no sé, opinions, evidentment, tots els projectes, insisteixo, són millorables i revisables, i alguna cosa que després, un cop acabat l'obra, que una cosa és el paper, una cosa és la projecció d'aquell arquitecte que ha dissenyat, i després és el dia a dia, i com també la ciutadania es fa seu un espai. Per tant, això amb naturalitat, allò que es pugui acabar de millorar, evidentment, només faltaria aquest i qualsevol altre projecte.
0: Sentim de fons les màquines perquè l'obra segueix, és a dir, ara ha de baixar fins a la rotonda de la Mirsa.
1: Correcte, fins al Jaume Carner, més o menys la mateixa idea, depenent una mica de l'amplada del carrer d'on comencen les façanes de les cases, tindrem espais més amples o menys amples, però al final és semblant o pràcticament igual, però amb places d'estacionament. Recordar que del Pont de França fins a baix, fins al Jaume Carner, aquí sí que mantenim les places d'estacionament, que era una cosa que els veïns em pregunten, doncs mantenim les places d'estacionament. Per l'altre, més o menys, l'estètica, diguéssim, l'aspecte ha de ser això, igual també que l'objectiu, que és apropar la riera a la ciutat a la riera, perquè puguem tenir uns espais, uns locals, uns carrers on la gent, a més de passar, pugui fer vida i pugui disfrutar d'aquest entorn i activitat econòmica, en definitiva, també.
0: En la part de baix que s'està fent ara, que, si no m'equivoco, es va dir que seria fins a final d'any, més o menys, aproximadament, seran les dues bandes iguals? És a dir, aquí no es pot fer, evidentment, perquè hi ha edificis, però no sé si un cop s'acabi la banda on estem ara també es començarà a fer el mateix en l'altre.
1: Sí, però no ara. O sigui, la idea, evidentment, és transformar tota la riera de dalt a baix en el tram urbà, però això es pot imaginar que són obres, primer econòmicament tenen el seu cost i després l'impacte en el dia a dia de la ciutat, ja ho sabem, estem parlant de molts mesos d'obres, per tant hem de fer per fases, en el moment que fem les fases, doncs sí, però l'objectiu és això, que les dues bandes de la riera tinguin aquest aspecte renaturalitzat.
0: Quan es va presentar el projecte, recordo la regidora en aquell moment, la Núria Rovira, que portava el tema, suposo encara, de transformació verda, comentava el tema d'això, de salvar distàncies, de fer integrar més la riera en la vida de la gent, i comentava que es podrien fer més accessos a baix. Quan es va presentar aquest tram van dir que en principi no era una part per baixar, perquè no està encausada i pot baixar. Jo no sé si és una cosa de les que s'ha canviat amb el temps o sí que hi ha en algun punt que es poden fer més accessos.
1: No, o sigui, la riera tu pots baixar, podies baixar abans i pots continuar baixant. El que passa és que no podem fer un espai urbanitzat a baix o acondicionat perquè nosaltres no tenim la riera canalitzada sota terra per en cas d'avingudes que pugui creuar o passar l'aigua. Per tant, nosaltres no podem fer qualsevol obra o actuació a baix perquè en cas d'una avinguda s'on portarà. La riera es pot abaixar, però no és un espai, diguéssim, previst que es pugui acondicionar justament perquè si ve una avinguda s'on portarà.
0: El pont de davant, la passera dels nens, des del principi es va dir que es trauria. No sé com està el tema de fer-ne un altre.
1: Sí, doncs a punt d'encarregar, ja estem licitant la construcció. La construcció ens diuen uns 3 mesos de fabricació, per dir una manera. Per tant, per la tardor ja tindrem la passera dels nens del Vendrell per facilitar la mobilitat, en aquest cas a peu, entre banda i banda de la riera.
0: Mateix punt,
1: Exactament igual.
0: Jo no sé si després de tota aquesta part, en un futur, i suposo que ja seria amb altres finançaments, estableix fer de pont nou en amunt també, fins que se surt del municipi del Vendrell, o ja és, diguem, estem parlant de massa?
1: No, ara de fet ja tenim el finançament per fer el mateix, però a més combinat amb el parc del Botafoc. La propera actuació important és l'inici del Parc del Botafoc, i si em permeteu, doncs ja avanço que el projecte de la primera actuació del Parc del Botafoc ja el tenim presentat, i per tant ja immediatament passarem a aprovació. Aquest projecte inclou també la intervenció en la Riera, s'amplia el que és el Parc del Botafoc. Per què dic primera actuació, primera fase del Parc del Botafoc? Perquè el Parc del Botafoc, tot l'espai, són 4 hectàrees, la que tothom coneix, que és la part de baix, de plana, però després per damunt de la cinglera també continua el que ha de ser el Parc del Botafoc, diguéssim, a la torre del Botafoc, al voltant, allò també forma part del Parc del Botafoc. Doncs aquestes 4 hectàrees començarem fent 2 hectàrees. Una primera actuació, la meitat, perquè hem de deixar espai perquè continuï sent un aparcament. El condicionarem perquè la gent continua aparcant amb un aparcament públic, a l'aire lliure, dissuasori, com tenim ara, millor les condicions, tant a la banda, diguéssim, del rècord, a prop del Pont Nou, com també a la banda del carrer Estela, a la banda més a prop de l'Institut Escola Àngel de Tobias. Per tant, farem la meitat del parc del Botafoc, que ja tenim tant el projecte com tenim el finançament. Per tant, com a anunci, això seria segurament una de les actuacions més importants que tenim ja de manera breu per actuar, i per tant, com tu deies, ja estem començant a actuar del Pont Nou cap a final del terme, direcció cap amunt, cap a Santa Oliva. Important, perquè aquesta actuació doncs, forma part d'aquesta subvenció que hem aconseguit dels fons FEDER, de l'estratègia de desenvolupament integral local, que ja tenim aquest finançament, aquests 11 milions, i anaven 3 actuacions: part del Botafoc, rehabilitació del mercat municipal i també pàrquing soterrat de les Bòbiles. Mentre no tinguem aquest pàrquing soterrat de les Bòbiles, doncs tindrem aquestes 2 hectàrees per aparcar, per simplificar-ho.
0: És a dir, aquests treballs que començaran, no sé si hi ha abans que acabi aquest mandat o és prematur dir-ho?
1: És prematur perquè les licitacions són com són, però sí que tenim uns terminis per completar, de la pròpia subvenció, per completar totes les actuacions, que és final de l'any 30, per tant, relativament aviat en termes de l'administració, evidentment.
0: Doncs aquesta actuació es faria paral·lelament al pàrquing soterrat, representa aquesta primera intervenció al parc?
1: Sí, la idea és aquesta, mentre continuem conservant una gran esplanada per aparcament, com ara, de dissuasió dels vehicles, acondicionada, aplanada, en bones condicions, perquè la gent pugui també continuar utilitzant aquest espai com a aparcament.
0: Una altra obra que ha donat molt que parlar últimament, que és la del riuet de Coma-ruga. S'han presentat ja unes alternatives consensuades amb els veïns. No sé si preveu que pot ser complicat rebre l'aval de costos o del servei del litoral, o hi ha coses que poden ser més complicades, s'han de canviar. No sé quina és la perspectiva.
1: Molt bé, el riuet és un altre dels projectes de renaturalització. Hem d'incorporar el que és la natura en un entorn, en aquest cas, natural, com és les platges. Les platges són un espai natural, ja portem uns anys renaturalitzant les platges, que l'aspecte més evident és que hem deixat que creixi la vegetació autòctona. De fet, el Ministeri també va fer una actuació de construcció d'un arc, que és l'ecosistema propi de les platges, i això ho podem veure en tots els nostres 7 quilòmetres de platja. Doncs l'únic aspecte o tram que quedava amb un impacte antròpic molt fort era el riuet, que tenia tota aquella canalització dura, una línia longitudinal, amb tots aquests murs, formigó, etcètera, etcètera. Això no és natural, això és una canalització dura del seu moment, pràcticament 50 anys, per tant, ha funcionat molt bé i la gent molt contenta. Però teníem 3 problemes, un d'ells molt greu, que era el de l'entrada d'aigües, no de les aigües termals, no de la font, de la deu, i per tant s'havia de suprimir aquesta entrada d'aigües no bones, perquè fins i tot en un extrem doncs, podíem tenir el risc de que ens tanquessin el bany al riuet, i això sí que no ens ho podem permetre, i després millorar l'accessibilitat i ampliar la zona de bany perquè també donar més opcions a altres usuaris que puguin gaudir d'aquest privilegi de la natura. Això ja està fet, això és el projecte, la renaturalització ja és un fet, diguéssim, ja es pot veure, tot i que encara queda algun temps per completar les obres, i l'element de la bocana antiga, doncs és un element que els usuaris ens han reclamat de que la tornem a obrir perquè era un espai primer emblemàtic i després un bon espai per prendre les aigües. Per tant, això, com no és la part substancial, és un element complementari al projecte, doncs ja hem dit, de fet ja hem fet els encàrrecs perquè obrin, facin una proposta per obrir la bocana. És evident que ha de passar per la validació del Ministeri de Transició Ecològica, del Servicio de Costas i també del Servei Litoral de la Generalitat, però en principi no ha d'haver cap problema perquè, igual que ens han autoritzat el que hem fet, doncs això és una actuació important, però estem parlant de 15 metres. Hem de dir que l'actuació actual que tenim era una solució pràctica, tècnica, que no va tenir en compte, evidentment, aquests elements més emblemàtics o més emocionals, que és tenir un pas de terra, un pont de terra per als vehicles i també per la gent, no? Per passar en si, que ens obliguen a eliminar tota estructura fixa, i els ponts fixes, doncs, això sí que t'obliguen a eliminar-ho. Doncs la solució pràctica va ser construir un pont de terra. Evidentment, com és una solució pràctica, doncs la canviarem, revisarem, com he dit, els projectes són revisables, ja amb això hem acordat, ja m'he encarregat que comencin a redactar els projectes per fer la sol·licitud a les administracions competents, i relativament en poc temps, en termes de l'administració, doncs també tindrem aquesta bocana que tots ens recorda, i la primera canalització, aquest tram canalitzat. Veurem si mantim una part del pont de terra, uns 4-5 metres d'ample, perquè evidentment sí que és veritat que hi ha necessitat de creuar a banda i banda del riuet, ja sigui per les persones, ja sigui pels vehicles d'emergència o de serveis.
0: Tot i ser una actuació que deia que no és molt complicada, sí que s'ha de fer una petita obra a l'entrada. Depèn d'altres administracions que donin els permisos, entenc que aquest estiu el riuet que hi haurà és el que veiem ara.
1: Jo crec que les altres administracions no aniran tan ràpid. De fet, primer nosaltres hem d'acabar un projecte. Per poc tram, estem parlant d'uns 15-20 metres de longitud, no deixa de requerir un projecte, un projecte, i per tant s'ha de redactar. Primer farem una primera proposta perquè ens la validin i ja completarem el projecte. Però en termes de l'administració serà ràpid, per termes de la ciutadania d'avui per demà, evidentment això trigarà més. Però el riuet, que quedi clar, el riuet existeix, ens banyarem aquest estiu amb les aigües termals, a més, en millors condicions, perquè no tindrem entrades d'altres aigües, d'altres procedències, tindrem un espai més ample i completament accessible. És a dir, si algú té por de que no poder gaudir aquest estiu del riuet, que quedi tranquil, que ens banyarem tots al riuet en millors condicions.
0: Parlant de platges, estem a punt de començar la temporada alta, forta. Aquest any no hi ha bandera blava a Coma-ruga. Es comentava que podia ser per la platja de Gossos, tot i que l'any passat ja hi va ser i en principi no va afectar. Sabem si és això ben bé? Ho han comunicat a l'Ajuntament?
1: La platja de Gossos és una condició que exclou qualsevol tipus de reconeixement, en aquest cas de bandera blava. Nosaltres tampoc estem massa d'acord amb aquest criteri, però com és el que estableix bandera blava, nosaltres l'acceptem i el respectem. L'any passat el vam tenir perquè ens van autoritzar la platja de Gossos, recordeu, pràcticament a final de juliol, primers d'agost, no recordo exactament la data, però molt avançat, i per tant les banderes blaves te les donen a maig, i un dels temes que vam estar discutint amb bandera blava és justament això. Per tant, és una condició, nosaltres l'acceptem i també optem per una platja de Gossos perquè hi ha molta demanda, hi ha moltes peticions, i de fet va funcionar molt bé la de l'any passat, no va generar cap problema greu com a mínim, vull dir, tothom va estar satisfet o moderadament satisfet, i per tant repetirem aquest estiu, que de fet ja en aquest cas sí que ja ens han autoritzat els diferents serveis de temporada, ja estan autoritzats, ja està autoritzada la platja de Gossos, per tant ja quan comenci la temporada doncs l'estrenarem de nou.
0: Anem a parlar d'un altre tema important, la recollida selectiva de residus que s'està implantant a tot el municipi. Aquesta setmana han començat precisament el tancat, és una de les zones més grans, s'ha anat fent progressivament perquè és un canvi de contenidors molt, molt gran, però bé, en principi ja ha de començar a funcionar també aquests dies. Més que repreguntar com estan en aquest canvi.
1: Doncs bé, com comencen tots els canvis, són canvis importants, són canvis d'hàbits, i per tant és adaptar-nos al nou servei. El nou servei, com sabeu, és un servei que ja no és un servei de recollida de brossa, és un servei de recollida selectiva de brossa, sembla una tontada, però és important perquè el camió recull la brossa si està separada per fraccions. Si no està separada, no recull o triga més en recollir-ho, i llavors tenim alguns problemes de que alguns veïns doncs veuen, i per què no passen avui? Però és que aquesta brossa no toca avui, per dir-ho d'una manera. Per tant, en el tancat no és el gran repte, perquè és la zona amb més densitat de població i amb més densitat d'habitatges, i per tant és el gran repte. Ara ja tenim el 70% de tot el municipi, o de tots els habitatges del municipi, amb el nou servei de recollida selectiva. Ens quedarà estrictament el nucli del Vendrell. És evident que ara el tancat requerirà una atenció específica, i després ja ens ve immediatament l'estiu, per tant segurament ja l'últim tros del municipi deixarem per passar, o sigui, per la tardor, calor, evidentment, però estem amb el timing, amb els tempos que ens teníem marcat, no podem, som una població de 40.000 habitants, no podíem fer un canvi de cop. Queda algun contenidor per col·locar en el tancat, però el servei ja funciona, el nou servei ja funciona, i estem parlant d'això que dic, el 70% llarg de tots els habitatges, de tots els usuaris, doncs ja tenen el nou servei implantat, ja sigui de porta a porta o ja sigui de contenidors intel·ligents. De cara a l'estiu hi haurà alguna modificació mínima, però pensant en les zones d'estiueig i aquella zona, sobretot, d'apartaments, on hi ha una acumulació també important de persones i, per tant, de residus, ja sigui al francàs, ja sigui en alguna banda...
0: En quin sentit, una modificació?
1: Doncs tenir contenidors comunitaris o contenidors per zones que puguin facilitar aquella concentració de cubells de porta a porta. Per tant, hi ha algun canvi, ja ho vam explicar als veïns, a cara de Sant Joan o a partir de Sant Joan, I ja tenim resultats, ja tenim les primeres dades de com va la recollida selectiva en comparació als anys anteriors. Per exemple, aquest mes d'abril estem millorant en 10 punts la recollida selectiva de l'any passat. Per tant, estem millorant notablement i encara sense entrar al tancat, que és on tenim el gruix de la població i, per tant, el gruix dels residus, els resultats. És evident que per llei hem d'arribar al 60%, per llei, per ser la nostra consciència mediambiental i perquè, si no, haurem d'augmentar, ens faran augmentar la taxa de residus i no volem que la butxaca dels veïns doncs, hagin de pagar més per no reciclar. Per tant, el repte va per bon camí. Ja dic que tenim 10 punts de millora de recollida selectiva respecte al mateix període de l'any passat, sense incorporar la gran zona urbana del Vendrell. Veurem ara que ja aquest mes de juny incorporar el tancat per poder tenir un salt important de recollida selectiva, això confiem, i per tant ja haurem assolit els objectius nostres, de tota la ciutadania, el que ens obliga la llei, de respecte mediambiental i sobretot pel bé de les nostres butxaques.
0: Com està aquest aspecte en la zona marítima, que és on hi va haver complicacions durant la Setmana Santa, encara no s'havien repartit prou targetes, prou kits, no sé si la cosa ha anat canviant en aquestes setmanes i mesos ja?
1: Sí, la Setmana Santa no va funcionar com voldríem perquè d'entrada ja ni la meitat dels possibles veïns a utilitzar la recollida o el servei de residus tenia la targeta. Això ha canviat, evidentment, el cap de setmana, la Setmana Santa va ser un impacte de realitat, de dir, hem canviat el servei, per tant, heu de reciclar i per reciclar hem de recollir la targeta. Ara pràcticament a tot arreu tenim uns valors per damunt del 70-80%, per tant, normalitat. Sí que és veritat que no és el mateix unes famílies o persones o habitatges que viuen cada dia i, per tant, amb la rutina ja l'agafen ràpidament, només cal pensar amb els veïns del Puig Muntanyeta, que ja des de principis d'any porten fent i el servei funciona amb normalitat, o aquells veïns també de zones de platges però que diuen són residents tot l'any i que utilitzen el porta a porta i funciona en absoluta normalitat. No és el mateix els caps de setmana que s'incrementa, ja només pel fet d'incrementar, sinó que això ho veiem amb els punts d'emergència, aquells punts que són per aquelles persones que marxen el diumenge, per alguna manera. Doncs el diumenge per la tarda s'omplen, que no passa res, per això estan els punts d'emergència, però són aquells elements que propis d'una zona turística i que, evidentment, és la nostra realitat i, evidentment, haurem d'anar gestionant. Però el servei com a tal, en les zones que ja portem setmanes o mesos treballant, doncs funciona amb normalitat i els veïns satisfets, evidentment, amb aquells que encara falta agafar la rutina perquè venen cada setmanes o han vingut només a la Setmana Santa i no tornen fins a l'estiu, doncs així, aquí encara falta l'aprenentatge normal en qualsevol canvi i més a una cosa tan íntima com pot ser la brossa.
0: Una actuació que ha començat recentment, la Rambla, davant de la biblioteca, la seu de la Diputació, i ja s'està fent com, si diguem, allargar el passeig fins a tocar de la porta. És una cosa que ha de ser ràpida.
1: Sí, és una intervenció menor, per supost, i amb metres quadrats, però d'alguna manera, però important. Perquè la Rambla, sobretot de cara a l'estiu, primavera, estiu, tardor, és una zona que s'utilitza molt per oci, diríem, tot el tema de la restauració. És una zona, podríem dir que és dels refugis climàtics més importants que tenim, com a mínim, al centre. Tenim una bona massa d'arbres i realment s'està molt bé i, per tant, hem de facilitar que sigui això, un espai d'oci, de lleure, d'estar-s'hi, de passejar, i sobretot en els moments més durs de l'estiu, i per això necessitem que tampoc hi hagi una densitat o una circulació molt intensa de vehicles. Això passa per reduir a una única entrada a la Rambla, pel carrer Prat de la Riba. Primer, redueixes les entrades i redueixes la velocitat d'entrada. Els vehicles que entraven per Jaume Carner, que no deixa de ser una via no ràpida, en el sentit pur de paraula, però si dins del nucli urbà doncs és una via més ràpida, doncs encara entraven amb certa velocitat, i això doncs soroll, velocitat, risc. Per tant, nosaltres el que volem és pacificar la Rambla. Això ja sabeu que és un projecte nostre, que l'hem d'anar fent mica en mica, perquè hi ha diferents circumstàncies que ens obliguen a ser anar paulatinament, i aquest és una primera actuació que he dit que és, no és important ni en pressupost ni en metres quadrats, però sí que és important amb l'impacte que tindrà, perquè pacificarà molt la Rambla, la circulació de vehicles, i guanyarà en qualitat.
0: També li volia preguntar per un projecte que es va anunciar fa un parell d'anys i de moment no s'ha desenvolupat, que és l'Avinguda Sant Vicenç. Volia fer d'un carril de direcció només. No sé si el retard obeix algun aspecte concret.
1: No, el retard obeix que no hem sigut capaços, bueno, no han estat capaços encara d'acabar el projecte, de la redacció del projecte, i per tant aquest sí que no arribarem dins d'aquest mandat, perquè encara estan en aquesta fase de redacció de projecte. Bé, seria un d'aquests exemples de coses que tenies previstes, que pensaves que relativament, tot i que era una obra important, doncs serien capaços. En aquest cas no hem superat, diguéssim, la redacció de projecte. Les diferents propostes que ens han fet no han estat validades pels tècnics, és un tema de feina, per diferents qüestions purament tècniques, i per tant encara estem treballant amb la solució.
0: No canvia res d'aquell projecte que es va dir en el seu moment?
1: No, la idea és aquesta, però les diferents solucions, al final, que nosaltres encarreguem una idea, no? Pacificar l'Avinguda Baix Penedès, per alguna manera. L'Avinguda Sant Vicenç, perdó, pacificar-la. Després la solució tècnica, doncs encara no hem trobat qüestions purament normatives o altres qüestions més d'aspecte o de criteri, i per tant encara estan treballant amb això, amb la redacció.
0: I volia, un tema que sí que es va retardar també, però que sembla que ara ja es desencallar, les càmeres de videovigilància. S'estan fent ja els primers treballs de posar-les als llocs, no?
1: No, ja, això sí que ja estan col·locant. De fet, hi ha molts llocs on ja es poden veure els pals, els bàculs on aniran agafades les càmeres. Aquest sí que en qüestió de setmanes tindrem les 50 càmeres operatives. Aquest sí que és un gran canvi, una gran millora. Estem parlant de que per les poblacions de la nostra mida som la que tindrem la xarxa de videovigilància més important, en quantitat com en qualitat. És un repte en el sentit que millorarem notablement, o tindrem noves eines que ajudarà molt, ja sigui a la prevenció, ja sigui la intervenció, com ja sigui la investigació policial. Per tant, l'objectiu és molt clar, anem per la bona línia de reduir els valors tan absoluts com en percentatge de delinqüència, però no és suficient. Nosaltres volem allò, la dada zero. Ja sabem que pot ser un objectiu en alguna manera utòpic, però és el que nosaltres treballem. L'objectiu és el zero. Mentre no arribem al zero, hem de fer millores, que són millorar la nostra policia local, que vol dir més recursos i més agents, vol dir coordinar-nos molt amb les altres policies, perquè al final la seguretat, fonamentalment, excepte el trànsit, tot l'altre és de les altres cossos, però hem de donar suport perquè no hi ha prou efectius de Mossos d'Esquadra. I després, doncs, el que hem dit, altres elements, com pot ser la videovigilància, que la tenim ja a punt d'estrenar-la, distribuïda amb aquests 50 punts, una primera xarxa, evidentment, no vol dir que només seran aquests 50 punts, ampliarem, però jo crec que uns 50 punts que ho tindrem tot el municipi ben vigilat, o com a mínim ben visualitzat.
0: Ja se'ns acaba el temps. Li vull fer una última pregunta d'un tema que també s'ha estat comentant molt últimament, que és la pertinença del Baix Penedès en un territori o un altre. Potser això ja és més a nivell personal, però jo li volia preguntar si vostè creia que era interessant plantejar un pas a la província de Barcelona, o les arrels del Baix Penedès s'haurien de mantenir també en contacte amb Tarragona.
1: Bé, nosaltres som un cas singular, evidentment. Nosaltres som penedesencs i tarragonins. Som tarragonins des de fa gairebé dos segles. Les províncies són de 1834, 36, per tant, imagina't si portem temps. Nosaltres som capital de partit judicial, que també inclou el Baix Gallà, Torredembarra, per fer-nos una idea, Roda. Nosaltres som també capital d'una comarca, però que és fronterera. Nosaltres entenem que la nostra àrea estratègica és el Camp de Tarragona. No som Camp de Tarragona, però sí que el nostre àmbit de desenvolupament, de possibilitats de progrés, de projecció, i en el que ens sentim més identificats és el Camp de Tarragona. El Vendrell, jo crec que amb això no té cap dubte, o el conjunt de la comarca, excepte alguns municipis, que per una qüestió purament també geogràfica, de proximitat geogràfica, es pot entendre. Nosaltres entenem que a l'àrea metropolitana de Barcelona seríem un mes difuminats amb aquella amalgama. Nosaltres volem mantenir la nostra personalitat, i la nostra personalitat és que som penedesencs, per tant hem enfortit molt els lligams amb Vilafranca, Vilanova i Igualada, però nosaltres som tarragonins, i el nostre espai i associació estratègica és el Camp de Tarragona.
0: Kenneth Martínez, gràcies per seguir l'últim Parlem-ne del curs. Ens tornarem a trobar passat l'estiu, i ara només queda ja que va ser una bona temporada alta, que la feina no s'atura, entenc, a l'Ajuntament.
1: Moltíssimes gràcies i bon estiu.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de Non Perdere.
1: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat que es pronunciarà el dia 7 de juliol. Diuen que no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu. Un robatori violent en una joieria de Barcelona aquest matí manté viu el debat per la preocupació a causa de l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: Una petició que els experts també consideren imprescindible si es vol arribar a una solució encara per evitar el que és impredictible. El Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça de l'escenari pitjor és real.
3: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells, però hi ha un llindar, una frontera que poden acabar ultrapassant, i és el moment en què comencen a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
1: I Sant Fruitós del Bages tindrà una cinquantena de nous pisos per a joves. L'Ajuntament ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial. I el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb els boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Tot i això, sempre s'ha d'anar amb precaució.
0: Notícies en xarxa.

Estàs fins als collons de currar tota la setmana, del teu jefe, de tant sentir parlar de crisis i de tonteries a la tele? Doncs enxufa la teva ràdio al 107.1 de la FM i disfruta Iron Fridays, tots els divendres de 9 a 11 de la nit.

0: coming for you.
1: Estàs estressat? S'acosten els exàmens i no tens els apunts? La teva professora et té mania? Doncs encén la ràdio els divendres a les 9 de la nit al 107.1 de la FM i escolta.
2: Iron Fridays, el divendres metàl·lics de Ràdio El Vendrell.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. A partir d'aquí ja comencem una nova edició d'aquest espai matinal. La capçalera ja ho deixa prou clar, aquesta veu inicial i que dona inici aquesta nova jornada de programa. Això ja és La Calaixera. És divendres, per fi és divendres, 12 de juny, programa número 3.990. Un plaer ser-hi, de veritat. Passem gairebé 3 minuts a les 9. Volem ser-hi fins al migdia, fins a les 12, i són això, aquestes 3 hores diàries habituals, sempre buscant una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A més, si voleu participar i voleu enviar-nos un missatge de WhatsApp, ara ja que estem en directe, 686-101-101. Molt senzill, eh? 686-101-101. O també, si voleu, podeu enviar-nos un correu electrònic aquí en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-elvendrell.cat. Dit això, ara sí, ja pendents de tot el contingut i tot el sumari d'avui divendres. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. Sempre en principi comencem així. Hem triat una primera cançó per posar ritme i això ja ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. A les 10, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet, butlletins programats a cada hora en punt, però després del butlletí de les 10, segona part de programa i més contingut, més coses. Secció habitual cada setmana, Calaix de Lectures. És aquest espai literari sobre llibres, autors, autores, recomanacions, gèneres, i que ens aporta la Montse Porcel. I justament després d'això seguirem parlant de llibres a través d'una autora que viu al Vendrell, és la Laura Colet, i justament presenta avui divendres El arte de entender el caos. El presentarà la Biblioteca Pública Terra Baixa. Hem parlat amb ella, ens ha explicat moltíssimes coses. A banda d'aquest llibre, doncs, conèixer-la una mica més literàriament parlant. També repassarem l'agenda, que és important. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ens quedarà una tercera i última part també justament recordant i actualitzant aquests punts d'agenda importants que arriben aquests dies o, per exemple, avui divendres. També des de Banyeres del Penedès i dins la Setmana dels Arxius, conèixer, doncs, aquest llibre que recull una part històrica, un document, doncs, dels més antics sobre aquest municipi d'un privilegi en aquesta pròpia ciutat i que dona pas a una història molt, molt interessant. Bé, ho recordarem. A banda, també l'aniversari del Cabrot, que arriba demà dissabte, entre d'altres. Però igualment també ens quedarà bona estona per la participació i les trucades en tota aquesta última, tercera i última part. Telèfon de contacte que estarà des d'aleshores plenament operatiu, el 977 15 70 69, a banda d'aquests punts que podeu contactar i que ja hem anat explicant. Amb tot això, que no és poc, arribarem a les 12, ens plantarem al migdia i ja està, mira, ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tots.
0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: El temps sempre per començar. Primer punt d'informació de servei, primera trucada que fem a qui s'encarrega d'explicar-nos justament la situació meteorològica. Marc Rodero, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
3: Què ens expliques, meteorològicament parlant? Com ho tenim?
4: Doncs poca cosa, perquè ens espera un cap de setmana plàcid, tranquil, estable, de no passar res pràcticament al 100% del territori, i sempre amb el permís d'alguns núvols baixos que es puguin formar a la costa, doncs esperem 3 dies, avui, demà passat i l'altre també, d'un temps estable, agradable, estiuenc, podríem dir, i amb unes temperatures que avui notarem una miqueta més i que diumenge tocarien sostre, però que toquin sostre no vol dir que parlem d'una situació de calor intensa, no, eh? Quedarem només per sobre un parell de graus del que seria la mitjana climàtica, per tant, una cosa confortable i de molt ben passar. És a dir, que cap de setmana de sol, d'estabilitat, de caloreta, continguda i de contrast també, perquè a les nits encara seran una miqueta fresqueta. Situació marítima que bona part de cap de setmana es mantindrà tranquil·la per a tots els quadrants costaners del país.
3: Bé, perfecte. I actualitzem la temperatura en directe, Marc.
4: Ja és una miqueta més alta que la d'ahir, eh? Tenim 23 a la mateixa línia de costa, 22 en el cas del Vendrell, 21 a la Bisbal, 20 a l'Observatori del Montmell, 20 a l'Arbós i 20 també a Banyeres del Penedès.
3: Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana.
3: Adéu-siau.
0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: És divendres i ho volem fer notar, de fet sempre ho fem notar, perquè és el dia que arriben les estrenes musicals, el dia que molts artistes presenten les seves cançons, com és el cas la darrera cançó d'Alfred García, Vine'm a buscar.

0: L'Alfred García presenta aquesta cançó. Vine'm a buscar, cançó per posar ritme i per començar programa i calaixera, avui que som divendres, a través del 107 amb 1 de l'FM. Això, sempre, sempre, sempre en directe.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts, notícies. L'Ajuntament del Vendrell farà gratuït el curs de nadons de P0 de les escoles bressol municipals. Ho ha anunciat l'alcalde Kenneth Martínez en el balanç dels 3 anys de mandat, on ha remarcat la bona salut financera de l'Ajuntament, la millora dels serveis públics i una reducció de la delinqüència. També ha posat en valor les actuacions de transformació urbana i ambiental i el reforç del paper del Vendrell com a capital regional. Comencem per educació.
2: Que és ampliar un dret. Alerta, no és poca cosa, estem ampliant un dret. Evidentment, gratuïtat del P0 en complementaris, evidentment, als permisos de maternitat, paternitat, o per aquelles famílies o mares que, per la raó que sigui, no tenen aquests permisos, aquestes oportunitats.
0: Des dels jardins del Museu 10, Kenneth Martínez ha fet un repàs dels 3 anys de mandat, destacant l'alt grau d'execució dels compromisos electorals, un 83%, diuen, i que afirma arribarà a la seva totalitat amb els projectes que al llarg d'aquest últim any s'executaran. L'alcalde ha començat posant en valor l'estat actual del sanejament i la estabilitat financera de l'Ajuntament, que és justament el que ha permès impulsar en els últims anys la millora en la inversió a l'entorn urbà i natural dels últims anys, amb un deute del 44% respecte als ingressos al més baix dels darrers 20 anys. Ha destacat la millora dels serveis públics i de la seguretat, amb una reducció del 19% de la delinqüència, i ha recordat que la instal·lació de 50 càmeres de videovigilància que permetrà reduir encara més aquesta xifra, en principi. Pel que fa als serveis, ha destacat el nou contracte de neteja viària, que és complet i ampli, i el repte que suposa la implementació del nou model de recollida selectiva.
2: Aquests primers mesos ja estan demostrant aquest increment de la recollida selectiva, de la recollida selectiva bruta, que són les dades que tenim a dia d'avui. L'última dada és d'abril. Doncs, si comparem l'abril del 2025 amb l'abril del 2026, ja tenim 10 punts més de recollida selectiva, i a l'abril encara no teníem el tancat. Vull dir que quan incorporem les dades del tancat a partir d'aquest mes de juny, veurem com tindrem un increment molt notable de la recollida selectiva.
0: L'altre aspecte destacat del mandat són les obres de transformació urbana i verda del municipi, on l'alcalde s'ha mostrat satisfet perquè el Vendrell comença a deixar enrere la falta de zones verdes i el seu aïllament respecte a l'entorn natural. Ha posat en valor el canvi en el planejament urbanístic, recuperant 300 hectàrees urbanitzables a Pla de Mar, els treballs en l'avanç del POUM, la reforma del torrent dels Aragalls, recuperant per la ciutat un espai abandonat, la renaturalització de la riera de la Bisbal, integrant la riera a la trama urbana i reduint el risc d'inundacions, i també amb la renaturalització del riuet.
2: Resolent alguns problemes que en teníem, i tothom coincidirà amb mi, que tenia el riuet, que no vol dir que no sigui o que no fos un lloc estimat i utilitzat. Que tingués problemes no vol dir que no fos ni utilitzat ni estimat. Què és? Problemes de filtracions d'aigua? Si ja són de per si un problema amb unes aigües termals i mineromedicinals, és inacceptable. Problemes d'accessibilitat, i després justament ampliar el propi riuet perquè puguem tenir més usuaris. Ja hem fet el projecte de renaturalització, però també és veritat que necessita, a petició dels usuaris, algunes modificacions, i això és el que ja hem començat a preparar, perquè ja hem encarregat els estudis o els projectes per reobrir la Bocana, perquè era un lloc emblemàtic, i així doncs han transmès als usuaris.
0: La problemàtica de l'habitatge és un altre dels reptes del govern.
2: En el pla de barris que estem presentant, que estem preparant, que es presenta la nova convocatòria al juliol, ja hi ha una actuació molt concreta, que és comprar un solar i construir, doncs, si surten 70-80 pisos amb un solar del nucli del Vendrell.
0: L'alcalde ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que en breu es presentarà el projecte de la primera part del parc del Botafoc i de la zona d'aparcament públic.
2: Farem una primera part, que és la meitat del parc del Botafoc, perquè també pugui puguem refer, acondicionar una zona d'aparcament pública com ara, de manera espontània, diríem, els cotxes aparquen, doncs ordenarem perquè hi hagi en els dos extrems, la banda tocant el rècord, el pont nou, al carrer Sant Jordi, com també a la banda tocant al carrer Estela, tindrem zones provisionals, però zones d'aparcament, mentre es completa tota l'operació urbanística. Per tant, farem el primer projecte, que pràcticament la meitat de l'extensió del parc, estem parlant de més de 4 hectàrees, doncs, pràcticament 3 hectàrees, doncs, serà la primera actuació.
0: L'alcalde ha volgut acabar aquesta compareixença de premsa parlant del posicionament estratègic del Vendrell.
2: Nosaltres som penedesencs i som tarragonins. Tenim molt clar que som penedesencs, però que la nostra associació estratègica i el nostre potencial de creixement i de progrés està en associació amb el Camp de Tarragona.
0: Kenneth Martínez ha posat en valor el pas endavant que ha fet el municipi per consolidar-se com a capital regional, com a seu de delegacions territorials de la Generalitat, seu de la delegació de la Diputació de Tarragona, l'ampliació de l'Hospital del Vendrell amb la propera nova caserna dels agents rurals, o seu de les proves Pau, per posar alguns exemples. Tot i així, un cert grup de veïns i veïnes veuen en aquest cas des del casc antic i des del centre certes complicacions perquè fa la seguretat i l'incivisme. Per això, un grup de veïns i veïnes del centre històric ha presentat una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prenguin mesures urgents davant dels problemes d'incivisme, inseguretat i sorolls a les nits que afirmen fa temps que pateixen. A més de reactivar l'associació Veïns del Centre Històric, han recollit 1.350 signatures per acompanyar aquesta instància. Segons els veïns i veïnes, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació que hi ha al nucli antic, uns fets que generen moltes molèsties, especialment a la nit, per la manca de descans que impliquen. Una de les portaveus de l'associació és l'Araceli Altés.
3: La gent no descansa, hi ha gent que ha marxat, ha canviat de dormir a lo millor habitacions que donen al carrer, a habitacions que donen darrere. Hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre, i el centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
0: Des de la reactivada associació apunten que en les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns i veïnes vagin amb por. Dos dels punts crítics són la plaça Pep Jai i la plaça Nova.
3: La plaça Pep Jai és un lloc on contínuament, des de fa molt de temps, hi ha problemàtiques tant de dia com de nit. L'altre dia una veïna va sortir a avisar amb unes nenes i aquelles nenes la van empujar. A la plaça Nova cada nit és com un camp de futbol. Juguen gent, bastanta gent ja d'una edat, que sembla allò, bueno, que juguin la lliga, no? I fins i tot una persona que els va dir, vigileu amb la pilota, van anar allà, el van agredir, i li van trencar el nas i unes costelles.
0: Com a mostra d'aquesta preocupació, només 15 dies s'han recollit prop de 1.350 signatures que s'han lliurat a l'Ajuntament junt amb una instància on es demana aquesta reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana i exigeixen mesures urgents per fer complir la normativa.
3: Doncs que posin mesures concretes de dir a partir de les 10, pues, qui faci soroll, posar-li algunes mesures. El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
0: A banda d'aquests fets, els veïns i veïnes expliquen que també hi ha problemes estructurals que caldria afrontar des de diferents àmbits.
3: Tothom veu que aquí al centre cada vegada hi ha més gent marginal, no, pobres, i humanament això també tampoc ens agrada com a ciutadans. Alguna cosa s'hauria de fer perquè hi ha persones que demanen a les cantonades que ja porten anys i sembla que formin part del paisatge, i això humanament també creiem que s'hauria de fer alguna cosa.
0: Pels residents del centre, tot plegat són fets puntuals, sinó que apunten que és una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida del Vendrell. I des de la formació política Unitat Vendrellenca proposen fer canvis als parcs infantils de la vila de tal manera que aquesta esdevingui refugi climàtic i espais que permetin a nens, nenes, adolescents i famílies gaudir de temps de qualitat a l'aire lliure i evitar el sedentarisme. Així ho exposava davant dels micròfons d'aquesta casa i des de Unitat Vendrellenca en Xavier Robert.
4: Convertir els parcs infantils en refugi climàtic. Ara per ara ja veieu que estem en una zona totalment oberta, amb ple sol i amb moltíssima calor. La nostra proposta és senzilla, és instal·lar pèrgoles, ombracles, veles per crear espais d'ombra.
0: Des del grup es creu que s'ha de canviar el model dels parcs infantils actuals.
4: La nostra proposta és crear parcs infantils adaptats al segle XXI i sobretot intentar que les criatures es desenganxin de pantalles i de la sobredigitalització. Com volem fer això? Doncs en espais de joc molt més oberts, d'espai lliure, que puguin treballar molt més la psicomotricitat, que puguin treballar molt més la creativitat i la sociabilització entre ells.
0: Els parcs també haurien de ser un lloc interessant, diuen, pels adolescents, que puguin practicar esport.
4: Que puguin sociabilitzar i, sobretot, evitar que hi caiguin en el sedentarisme i fomentar-los l'estil de vida saludable. A partir de pistes esportives híbrides que es puguin transformar en camps de futbol, de bàsquet, de fer tornejos de lligues 3x3 i també fomentar els tornejos nocturns o de vespre, sobretot a l'època estival i de vacances.
0: Finalment, Unitat Vendrellenca proposa que els parcs tinguin en compte les famílies i la gent gran, també.
4: Parlant de famílies joves, famílies adultes o avis i gent gran que van a vigilar i a cuidar els nens, i hem de pensar aquests espais també per ells. De quina manera? No només ja amb els espais d'ombra i de millor temperatura, sinó també com espais on siguin espais de sociabilització intergeneracional.
0: Remarquen que calen més espais per seure amb ombra i amb lavabos públics a prop. I des de l'Ajuntament i en matèria econòmica, l'anunci del trasllat de l'empresa d'Evissa del Vendrell a l'Arboç no ha estat ben rebuda per part de l'Ajuntament, que ho considera una mala notícia per al municipi. Des del consistori vendrellenc han demanat la implicació de la Generalitat per tal d'evitar fets com aquests i buscar alternatives per mantenir el sector industrial de la comarca. D'Evissa, que pertany a la companyia Saint-Gobain, té 80 treballadors que des de la direcció asseguren que es mantindran. El comitè d'empresa, en canvi, lamenta que no han estat informats prèviament d'aquest trasllat.

0: Abans del matí hi havia la de llengua i la literatura catalana, obligatòria per a tots, i la de les modalitats com dibuix artístic i matemàtiques aplicades a les ciències socials. Al migdia, els estudiants feien una valoració positiva d'aquestes primeres proves de l'últim dia.
1: Bé, bastant bé, menys mates. Mates ha estat difícil i ha estat complicat. Un 7,5 en general. Mates baixarà a mitja, però bueno.
2: Sempre esperes una mica pitjor del que penses que t'anirà, però crec que ha anat prou bé l'experiència.
3: No, molt bé, m'esperava diferent, anava més confiat i al final ha sigut una mica més dura del que em semblava. Però bé, en general bé.
0: De fet, els propis alumnes han valorat molt positivament aquest fet de no haver de desplaçar-se fora del municipi per aquestes proves, en el cas dels estudiants del Vendrell, però també de la comarca, no haver de marxar a altres punts com ara Tarragona, i també en l'edifici del Tabaris, que ha estat igualment molt ben valorat.
1: Molt bé. I una mica de fred per les instal·lacions, però bé.
2: Doncs la veritat que agraeix que hi hagi aire condicionat, ja que amb la calor, doncs, amb tanta gent a dintre s'està millor, i un espai amb bones pantalles, bons àudios per escoltar listening, sobretot d'anglès, llavors s'agraeix.
3: Les instal·lacions molt bé, la veritat, el personal superbé, ens tracten molt bé i no hem tingut cap problema.
0: En Carlos Molina és el president del tribunal que ha estat al Tabaris.
4: Tot ha seguit el cos normal, hem començat en hora, hem seguit els protocols, a més en una seu nova, no? on encabim tots els alumnes, i molt gran, espaiosa, lluminosa, amb aire condicionat. Jo crec que un lloc molt, molt adequat per fer aquestes proves.
0: I ja dijous a la tarda finalitzava, doncs, aquesta selectivitat 2026 amb proves com les de Història de l'Art, Història de la Música i de la Dansa Química o Literatura Castellana. I el Vendrell celebra el Dia de l'Orgull LGTBI+, amb dos actes. El primer serà ja el dilluns 22 de juny a la plaça del Tívoli a les 7 de la tarda, on es farà en directe el podcast d'aquesta casa, El Safareig, que torna a sortir al carrer. I el dijous 25 de juny a l'edifici del Tabaris tindrà lloc la presentació de la comèdia Mariques Todes, la defensa dels drets del col·lectiu, que és un objectiu que compta amb la implicació municipal. I per això ara de seguida podrem escoltar la presentació d'aquests actes la regidora de drets LGTBI+, Sílvia Vaquero.
5: En motiu del Dia de l'Orgull, els nois i les noies del Safareig surten al carrer per tal d'apropar a la ciutadania què es commemora aquest dia, quina és la finalitat i, sobretot, doncs, demostrar-nos que cal el compromís de tots i de totes per tal de poder assolir aquesta llibertat. I després, paral·lelament, aquests safareigs que faran al carrer, en concret a la plaça del Tívoli, i que parlaran sobre els discursos d'odi.
0: I de fet ja hi ha una estreta i llarga relació entre aquest podcast impulsat per diferents joves de la comarca amb el propi ajuntament a través d'aquest podcast del Safareig, que té sempre aquest contingut de parlar i del col·lectiu LGTBI+. Dos dels seus impulsors és la Maria Unión i en Quim Sicart.
6: El dilluns 22 de juny a les 7 de la tarda a la plaça del Tívoli farem l'últim episodi de la segona temporada del Safareig, on hi haurà moltes sorpreses, i també dir-vos que és l'últim episodi de la segona temporada, però que el Safareig continua perquè hi haurà tercera temporada del Safareig, així que estem molt contents i contentes. I això no queda aquí, perquè sortim de la capital del Baix Penedès i marxem a altres municipis, no?
7: A nosaltres ens agrada dir que el Safareig va néixer al carrer i als carrers, i som d'aquí dels carrers. Sempre hem tingut el suport des de la regidoria de feminismes d'aquí al Vendrell, i això ens ha anat impulsant a que vagin passant coses. Sí. Una d'elles és poder-nos ubicar dintre d'un plató tenint un programa propi a Televisió del Vendrell, però després aquesta voluntat de seguir els carrers no s'acaba aquí, i tant sigui el Vendrell mateix, els safarejos que calguin fer, els fem, però després també en aquesta ocasió ens han arribat, doncs, propostes per anar-nos a altres entorns, i en aquest cas, doncs, abans de poder fer l'últim episodi de la temporada aquí al Vendrell, ens anirem a Llorenç per fer el primer acte LGTBI gros de la història del poble.
0: En aquest cas, a Llorenç, aquest acte es farà el 19 de juny, i el dia 25 el Safareig farà la seva actuació a l'Espluga de Francolí. I el Vendrell, que segueix preparant per l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost amb una campanya important.

0: impulsada per l'Ajuntament i el Centre d'Iniciatives i Turisme, on també es vol conscienciar sobre les mesures de seguretat que cal prendre per evitar danys oculars. Serà a través de la distribució d'ulleres fosques de protecció per veure l'eclipsi i que es podrà obtenir a partir de la compra en diferents establiments. De fet, així ho destacava, ho presentava el regidor de Comerç, Àlex Barrera.
1: Que amb tres tiquets de compra de tres establiments diferents poden optar o poden aconseguir unes ulleres com aquesta que, amb les que podran visualitzar aquest fenomen, no?, aquest esdeveniment natural tan bonic i que tantes ganes tenim de viure aquí al Vendrell.
0: La campanya s'iniciarà justament aquest dissabte 13 de juny i es mantindrà fins a l'esgotament total de les 1.000 ulleres homologades. Des de l'Ajuntament deixen clar quan s'ha de fer ús d'aquestes ulleres. La Sílvia Vaquero, que tornem a escoltar en aquest cas com a regidora de Turisme.
2: Que recordem que l'ús que s'ha de fer d'aquestes ulleres és les hem de fer servir fins a la totalitat de l'eclipsi. Posteriorment, quan el sol ja doncs, és tapat, sigui tapat, doncs ja podrem veure aquest esdeveniment sense les ulleres. Però és molt important poder fer arribar a la ciutadania doncs, aquesta seguretat ocular.
0: Igualment donen importància a les mesures de seguretat per a seguir i per prevenir danys oculars. De fet, de tot aquest aspecte s'han encarregat de divulgar-ho l'òptica optometrista i col·laboradora d'aquesta casa, Sílvia Edo.
3: Llavors, els problemes que es poden venir derivats de mirar el sol o directament o amb radiografies o amb ulleres de sol pot ser que doni problemes irreversibles als ulls i llavors perdem la vista i són superimportants que sempre que la mirem amb aquestes ulleres. Hem de vigilar sobretot els nostres petits, els més infants, perquè no es posin a jugar amb les ulleres, perquè si es ratllen o es fan malbé i es deterioren, tenim un possible problema, perquè si mirem el sol amb les ulleres deteriorades malament, ens podem danyar igualment el sol.
0: En aquest sentit, des del Consistori han elaborat unes càpsules de vídeo amb consells que cal seguir durant el temps que duri aquest eclipse.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
6: Jordi, ¿qué está pasando?
7: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
6: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
7: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
6: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
4: Escoltas Radio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 2:02 de 10 del matí. Més informació. Marxem cap als esports. Informació esportiva que gairebé sempre ens aporta en Jordi Grell.
8: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dimecres la seva segona renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la porter Xavi Arques, que complirà així el seu tercer curs com a reginegre. Arques, de 28 anys, va arribar fa 2 anys procedent del Club Hoquei Palafrugell, l'equip de la seva vila natal. Des d'aleshores, ha complert amb escreix. A la seva primera temporada ja va ser un dels porters menys golejats de la Lliga i enguany ha estat el segon que ha rebut menys gols de l'Hoquei Lliga Plata Sud, amb 57, només superat pels porters del Cimar Igualada B. Pel que fa a la bola aturada, de nou, els seus registres han estat notables. De fet, a les faltes directes ha estat el millor porter de la Lliga, ja que només ha encaixat un gol de 16 llançaments, és a dir, un 6%. En el cas dels penals, el palafrugellenc ha estat el segon millor porter de la competició amb 3 gols encaixats d'11 execucions i un 27% de percentatge, sent només superat pels porters del Barça B, que no han rebut cap gol de pena màxima. A més, ha quedat en segona posició al trofeu Serveis Mèdics Penedès dels millors jugadors de la temporada del Vendrell per part del programa Parlem d'Hoquei de Ràdio Vilafranca, premi que va guanyar l'any passat i un enguany ha quedat només per darrere del campió Aldo Velasco. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo i les renovacions de Magí Prats i Xevi Arcas, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. I seguim parlant de running. Aquest diumenge 14 de juny arriba la novena cursa Trail al Vendrell, una prova organitzada pels Runners del Vendrell, que transcorre per camins històrics de la vila i amb la meta situada a la pista d'atletisme Joaquín Seijo. Com és habitual, es pot optar per fer o bé la cursa o bé la caminada, que arrencaran de manera paral·lela a 8:45 del matí. Pel que fa al recorregut, es mantindrà l'essència dels últims anys amb la cursa 13,3 km i 320 metres de desnivell positiu, mentre que la caminada consta de 12,3 km i el mateix desnivell. A més, també es donarà a terme curses infantils al mateix recinte de la pista d'atletisme. Escoltem el membre del Runners del Vendrell, Alfredo Valdivielso.
9: Un circuit que ja sabeu com és, amb molta ombra, no molt tècnic, però sí exigent, i un circuit per gent que vol iniciar-se al trail. O sigui, no és un circuit que doni moltes complicacions, tampoc és fàcil, però molta gent que corre per l'asfalt doncs podria fer el pas per córrer per muntanya amb aquest circuit. Per això estem dintre la lliga Tarragona Trail, que són curses d'iniciació al trail.
8: I escoltem també la regidora d'Entitats Esportives, Mariona Figueres.
10: Una prova que entra dins del circuit de competició, però a més una prova que a casa nostra també té aquest caire molt popular, no? Molta gent que s'anima a venir a córrer aquesta trail, a compartir aquest diumenge amb tots nosaltres. Evidentment, aquestes proves sense voluntaris no serien possibles, així que des d'aquí un agraïment a tots els que venen i tots els que any rere any, prova rere prova, també fan confiança i ajuden als runners, no? Evidentment, l'agraïment, com sempre, a Runners del Vendrell per aquest gran esforç que fan. Diumenge no serà fàcil, a veure el clima, esperem que respecti una mica el sol, però bé, un agraïment molt sincer als runners i a gaudir d'aquesta fantàstica prova i a gaudir de bon temps.
8: La cursa compta amb 5 categories: absoluta, sub-20, veterana, màster i màster plus.
11: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
12: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: les 9 i 36 minuts, més informació i més capítols habituals per conèixer tota aquesta actualitat de la jornada. Recordem avui que som divendres 12 de juny i també ja repassada habitual a les principals portades dels diaris, que de fet avui qui ens ajuda a fer-ho és la Iman. Iman,
1: hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Explica'ns què podem trobar avui al Diari de Tarragona.
1: A veure, el Diari de Tarragona d'avui divendres 12 de juny, primera portada, Frederic Wester va rebutjar ser president del Nàstic.
0: En matèria esportiva,
1: en matèria esportiva, en aquest cas. Després, en matèria política, la Diputació ja té qui dissenyarà la nova seu.
0: Perfecte.
1: Què més?
0: Més informacions en portada, encara.
1: El caso innova. El tribunal no aconsegueix contactar amb l'exalcalde de Reus, Carles Pellicer.
0: I Lleó 14, que encara continua donant titulars, eh?
1: Correcte.
0: Que el papa arriba a les Canàries i, de fet, el que fa és una mica doncs, criticar els Estats Units amb la seva indiferència.
1: Que parlant del papa, has vist la Sagrada Família? Que bonic, ha sigut l'espectacle.
0: Sí, va ser un gran espectacle. Va, canviant de portada, saltem cap al diari Ara, també una de les portades habituals cada dia que ens ajuda a conèixer aquesta actualitat més general, que, de fet,
1: portada, l'efecte Sagrada Família per l'arribada del papa Lleó. I tornem a repetir el mateix titular. Papa Lleó a les Canàries. La dignitat humana no té passaport.
0: Més informacions.
1: A nivell futbolístic, el Mèxic estrena el Mundial més polèmic.
0: Molt bé.
1: I les joies de Zapatero valen 1,3 milions. És, això és pasta, eh?
0: És pasta, és pasta. No la tindrem mai ni tu ni jo. Canviem de portada i acabarem, com sempre fem, des de La Vanguardia. Què explica avui La Vanguardia, Iman?
1: La Vanguardia té una portada molt gran pel papa, també, on reprèn amb duresa Europa pel tracte dels migrants. Uh-huh. Va fer un discurs així molt important, el tema de discriminacions, igualtat...
0: Fantàstic. També en portada
1: futbol
0: i la inauguració d'aquest Mundial de Futbol que es va fer des de Mèxic. De fet, correcte, la fotografia portada sobre això, eh?
1: Sí, sí.
0: Mèxic que reafirma l'obertura del Mundial. També altres notícies econòmiques, eh? Podem veure, sí.
1: El BCE apuja el tipus d'interès al 2,2, al 2,25 i preveu una inflació elevada del 2027.
0: Perfecte. I altres informacions més breus.
1: Segons els Mossos, els assassinats a trets es vinculen al crim organitzat. La IA, que l'altre dia també vam estar parlant
0: correcte
1: de la IA. La IA destrueix milers de llibres per aprendre.
0: Perfecte.
1: El tema de la digitalització... I en el que fem, Barcelona vibra amb Llatinoamèrica.
0: Fantàstic, a causa del Mundial, segurament. Doncs informacions que podem trobar en totes aquestes portades d'avui divendres i que, com sempre expliquem, ens ajuden a conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
2: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició, diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Parlem de cinema, però sempre ho expliquem i sempre volem dir-ho. amb l'enyorança del nostre estimat Abel Arús, qui sempre s'han encarregat de portar-nos tot el tema de cinema. De fet, encara s'encarrega, eh? El recuperarem ben aviat, de seguida que puguem una mica reorientar la secció i puguem adaptar-nos als horaris laborals de l'Abel. Doncs ell sí, ja com sempre ha fet, i és l'autèntic especialista en cinema d'aquesta casa, ens aproparà això, les estrenes i les pel·lícules que han de venir. Mentrestant, ho intentarem fer de la millor manera possible. Pel·lícules diverses, tot i que una d'elles és potser la més destacada. De fet, és la primera que recollim i la primera que volem explicar-vos. Perquè, bé, sota la direcció de qui és, amb això una mica ja està tot dit. Estem parlant de Steven Spielberg.
5: ¿Qué has robado?
6: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
5: Son personas.
0: És, sens dubte, la gran estrena d'aquesta setmana. Spielberg, que torna al terreny que millor domina, la ciència-ficció amb una mirada humana. Les primeres impressions apunten a una barreja entre Encuentros en la tercera fase, La guerra de los mundos, i si busqueu espectacle, emoció i una producció de gran nivell, aquesta és aposta segura. Oh, yeah. Emily Blunt com a actriu, Josh O'Connor o Colin Firth, entre d'altres, que completen tota la fitxa artística. La humanitat que està a punt de descobrir un secret que podria canviar per sempre la nostra visió de l'univers. L'existència d'intel·ligència extraterrestre. Entre conspiracions governamentals, revelacions inesperades i tensions globals. Una meteoròloga es converteix en la peça clau d'un esdeveniment que marcarà la història.
6: També.
7: Hola, Jane. Por favor, siéntate.
0: Sens dubte. Pel·lícula destacadíssima, i allò fa també que la resta de pel·lícules que avui també trobarem i que ara explicarem, doncs bé, potser quedin a un altre nivell o que ho tinguin complicat a poder una mica competir amb Steven Spielberg i aquesta nova pel·lícula, la seva darrera pel·lícula, El dia de la revelació.
6: No entero.
7: Esa verdad acabará con el orden mundial establecido.
0: Hem començat per aquí, però per suposat que encara hi ha altres pel·lícules destacades. Des d'un altre ordre i des d'un altre vessant, eh? No cal ni dir-ho. Parlem tot just ara d'una pel·lícula dirigida per David McZinn. És una pel·lícula d'acció clàssica, tensió constant i un repartiment molt solvent. No només sembla que reinventi el gènere, però bé, promet entreteniment de qualitat i una bona dosi d'adrenalina.
6: No.
8: Buenos días, Kansas City. La previsión para...
0: És justament aquesta que està sonant, que és Tefus. Quan apareix una bomba de la Segona Guerra Mundial al centre de Londres, la ciutat és evacuada, enmig del caos. Una banda criminal aprofita la situació per executar un atracament milimètric. Aquesta és la trama. I hem dit una pel·lícula d'acció dirigida per David McEnsine, interpretada per Aaron Taylor Johnson, Theo James i Gugu Mathyariu, entre d'altres.
9: Parece de media tonelada. Necesitaremos un perímetro de 800 metros. Nos vemos en la pista de baile.
0: Pel·lícula d'acció, de trets, de persecucions i, per suposat, de moltes explosions. Va, canviem, que encara n'hi ha més de pel·lícules, eh? En aquest cas, producció espanyola. No hi ha setmana que no tinguem alguna pel·lícula produïda a l'estat espanyol. En aquest cas, estem destacant i parlem de pioneres. Solo querían jugar.
10: Mi vida, Sánchez, quiere estar a lo que tiene que estar.
11: Lo cual es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país.
12: ¡Nati!
11: Ser esposa y madre.
12: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
11: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
9: estoy montando un partido de fútbol.
0: A l'Espanya dels anys 70, un grup de dones desafia les convencions socials per jugar a futbol. La seva lluita obrirà el camí cap al reconeixement de l'esport femení. Una pel·lícula dirigida per Marta Díaz, amb la interpretació d'Aisha Villagrán, Daniel Ibáñez i Sofía de Inájar. Una història inspiradora basada en fets reals que arriba en un moment ideal amb l'esport femení vivint una gran projecció mediàtica i potser una de les sorpreses emocionals d'aquesta temporada.
13: La secretària.
14: Hola. ¿Y usted? El de las.
15: Creo que ya conoce a mi jefe.
16: La secretaria es él, yo soy el de las.
13: Un placer.
14: Que hoy no importa quién gane o quién pierda.
0: Cinema reivindicatiu i aquest paper de les dones al món esportiu i, sobretot, del futbol. I canviem. Si hem dit que cada setmana hi ha alguna producció espanyola, també hem de dir que cada setmana sempre hi ha alguna producció francesa. La pel·lícula francesa de la setmana, que a vegades hem dit. És l'adaptació d'un còmic. No sé si coneixereu, és un personatge molt especial, és bé una espècie d'animal inventat, imaginari, fantasiós, anomenat marsupilami.
17: ¿Y la pega?
18: Tendrás que traerme un paquete. Hay menos control en barco que en avión.
17: Ya veo la pega.
18: Hay tres reglas. Primera regla, no abrir el paquete.
0: Una família que embarca en un creuer que es converteix en una autèntica bogeria quan descobreixen un petit marsupilami. A partir d'aquí, persecucions, embolics i humor per a tots els públics. Una pel·lícula dirigida pel francès Philippe Luchou, amb repartiment també amb actors i actrius francesos com Philippe Luchou, Jamel Debussy i Elodie Fontaine, entre d'altres. En aquest cas és la proposta familiar de la setmana, colorista, desenfadada i pensada perquè petits i grans passin una bona estona sense complicacions amb aquesta adaptació. Podem dir que és un live action d'aquest clàssic, de Marsupilami, la qual molts de vosaltres segur que coneixeu. Doncs va, que encara hi ha més pel·lícules i, de fet, anem cap a la darrera estrena, o sigui que serà la darrera recomanació d'aquesta setmana. Tornem cap a aquestes superproduccions americanes que arriben des de Hollywood i que, bé, amb una base que és en cert punt original, però bé, és un gènere que també ja en altres ocasions l'hem vista destacada, que és aquelles pel·lícules de trama, d'algun crim, d'algun robatori, etc, etc, etc. Estem parlant d'un talento único.
19: Errores, arreglamos pianos. 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador i reparador.
0: Un afinador de pianos que descobreix que la seva extraordinària oïda li permet obrir caixes fortes. Aquest talent tan peculiar l'introduirà en un món criminal del qual serà difícil d'escapar, tenint en compte que comporta. És un thriller, també és una pel·lícula d'acció. Una pel·lícula dirigida per Daniel Roer, amb Leo Goodbye, Justin Hoffman, Havana Rose, Liu, entre d'altres.
20: Hola.
0: Una pel·lícula del gènere ben feta, s'ha de dir, sobre aquesta història del món criminal, bé, i amb aquestes particularitats del seu protagonista. La premsa és original i la premissa, que com dèiem, és original i atractiva i pot convertir-se en una de les opcions preferides pels espectadors que busquen un thriller diferent, però alhora també pugui ser intel·ligent.
21: He estado pendiente en esta cuenta, es de $36,000.
22: ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?
23: Me las apañaré.
0: Doncs bé, són les 5 pel·lícules que arriben a les cartelleres aquesta setmana, 5 pel·lícules que queden a la vostra planíssima disposició. Ens hem encarregat d'explicar-ho, això, perquè les tingueu present i que no us vingui de nou quan us poseu davant de la cartellera per triar justament la pel·lícula, si és que voleu anar al cine, sobretot. A veure, si només heu de triar una, jo penso que el dia de la revelació, que és la gran aposta de la setmana a causa de Steven Spielberg, I també s'ha de dir una de les estrenes més esperades de l'any. Però bé, parlar en família amb Marsupilami, que compleix perfectament, i pels que prefereixen històries inspiradores, pioneres, solo querían jugar, és probablement la proposta amb més cor de la cartellera. A banda de també qui busqueu aquest gènere i aquestes pel·lícules d'acció de qualitat, doncs també teniu aquest un talento únic. Bé, bones propostes que sempre diem a partir d'aquí, i un cop les hem intentat explicar, ja sabeu que la decisió i fer una bona tria, això ja és cosa vostra.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
15: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentir de Andalucía.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: 5 minuts i arribem ja a les 10 en punt del matí. Tancarem ja aquesta primera part de Cal l'Aixera, com sabeu. Una primera part sempre sobretot orientada cap a la informació, l'actualitat, a banda de recordar aquests diferents aspectes. I que en certa manera, i sempre ho diem, i també ho reforcem quan fem la repassada a les portades, que això que ens ajuda a fer tot aquest repàs informatiu en totes aquestes matèries. Només cal dir-ho, que estem en directe a través del 107.1 de l'FM, que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elventrell.cat o també ens podeu seguir per televisió. I bé, sempre ho fem així també. Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. 4 minuts, ara sí, ja arribarem a les 10. I abans d'arribar a aquest punt, ara parlant amb la Iman, justament parlaven de que tanquem ja tota aquesta setmana d'informació i d'actualitat, que em sembla que ha vingut molt marcada, sobretot, per la visita del Papa, em fa l'efecte, oi, Iman?
1: No bueno, sé... sí, de fet, aquesta setmana hi ha com molts esdeveniments, així, com sí, importants, històrics, el Papa visitant Europa, l'espectacle que se li ha fet al Papa a la Sagrada Família, després, per altra banda, també comença el Mundial.
0: Sí, és veritat, va començar ahir.
1: De fet, va començar ahir, avui no, demà a la nit hi ha partit important, també... Bueno, aquestes coses que dius, són esdeveniments que es podrien repartir, no? I de sobte, tots succeeixen a la mateixa setmana.
0: És veritat.
1: Què més?
0: És veritat.
1: Així important a nivell acadèmic, la selectivitat.
0: Correcte, és veritat.
1: Selectivitat.
0: A nivell local, també?
1: A nivell local hi ha hagut molts canvis, el tema de que s'ha fet exàmens d'Altavaris, de Comarruga, s'ha donat utilitat a aquest espai, els alumnes no han hagut de desplaçar-se fora de la localitat, totes aquestes coses s'han de agrair, perquè com a estudiants que hem sigut, sabem que és l'experiència aquesta i s'agraeix bastant.
0: Correcte, sí.
1: Què més, Pere? Què més ha passat aquesta setmana?
0: Què més? L'actualitat ha vingut tan marcada justament per aquests aspectes que ha estat una mica tot això eclipsat, amb aquestes informacions importants que resumiríem, i hem resumit molt bé, hem visitat el Papa Mundial, la selectivitat per la nostra banda, i a banda d'això hi ha poca cosa més en aquest aspecte. Per això que tanquem una setmana informativa prou intensa, que seguirà amb algun element més de cara a la setmana entrant, però de seguida vindrà l'estiu, i l'estiu és el desierto.
1: Bueno, tenim aquí Sant Joan a la volta de la cantonada, eh?
0: Sí, correcte.
1: I es nota el caliu de la gent, que les platges comencen a omplir-se, que els caps de setmana ja no hi ha on deixar els cotxes...
0: No, sí, de fet, la temporada estival de manera oficiosa comença a partir de Sant Joan,
1: sense dubte,
0: que és quan ja tothom... I un cop s'acaben les escoles, que s'ha de dir que la setmana que ve ja també s'acaben les escoles, i que marca aquest punt d'inici estival, de vacances i d'aglomeració en llocs turístics i de costa com és aquest.
1: De fet, parlant d'escoles,
0: sí,
1: queda una setmana de classe. Divendres 19 de juny, últim dia
0: Correcte.
1: De classe pels nostres alumnes de la localitat i en general.
0: Sí.
1: Esperem que tots i totes hagin aprovat el que creguin que hem d'aprovar i els que han fet la selectivitat, que els hi hagi anat molt bé. I res, els desitgem un bon descans aquest estiu i que renovin les seves energies pel pròxim curs.
0: Correcte. Aquells que durant el curs han treballat, que després puguin descansar l'estiu. I els que no, doncs s'hauran de posar les piles de cara al setembre.
1: I els que els toca treballar aquest estiu, doncs molts ànims
0: doncs
1: i que...
0: Correcte.
1: I sin desanimar-se, hombre.
0: Això mateix.
1: Que la vida són dos dies.
0: L'estiu hi ha per tot, per qui toca treballar i per qui toca descansar, ni més ni menys. Doncs va, amb aquesta repassada informal, ara sí que ja ens plantem gairebé a les 10, actualitzem les notícies i tornem de seguida més contingut i amb secció habitual cada setmana, i allò que ens aporta la Montse Porcel a Calaix de Lectures, tot sobre llibres, amb actualitat, en aquest cas literària, recomanacions, autors, autores, gèneres, a banda d'algun apunt d'agenda més. I després seguirem parlant de llibres, perquè volem parlar-vos d'un llibre que es presenta aquesta tarda a la Biblioteca del Vendrell, de la vendrellenca Laura Colet. No us ho perdeu. Tot plegat, com hem dit, en directe per tots aquests canals. Així que això, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
2: Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, que quasi arribem ja a aquests 4 minuts que passem de les 10. Segona part de programa a partir d'aquí, avui que som divendres 12 de juny, programa número 3.990, i sempre expliquem i sempre recordem que l'objectiu i la intenció és acompanyar-vos, sempre anar cap a aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I sota aquesta premissa, cada setmana parlem de llibres. De fet, tot aquest contingut, aquest calaix carregat de llibres que ens aporta la Montse Porcel. També seguirem parlant de llibres, amb aquest llibre que es presenta aquesta tarda mateix, L'arte d'entender el caos, amb la Laura Colet. Ja hem parlat amb ella i ja veureu que és una conversa, o bé, ja escoltareu que és una conversa molt interessant. No només parlem del llibre, sinó una mica de la seva trajectòria i de com és ella literàriament parlant. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem ja en tercera i última part amb més qüestions, amb una àmplia repassada a l'agenda i recordant aquests aspectes importants d'aquests dies a nivell cultural, sobretot. I després també ja participació i trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Aquest, benvinguts, passeu, passeu, que sempre dona pas justament a passar i a parlar de llibres i de literatura. Montse Porcel, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que ja gairebé és l'estiu, que sí?
0: Jo crec que ja el tenim gairebé sobre, no? Oficialment és la setmana que ve,
1: la setmana que ve, però...
0: a les portes de Sant Joan.
1: Sí.
0: Però ja,
1: doncs, sí. Benvinguts i benvingudes. I el que diem sempre, que la literatura no morirà.
0: No.
1: Que si ara ja has anunciat lo d'aquest nou llibre...
0: Sí.
1: I sigui d'assaig, sigui de novel·la, i com que la ràdio, malgrat la tele, doncs segueix aquí en peu...
0: Sí, home...
1: En peu actiu.
0: Com és allò? Sí, aquella cançó que deia Video Killer a Radio Star, no? Que el vídeo mataria les estrelles de la ràdio.
1: Yeah.
0: Estem parlant d'una cançó de fa més de 50 anys i mira, encara... Sí, és una cançó... No, sí, no saps quina cançó és? Després la buscaré i te la posaré. Ja sabràs, quina és. Ja,
1: quina
0: és? Molt conegut,
1: això, sí. De quin grup és?
0: Mira, ara dels Pretenders, potser... No, ara no ho recordo, ara ho buscaré. Però és una cançó típica. I que una mica deia això en plan així i tal, que deia que el vídeo mataria a les estrelles de la ràdio.
1: Clar, doncs aquí, al peu del canó.
0: Correcte, i per molts anys més.
1: Sí, doncs avui una miqueta, una part a la literatura juvenil i infantil, arrel de que li han donat a Maite Carranza, quin cognom, Gil Dols, del castellà, poca broma, la Creu de Sant Jordi d'aquest 2026.
0: Val.
1: Jo em sonava molt aquesta autora, perquè és veritat que s'ha dedicat a altres coses, però té una gran producció de literatura infantil i juvenil. Per tant, s'ho mereix. I clar, perquè clar, la Creu de Sant Jordi es dona per diferents motius, doncs amb ella li han atorgat per la contribució que ha fet des de fa molt de temps a la literatura tant infantil com juvenil. Informació, he trobat que ha editat més de 70 llibres, per tant, Déu-m'hi-do, per una autora que tampoc és tan gran, no? I els seus llibres s'han traduït, doncs, a moltes llengües. He trobat a 30 llengües, poca broma, no? I, clar, amb això, doncs, no ens enganyem. Doncs ha contribuït a fer lectors i lectores, perquè també es veu i trobat que és de les que anava a les escoles allò a promocionar, doncs, els seus llibres, no? Suposo que també alguns d'ells, doncs, al millor l'han aprofitat els mestres per recomanar-ho o inclús treballar-los a la classe. Per tant, és una de les, que n'hi ha moltes, de grans autores de literatura infantil i juvenil, no?
0: Molt bé.
1: A més, una cosa curiosa és que sempre hi ha algun autor que es dedica, o autora, a un tema en concret, no a un gènere. Doncs ella no, ella ha tocat sobretot els temes socials, entre altres coses perquè és antropòloga, i ha parlat, doncs, tant de l'abús infantil, per exemple, això en quant a temes, no? El tema és, doncs, dels problemes dels joves, però per una altra banda té, i ara us he portat tres llibres, també ha tocat l'humor, la ironia. Per tant, Déu-m'hi-do que una persona que és capaç de tocar diferents temes, doncs, demostra una mica, doncs, que bé, que en sap molt d'escriure, no?
0: I que sap explicar-ho.
1: Sí.
0: Que és fonamental, no?, per un escriptor poder explicar, en aquest cas, amb l'escriptura, allò
1: sí,
0: que...
1: Sí, clar, jo no sóc ningú per jutjar, més no és el tema, que tothom és lliure de... Però que hi ha literatura, doncs, que potser... No perquè sigui millor que altra, no, però pel que sigui, doncs, està millor tractada,
0: clar.
1: Enganxa més a la gent, tant pels temes, doncs, el que dius tu, per com està escrit.
0: Sí, com està escrit, no? Com està explicat, en definitiva.
1: Sí. Doncs, una miqueta, doncs, quatre coses de la seva biografia.
0: Molt bé.
1: Nascuda a Barcelona l'any 58. A més d'escriptora, després ja ha sigut guionista de sèries de televisió de Catalunya, com Nissaga de Poder, perquè no em deixi cap, no? Després ja ho acabarem de concretar. Antropòloga, va estudiar antropologia i també va ser professora de llengua i literatura infantil i juvenil, a diferents, suposo, no ho he trobat, algun institut o alguna escola de primària. Clar, per no fer un... Bueno, per dir... Com és tan extensa la seva obra, però una mica centrar-ho, que he portat una mica al llibre, va fer una trilogia, és a dir, del tema fantàstic, que també també és un tema que també s'ha de saber bastant.
0: Molt bé, i tant.
1: Que és és amb el títol de La guerra de les bruixes. Hi ha diferents títols i parla, doncs, de llegendes, d'aquesta literatura que també té adeptes o no tothom li pot, doncs, agradar, no? Sobretot de bruixeria. He portat, per exemple, aquesta, El desert de gel, i una miqueta per la contracoberta, que diu el següent. Diu, imagina, és de l'any, és a dir, totes són una mica antigues, però es troben, eh? Estem parlant del 2006, tampoc són 20 anys, tampoc és tant, no? I diu, del diari Avui, diu, autora i editorial han apostat per un risc que fins ara només arribava per importació. És que és veritat, el gènere fantàstic i de ciència-ficció, a nivell català i espanyol, tampoc té grans.
0: No, és veritat, no s'ha tocat massa, no, eh?
1: No.
0: Curiós.
1: Ni amb cinema, ni amb literatura.
0: No, no, és veritat.
1: I aleshores aquesta, perquè clar, estem parlant de literatura ja juvenil, La guerra de les bruixes. I diu, aquesta trilogia, diu, es podria posar entre altres propostes que han capgirat la rutina editorial recent. Una altra, de l'avantguàrdia, diu, La guerra de les bruixes té un marcat caràcter innovador en el panorama per a gent jove. I després hi ha, que podeu buscar-ho, una web www.laguerradelesbruixes.com, que hi ha aquests llibres i una mica, doncs, la ressenya, perquè estigui interessat. Diu, doncs, aquest títol doncs pot ser interessant, no? Doncs aquí tenim, doncs, clar, són llibres ja de 350 pàgines, però crec que pot enganxar, esperem, a la joventut.
0: Val.
1: A la gent jove.
0: Sí, home, sí, que s'enganxin a llegir.
1: S'enganxin
0: a llegir.
1: Ah, això mateix. Un altre. També, doncs, ha tractat algunes contes, de, doncs, també de conflictes familiars. Un thriller, Paraules emmetzinades, i novel·les, això també és important, socials. Una es diu El fruit del baobab i La pel·lícula de la vida. I una altra, que aquesta és molt interessant, que parla a través d'un nen sobre la Guerra Civil Espanyola, que es diu Una bala per al record. Molt recomanable. Algunes escoles també l'han una mica per tractar des d'un punt de vista infantil, doncs, aquest fet de la guerra civil, no? Una altra, aquesta, El ferri de les galàxies. Aquest és un noi, es diu Perico, que és motorista, que viu en un món, en una galàxia, no? Que només disposa de 3 mesos i 11 dies per alertar i convèncer els truitícules, es diuen truitícules els d'aquesta galàxia, no?
0: Truitícules.
1: De truita, truitícules.
0: De truita, està bé.
1: No, no, és que com pot ser una autora que pugui parlar de bruixeria, d'éssers fantàstics i que també amb aquest sentit de l'humor, no? Aleshores, doncs, que es veu que ha d'haver un cataclisme i que per sobreviure cal colonitzar altres planetes.
0: Wow.
1: Doncs aquest, doncs, també, no? Clar, també parlem de les editorials, que quina feinada fan, i de les col·leccions. Aquesta és la col·lecció L'Esparver, que té tota una col·lecció de llibres d'aventures, d'edicions La Magrana. Clar, què fa una col·lecció? Tots els seus llibres són d'una temàtica concreta, no?
0: Uh-huh.
1: Hi ha col·leccions inclús que només són d'humor. I per acabar, Vol ser el nòvio de la meva germana? Què passa? Que està escrit en primera persona. I això fa que també enganxi molt, perquè és amb la seva...
0: Clar, és la seva visió, no?
1: La seva, això mateix, de la seva visió. A partir de 9 anys, la contracoberta diu, em dic Alicia i tinc un problema que es diu Sònia. La Sònia em maltracta des de que jo vaig néixer. Fa 11 anys que em maltracta dia i nit, però no la tanca de la presó perquè és una menor i no li poden fer un judici, com els nazis, per torturar persones innocents. I a sobre, segons els meus pares, tot és molt normal, perquè resulta que la Sònia és un adolescent. Si aquest estiu no li trobo un nòvio, em tallo un peu i em caso amb el Pastanaga. Paraula. Llavors, bé, ho comença, i molt bé, tota la seva família, les seves relacions amb les amistats, A veure, diràs, va, una mica fortet. Bé, vull dir, a veure... La...
0: No, està bé, però diràs, està amb clau d'humor.
1: Amb clau d'humor,
0: no?
1: I ja.
0: Ho hem d'agafar-ho així,
1: ho hem d'agafar-ho, no? Uh-huh. De l'editorial també molt de literatura infantil, que és EDB, de la, a més, de la col·lecció Tocant, que és el tamany. A mi sempre m'ha sorprès aquest tamany tan petit.
0: Bé, és molt còmode, no?
1: Sí, és molt còmode. Sí,
0: que sé,
1: a mi m'agrada, sí, està molt bé, tot il·lustracions. Per tant, doncs, aquí deixem aquesta bibliografia. Més coses, doncs, de la Maite Carranza. El primer llibre que va publicar va ser l'any 86. A partir de l'època dels 90 va fer un cursos i va fer un màster de guió, que això va, doncs, va fer que s'animés, doncs, a participar com a guionista Poble Nou, Nissaga de Poder, Humanots o El Joc de Viure. Clar, quan aquesta sèrie sembla ser que hi ha més d'un guionista, eh que sí?
0: Sí, ja va, és tot un equip.
1: Tot un equip, doncs ella doncs, va participar, no? Uh-huh. També una altra cosa dic a destacar, que ha tingut un paper molt actiu en l'associacionisme professional dels escriptors i escriptores. Guionistes associats de Catalunya, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya. Jo no sabia que hi havia tantes
0: associacions.
1: Clar, dius, bueno, sembla que vagin pel seu compte. Doncs no, no, hi han també associacions, no?
0: Molt bé.
1: El 2017, això és interessant, crea una associació que es diu Escrivim, que es va concebre com un sindicat d'escriptors per defensar els seus drets laborals i contractuals.
0: Val.
1: I la Maite Carranza, doncs, va ser una presidenta, va ser presidenta d'aquesta entitat. Com deia abans, els temes que ha tractat, no? Això demostra també la seva qualitat. Humor, fantasia, denúncia social, no? I sobretot, no ha fet que jo no hagi trobat literatura per adults. Mm. S'ha quedat amb la gent jove.
0: Amb la juvenil.
1: Que està bé perquè... Mm-hmm. Clar, és una altra, clar, és una altra història,
0: sí,
1: no?
0: Un altre
1: fer novel·la.
0: Gènere,
1: un altre gènere.
0: Però és un gènere ja amb majúscules,
1: amb majúscula,
0: penso.
1: Sí, sí.
0: És un gènere fantàstic,
1: Sí,
0: jo
1: sí.
0: Recomano, encara que a vegades estiguin adreçades als més joves, també als adults llegir-ho, perquè
1: tant.
0: T'ho pots passar molt bé. A mi m'ha passat,
1: Que sí,
0: I
1: sí,
0: tant,
1: sí,
0: i
1: sí, sí. I després hi ha els que fan literatura però per més petits. No aposten per fer-ho per més
0: gran.
1: No,
0: clar, la infantil ja és
1: ja és una
0: altra cosa.
1: Contes i tal, que també doncs està que actualment doncs n'hi ha molt, perquè clar, hem viscut fins ara els contes clàssics, una mica ja és hora que hi hagi renovació una mica, no dic els clàssics també, però que hi hagi renovació de contes pels més petits, no? Més clar, amb unes il·lustracions, amb inclús a vegades doncs hi ha un àudio, doncs això, etc, no? I doncs també temes, ha tractat temes sobre l'abús sexual. També doncs temes doncs de persones doncs que viuen a la pobresa, no? L'exclusió social, la migració i com deia aquest el tema de la guerra civil, no? Doncs aquí us deixo, de veritat, recomanable l'autora Maite Carranza.
0: Molt bé, ens l'apuntem.
1: Apuntadíssim. I ara a veure, buscant una mica les típiques efemèrides, no? Com ara hi ha doncs, l'any Pau Casals o d'altres, no? Clar, una efemèride, doncs això, és també una mica semblant, no? És de, o una obra o un personatge, doncs celebrar doncs, això quan va néixer, quan va morir. I he trobat un, però una cosa que està equivocada.
0: Ah,
1: sí, sí.
0: I això?
1: Buscant,
0: sí.
1: Resulta... Clar, jo dic, bueno, vaig, aniré pel mes de juny, n'hi ha diversos. Un és l'autor de La Regenta, i diu 100 anys de la seva mort, i no és veritat.
0: No.
1: Perquè va néixer, va morir el 1901. Llavors dic, bé, perquè mira, així ens parlaré del Clarín. Són 125 anys.
0: Clar, que pues, que són 25 anys de marge,
1: Ho he anat buscant, i no, amb un d'ella, amb allò, efemèrides de l'any 2026. Entre d'altres, el Mark Twain i aquest 100 anys de la seva mort.
0: Ostres.
1: I però com pot ser que dic, no hi ha cap altre Clarín?
0: S'haurà colat.
1: Sí, doncs no, jo ho explicaré, que són 125 anys.
0: D'acord.
1: I que parlarem doncs, d'aquesta obra. Per tant, ens anem una mica al segle passat. Clar, també una mica reivindicar els clàssics. No és que estiguin oblidats, no? Però sembla que són un... s'han de... I una mica de... No, cultura, jo no ho pretenc, no? Però una mica, doncs, saber que hi ha una literatura d'un segle, d'unes temàtiques especials, sí. I doncs aquesta novel·la, que no em va fer masses, perquè a més va morir als 49 anys de tuberculosis, pobre home, vull dir que en aquella època també, no? Clar. Dic, doncs mira, parlarem doncs del Clarín i dels 125 anys de la seva mort.
0: De la seva mort. No 100, no, eh? No 125 anys.
1: Clar, després jo dic, bueno, jo no soc molt de matemàtiques, però en 1901...
0: Home, sí, home, jo crec... I a més, clar,
1: és així, sí.
0: I a més, el centenari és fàcil de fer,
1: sí,
0: números, no?
1: Hagués hagut de morir el 1926.
0: Correcte,
1: doncs,
0: és
1: no,
0: a dir,
1: senyor, clar. El 1901, dic, bé, no. Però bueno, una mica dir-ho així que no. Bé, doncs aquest escriptor es deia Leopoldo García Alas i Ureña. Després veurem per què es diu Clarín. Bueno, va ser un pseudònim, no? Un pseudònim que no sé bé pseudònim perquè ell es deia Clarín, però va utilitzar sempre per signar les seves obres Clarín. Va néixer a Zamora el 25 d'abril del 1852 i va morir a Oviedo un 13 de juny, per això l'he volgut d'allò, del 1901.
0: Molt bé.
1: Que consta en acta.
0: Que consta en acta, què t'ha dit?
1: Bé, es va dedicar també al periodisme, una mica també a la política. La seva obra, doncs, clau, ha sigut La Regenta, no? Va escriure altres obres, però tampoc masses, clar, també va morir als 49 anys, no? Una que es diu Su único hijo, o una recopilació de contes, que és El señor y lo demás son cuentos, i contes com, aquest és molt divertit, Adiós Cordera, Cambio de luz o El centauro. També va fer, entre els assajos més coneguts, Solos de Clarín i Palique. Una mica la seva, la seva biografia, va ser educat als jesuïtes, clar, estem parlant de important, no?, a l'any que va néixer, a l'any que va néixer, el... Ai, quin any he dit? Espereu. El 1852. Una època, doncs, la seva infantesa es veu que, bueno, va estar molt lligada a Astúries i a la seva vida també, doncs, d'estudiant a Oviedo. En aquells temps es va dedicar al periodisme i va començar, doncs, a signar amb Clarín, i així es va quedar amb la seva obra literària, no? Es veu que era una persona, doncs, molt crítica, clar, aquella època de finals de segle a nivell polític, i era bastant, doncs, bastant crític amb el règim d'aquell moment i amb la classe política, no, que governava. A l'any 82 va ser nomenat catedràtic de dret i també era cèlebre, es veu, perquè les seves classes ja començava, doncs, a ser classes de reflexió política i de una miqueta, doncs, de perquè els alumnes, doncs, pensessin i reflexionessin una mica, no? I, a més de docent, doncs, va començar, doncs, a escriure, col·laborava en premsa, i també es veu que va ser traductor. I també, es veu que va tenir una importància en la seva activitat epistolar, allò de les cartes...
0: Les cartes, sí, vam parlar, sí, sí.
1: Que... es veu que eren bastant així fortes i que li va crear una mica, doncs, d'enemics, sembla, no? El 1901, tornem a aquesta data, no?, que va ser diagnosticat amb tuberculosi intestinal, que li va causar la mort als 49 anys, no?
0: Per tant, va morir jove.
1: Aquella època es moria, és que hi havia malalties.
0: La supervivència era diferent.
1: Sí, no arribava molta gent als 70 ni als 80, no? La Regenta, no? Va ser la seva primera novel·la i va tenir molt èxit, però
0: sí,
1: també
0: clar,
1: els seus entrebancs. Va ser publicada, es veu, en dos volums, a l'any 84 i al 85. Explica una història, doncs, d'amor, però no qualsevol amor, d'una Ana Ozores i la seva relació amorosa amb un capellà de Vetusta. Vetusta seria el nom fictici de Oviedo, la capital d'Astúries, Vetusta, no? I a més, doncs, clar, tot això, doncs, com topa, doncs, amb totes les convencions socials d'aquella època, perquè ella estava a casa o es va casar, i també, doncs, va tenir un rival que era una mena de Don Juan, no?, que ja per complicar, doncs, tota la trama. En paraules de l'autor he trobat, va ser escrita com articles aïllats, que segons anava escrivint, anava enviant a l'editor. Mira, quina... No, clar, que estem parlant, de... Que era haver 200... Bueno, 200, no, però quasi-quasi,
0: Quasi-quasi. I com hi havia, no?, aquesta vida cultural, de publicacions, de revistes, de diaris...
1: Sí, era...
0: És brutal, sí.
1: I abans de publicar un llibre, doncs, passava per tota aquesta...
0: Clar, és la manera de presentar els teus escrits i que siguin llegits de manera una mica més popular, no?
1: Sí, però jo he trobat, amb molts clàssics que van començar així, no?
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs això, no?, està considerada la seva millor obra, que va ser, mira, va tenir molt èxit, no?, del segle, estem parlant del segle XIX.

0: amb el seu, la seva obra, un precursor d'aquest tipus de literatura més realista, no? És a dir, més del dia a dia i de la societat, de les diferents també, doncs, classes socials, no? I a més, i és veritat, la crítica l'ha comparat a Madame Bovary, i és que és així. Madame Bovary.
1: La comparació també,
0: la comparació, no, de Flaubert, que també, doncs, aquesta gran novel·la, jo no fa gaire que la vaig llegir, la veritat que val la pena llegir-la, Madame Bovary, perquè et situa molt en aquella època i en aquella situació de la dona, no, en aquest cas. Però una cosa, la novel·la només va ser publicada a Barcelona, perquè la van censurar.
1: Sí.
0: Sí. Es veu que va provocar un gran escàndol en aquella època, sobretot a Oviedo, d'on ella estava, i el bisbe de la ciutat va publicar contra ell una pastoral. Doncs que el Clarín la va replicar, no? També, clar, és que con la iglesia hemos topado.
1: Home, clar, al tanto, clar, qualsevol cosa, però
0: sí
1: a vegades
0: no?
1: Sí.
0: Doncs, bueno, així, no? Després, clar, què se n'ha fet també? S'ha fet una pel·lícula l'any 74, és a dir, l'època encara el franquisme, dirigida per aquest, que era González Suárez, i la regenta era la Emma Penella, una gran actriu, i després es va fer una sèrie de televisió. També se n'ha fet una, jo aquesta la recordo, l'època, no? Que de Fernando Méndez Leite, amb Aitana Sánchez Gijón i Carmelo Gómez, uns actors que ara, doncs, encara treballen, no? Doncs aquí una miqueta, doncs, aquesta obra clàssica, i que, bueno, que val la pena també una mica, doncs, això, reivindicar la seva lectura, no?
1: Sí, home, sí, també els clàssics són importants.
0: També, que sí.
1: Present, sí.
0: I a més, hi ha edicions modernes, vull dir que també es van
1: reeditant, reactualitzant, sí. I això està molt bé.
0: Sí, i tant.
1: Sí, sí,
0: doncs ara, doncs, avui toca, bé, que va rodant, ja sabem, el cicle Gaudí, que és, ara us ho diré exactament, Estrany Riu, per dir-ho així, és una mica de què va la història. Van dir que està molt bé, és una obra dramàtica, no? És sobre el pas a la maduresa d'un adolescent. L'argument, així per sobre. A veure, és...
1: És avui, per això la projecció es fa avui divendres.
0: Avui divendres
1: a Santa Oliva, Cicle Gaudí,
0: la nostra llar, mossèn Cinto Verdaguer número 4, i en una altra setmana, doncs, es fa Llorenç. Ara ja ho han iniciat a Valvell.
1: Molt bé, ahir es va fer el Vendrell, sí.
0: I va una mica, doncs, a vegades, jo no li puc anar al Vendrell, doncs que vingui,
1: doncs vinga, Santa Oliva.
0: Que vingui a Santa Oliva, que està aquí, bueno, tot està al costat, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, la història, doncs, això d'un noi que passa les vacances i es troba, doncs, amb un noi misteriós, i és una mica, doncs, el despertar d'aquest noi a la sexualitat, sobretot, no?
1: Molt bé.
0: Per tant, més que drama, es diu drama perquè no és d'humor, però
1: no,
0: bé,
1: sí,
0: és
1: sí,
0: una
1: sí.
0: mica de tema, doncs, sentimental.
1: Fantàstic.
0: Doncs...
1: I la cançó que dèiem al començament és aquesta que fa una estona que podem acabar amb aquesta cançó.
0: Sí, acabem.
1: El títol és aquest, Video Killer en Radio Star, la formació no és massa coneguda, crec jo almenys, són els The Buglies. Seria així el nom.
0: Bueno,
1: és una cançó que en el seu temps va tenir molt d'èxit, i és això. La ràdio, sempre la ràdio, ni vídeos, ni internets, ni cinemes. La ràdio sempre hi serà.
0: Doncs sí, i tant, si no estaríem aquí.
1: Correcte, si no estaríem parlant ara mateix aquí. Gràcies,
0: molt bé,
1: Montse.
0: A vosaltres, adéu.
1: Que vagi bé, adéu-siau. La intenció, l'objectiu que sempre tenim en aquest espai, i com ens agrada de fer-ho així, de conèixer Sí, deixeu-m'ho dir, aquest talent, aquestes iniciatives, aquesta creativitat en majúscula que tenim en gent de proximitat, gent de casa, i que ens poden venir a explicar de moltes coses, i ho anem fent al llarg de les temporades i les temporades des de moltes disciplines. En aquesta ocasió tornem a parlar de lletres, de llibres, de publicacions, a través de la Laura Colet. Laura,
2: hola.
1: Com estàs?
2: Molt bé, encantada de ser aquí.
1: Lu, pels amics.

0: No? T'agrada que et diguin Lu?
1: Mm,
0: podem
1: bueno,
0: dir-lo, no?
1: Sí, vale, sí, em saben, va bé, va bé.
0: Deixa'm-ho dir, és que el llibre que tens a les mans, a darrere posa aquests Lu pels amics.
1: Sí.
0: I potser hi ha abusat de la teva confiança ara
1: no,
0: aquí, no?
1: No, cap problema. Sí, m'agrada que em diguin Lau, sí, sí.
0: Sí? Ai, Lau, perdona, sí.
1: No, no passa res.
0: Lau, perdona'm, perdona'm.
1: Sí, n'hi ha que també m'hi diuen.
0: D'acord, ara em volia fer el xulo conforme m'havia documentat amb la teva entrevista i una mica més i l'esguerro, eh?
1: Sí, sí, Lau, m'agraden els diminutius.
0: Fantàstic. Gràcies per acompanyar-nos altra vegada.
1: A vosaltres.
0: Ara coneixerem això que ens vens a parlar, que en principi és una novel·la, però el títol, que és aquest, El arte de entender el caos, no és el cas, eh? Però seria un llibre d'autoajuda fantàstic, eh?
1: Sí, la veritat és que sí, no? Entendre una mica aquesta ment.
0: Correcte, allò, d'intentar ajudar la gent que tingués aquest caos que tots tenim una mica a sobre, eh?
1: Correcte. De fet, crec que no és la primera vegada que m'ho pregunta, no? Que em diuen, no, això és... No, no. Bueno, perquè per la portada es veu, no? Que és el que és, però sí, sí, com em pregunta.
0: I perquè sabem que és una novel·la, i perquè més o menys coneixem de què va, i que tu ara ens ho explicaràs, i per això que s'allunya, eh, un llibre d'autoajuda, eh?
1: Bastant.
0: Per suposat. Doncs fem una cosa, comencem per aquí, ara que estem començant a parlar del llibre.
1: Vale.
0: Abans de conèixer a conèixer la presentació que es farà aquest divendres, que també ho podem anunciar. Va, explica'ns, El arte de entender el caos. Com l'expliquem?
1: Ostres, no. És que jo soc molt de fer spoilers, així que intentaré no fer-ne.
0: No, els justets.
1: Així, en termes generals, eh? És una novel·la romàntica, òbviament, no? Uh-huh. Com ja hem dit, jo soc bastant romàntica empedernida, així que per mi és el tema principal, no? I després, doncs, tenim dos protagonistes, està fet amb dual pou, és a dir, que es veu en cada capítol s'alterna un protagonista amb l'altre.
0: Això és molt interessant.
1: Vale? Sí, era una cosa que volia que es veiés bastant reflectida, perquè m'interessava molt, o a mi m'agrada quan llegeixo llibres, que el lector pugui, no sé, pugui conèixer les variants del que passa en la ment de cada protagonista.
0: Aleshores,
1: està explicada amb aquests dos punts de vista, masculí i femení, els dos protagonistes que tenim, i és maco perquè crec que és molt àgil i molt... Sí, es fa una lectura molt àgil, diguéssim,
0: sí.
1: No? D'aquesta manera. Llavors, bueno, dintre del tema, que seria doncs, un enamorament, que es cou lentament, poquet a poquet, crec que tenim com dues vessants maques o que passen a dintre del llibre, no? En aquests dos protagonistes, que seria com la por de fer les coses, no? Que tenim a vegades, i d'altra banda, com aquesta realitat que vivim molts, que és estar sempre pendents de la feina, o que n'estem tan pendents que tampoc arribem a viure del tot, no?, la realitat que visquem o que vivim. I són les dues variants que es veuen dintre del llibre, no?, els dos subtrames o subtemes que hi ha, conforme, bueno, que donen una volta, diguéssim, amb tot el tema de que és l'enamorament i que dues persones es coneixen i a poc, no?, van fent aquesta relació.
0: Em sembla un recurs literari fantàstic aquest, eh? És evident que alguna vegada ja l'hem llegit, però clar, que l'apliquis... Ara m'has pillat de sobte, jo no he llegit, no tinc la capacitat de poder llegir tots els llibres que parlem.
1: Home, faltaria.
0: De fet, tampoc no m'agrada, perquè m'agrada que me l'expliqueu aquí, perquè així no...
1: Sí, és una manera de conèixer
0: exacte,
1: també.
0: Exacte, i de que et sorgeixi la curiositat per conèixer la història. Jo no sabia que hi havia aquest argument i aquest recurs, i em sembla extraordinari perquè, clar, en qualsevol història d'amor sempre hi ha les dues vessants, les dues opinions, no?
1: Sí, normalment, bueno, també n'hi ha molts, no?, que parlen, doncs, el protagonista en la seva pròpia veu, a vegades està narrat en tercera persona, no? Uh-huh. A mi sí que m'interessava molt que hi hagués aquestes dues vessants, no?, perquè primer que crec que fa una lectura molt àgil i després que crec que és important que quan un lector està llegint pugui sentir-se atrapat o pugui sentir-se com una mica de relació o empatia, no?, amb tot el que pugui passar, no? I al final conèixer els dos punts de vista crec que ofereix molt o dona peu, no?, a dir, ostres, és que jo he passat per aquí, o mira, ara aquesta també, no?, i d'entendre bé el que passa.
0: Sí, ara, això complica una mica l'escriptura.
1: Correcte, sí, perquè
0: no?
1: Primer que t'has de posar molt en ment de la persona que parla, no?, i després a vegades, bueno, jo no, com a persona femenina, parlar, no?, posar-me en veu d'un protagonista masculí i buscar una mica aquest, no?, la manera de parlar, de tractar els pensaments. Uh-huh. A més, m'agrada molt, t'ho dic aquí, perquè el Nathan, que és el protagonista de la història, és un noi molt sentimental, molt sensible, molt, no?, per aquesta vessant, i crec que és un dels punts forts també de la lectura, no?, que tot i tenir, no sé, crec que enganxa molt per això també, perquè és un protagonista que... té molta empatia també amb el punt de vista femení i tal.
0: És un gran recurs literari, total. Complica la trama, perquè de fet les novel·les, clar, és que teniu la possibilitat i la capacitat de poder crear un món
1: sí,
0: amb els seus personatges, amb les seves històries, no?
1: Total.
0: Amb les seves descripcions, que us inventeu tot. I això ho trobo jo, sí, creativament extraordinari, eh?
1: És complicat. Bueno, jo a vegades, jo almenys, jo em considero bastant una escriptora, bueno, voy siguiendo mi camino como puedo, ¿vale? És a dir, jo tinc pensat més o menys on vull que arribi la història i en aquest trajecte o en aquest camí que vaig fent, doncs escric una mica el que penso. Una vegada tinc un capítol com molt al cap i després l'escric i penso, no, fora.
0: Yeah.
1: I el faig segons del que em dicta, no? I posar-te dins d'aquest personatge i dir, ostres, ara he de tirar cap aquí, cap allà, no? O fer una escena que dius, ostres, de cop i volta no té res a veure amb algú que hi havia anteriorment o amb una cosa que, no, perquè t'has d'anticipa tant.
0: Va.
1: Que a vegades...
0: Ja, sí, clar.
1: Sí,
0: clar.
1: Sí, aquest potser és el context més dificultós, per dir-ho d'alguna manera.
0: Jo sé que existeix, el món literari, no sé si és el teu cas, de que es creen les bíblies, no?, dels personatges.
1: Sí.
0: Clar, s'inventen els personatges,
1: sí,
0: no?,
1: sí,
0: la seva història.
1: Sí, realment.
0: Clar, és la part més complicada, que és sempre ser fidel a aquells
1: Exacte.
0: Personatges.
1: Exacte, no? Sí, o a vegades, jo què sé, quan portes 8 capítols i dius, de repente, abans era Ros i ara és Morell.
0: Clar,
1: i has d'anar a la fitxa a veure què havia posat, o quan m'havia, o quan... O quin
0: I es nota
1: dia,
0: molt, això, sí. L'actor nota molt. Molt, eh? Ho percep
1: sí.
0: molt, aquestes errades de rècord. Eh?
1: Correcte, sí. No, sí, és el que dius al final, o sigui, costa molt. Jo, en el meu cas, no he fet una fitxa tan detallada dels personatges,
0: però sí,
1: evidentment, no? O tens una fixació amb una persona o alguna cosa, no? Que dius, mira, doncs em fixo tota l'estona amb això o vaig per aquest, no? Per què està basant i
0: Val.
1: Tal. Sí, sí.
0: Anem una mica més a la història. Una història d'amor. Jo he entès que hi ha quotidianitat, no?
1: Sí.
0: En aquesta història d'amor. Però aquest llibre és molt gruixut, deuen passar moltes coses. No l'expliquis
1: sí,
0: massa,
1: passen,
0: eh?
1: Sí, passen.
0: Però suposo que ha de ser una relació no gaire ni lineal, entenc, eh?
1: Bueno, té moments de tot. I, a veure, així com sense passar-me, eh? Són dos companys que es troben a la feina, uh-huh. Vale? Són dos editors, de fet, de...
0: Ah!
1: Són dos editors, sí,
0: bé.
1: Sí. Es troben a la feina i de cop i volta no tenen un inici gaire amistós, per dir-ho d'alguna manera, i es veuen envoltats de que han de fer un projecte junts, que a més els obliga a desplaçar-se del lloc de feina uh-huh. per viatjar i poder fer aquest projecte a un altre lloc, no? I a partir d'aquí és on es va fent aquesta història d'amor, no? Perquè passem de dos protagonistes, no diré enemies to lovers perquè no s'odien al principi tampoc, però tot i no començar amb un peu, a poc a poc, no? Es van entenent l'un a l'altre i fan, doncs, bueno, fan aquesta història, que a més és una història molt maca i molt bonica, sí. Efectivament, doncs, com amb les pel·lícules o com amb les sèries, té el seu moment de...
0: Ai.
1: A veure què fem, no? Doncs el que dèiem abans, de pors, de dubtes, de sentir-se tan atrafegat que no saps on
0: sí.
1: vas, no?
0: La vida, no?
1: I al final sí, és veritat que és una novel·la molt de la vida real.
0: Que bé.
1: O sigui, de situacions molt quotidianes i de coses que et poden passar. Jo crec que també és això el bo que té, no? I bueno, doncs en aquest viatge que fan, doncs acaba sorgint una història d'amor, no?
0: Que
1: bé. I és molt maca, què et puc dir?
0: La realitat sempre supera la ficció, així que també és una bona manera d'inspiració.
1: Sí.
0: Clar, parlàvem dels personatges, però les històries, i en el teu cas, com sorgeix? És a dir, un dia, encara en parlarem, de per què aquesta primera novel·la, però per què fa l'argument, per què aquest argument? No ho sé, eh?
1: Ostres, si t'he de dir la veritat, vaig començar a escriure sense saber, sabia l'inici i el final, però no sabia quin desenvolupament hauria de tenir al mig, i va sorgir a poc a poc. O sigui, jo tenia molt clar que volia fer una situació de companys de feina, d'oficina i tal, però no sabia cap on tirar-la. I et dic, no, com abans, que jo sóc bastant desestructurada en el moment d'escriure, i van sorgint, no? Vull dir, tenia molt clar l'ofici que volia que tinguessin, tenia molt clar on volia que arribessin, però no sabia com desenvolupar això, no?
0: Val.
1: I al final, la veritat, o sigui, si et sóc honesta, ha anat sorgint a poc a poc. No és una cosa que tingués allà al cap de dir, ha de ser això, sinó que ha anat... passant.
0: Bueno,
1: sí.
0: A vegades no, la creativitat té aquest
1: sí.
0: tipus de coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I sé que l'escriptura passa molt, també, no? Que sempre sorgeix, no?, una mica més de l'argument, o
1: Total.
0: Cap on pot anar la història.
1: Sí, sí, a vegades no t'has de replantejar, que dius, ostres, estic en aquest punt que et puc tirar per diferents camins, no?, cap on tiro, perquè jo sí que vull saber, o sigui, vull arribar a un lloc en concret, però poden passar moltes coses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I allà jo crec que és la meitat de la novel·la, més o menys, que comences a replantejar de...
0: Clar.
1: Segueixo sent fidel al que volia, o potser faig aquí una mica cada, saps? Sí, de gir o d'alguna cosa.
0: Sí, sí. Sí. I ara sí que t'ho pregunto. Per què ara?
1: Per què ara?
0: És a dir, per què aquest 2026 decideixes publicar la teva primera novel·la?
1: Sí.
0: Que mai és tard, eh?
1: Sí,
0: és evident
1: no.
0: que mai és tard. I ets molt jove, evidentment, no cal ni dir-ho. Però com és? Clar, no havies escrit fins ara.
1: No, mai.
0: I com sorgeix això de dir, pues, vull escriure i vull publicar?
1: Sí, la idea és una mica esbojarrada, per dir-ho d'alguna manera. Sí, tot i que això hagi sortit el 2026, aquesta primera novel·la està pensada gairebé del 2016.
0: Veus?
1: Però la cosa és que va sorgir d'un somni. Uh-huh. És a dir, bueno, jo sóc una persona que la veritat m'obsessiono bastant amb els temes, vull dir, jo tinc moltes fixacions, i en aquell moment, el 2016, estava acabant el treball final de grau i volia escriure un conte. Volia escriure un conte. Finalment no ho va ser, però amb aquesta idea d'obsessionar-me per l'escriptura d'una cosa, vaig començar a somiar diferents, diferents projectes. I me'n recordo un dia que jo dormia i vaig despertar-me com amb un títol. O sigui, jo dormia i vaig somiar un títol d'una novel·la. Ho vaig apuntar a les notes del mòbil, si vols que et digui la veritat, quan em vaig despertar, i vaig pensar, bueno, igual un dia esto es algo.
0: Ah, saps? Sí.
1: I a partir d'aquest dia, estirant així el fil, jo crec que el subconscient fa molt també, no? Que quan tu tens una fixació, després tot treballa, encara que no ho vulguis, em van anar sorgint idees d'escenes, de capítols, de relacions que podien haver, de diferents coses. I va ser l'any passat que, a través de llegir molt i molt, perquè bueno, vaig passar un moment de la vida en el qual llegia molt, més de lo normal, i vaig pensar, ostres, potser ara que li estic dedicant tant de temps a la lectura, seria guai que també sortís aquesta història, no?
0: Sí, vaig
1: començar a recopilar el que tenia, tant escrit en llibres com amb les notes del telèfon i tal, i mira, finalment se li ha acabat donant forma.
0: Clar, pel que veig, i ha passat també amb altres escriptors i escriptores, que ho teniu dins, no? Sempre hi ha aquesta intenció d'escriure, si no d'escriure, de comunicar, d'explicar, d'externalitzar alguna cosa que en el vostre cas surt a través dels llibres, però sempre hi ha aquesta inquietud.
1: Jo
0: no?
1: crec que sí. Sí, perquè tampoc no et puc dir, i hi ha molts escriptors o escriptores, no?, que escriuen des de que som molt joves, tal. A mi m'ha passat una mica al revés. L'amor per la lectura m'ha fet voler escriure històries pròpies, no? Que diguis, ostres, doncs ara trec la meva veu i provo a veure què passa, no?
0: Sí.
1: Sí, ha sigut així, sí que és veritat el que dius, no? La facilitat de comunicar-se o d'escriure. En el meu cas, jo me'n vaig adonar que era àgil escrivint a la universitat, no? Vull dir que escrivia treballs i pensava, no em resulta pesat, ho faig, no? I em surt de dintre i no, saps? No en soc conscient, no? Com per així dir-ho, i això ha sortit de la mateixa manera.
0: Doncs mira, el resultat...
1: Sí, el resultat és ara...
0: Aquest que tens entre les mans,
1: total.
0: Més ni menys. Bé, això és una manera de comunicar, una manera d'expressar-se, no? De donar una mica de via a la creativitat que pot sorgir des de qualsevol àmbit.
1: Total.
0: I en qualsevol àmbit, eh?
1: Sí.
0: Intueixo que no serà el primer.
1: Espero que no.
0: Veus? És que
1: espero que no sigui l'últim.
0: Ja has fet el salt, a partir d'aquí ja suposo que continues més fàcil. També,
1: sí,
0: no?
1: La veritat és que sí. O sigui, evidentment hi ha més històries, no? O tinc més projectes pendents. Sí, no serà l'últim. Jo crec que no. No, perquè he disfrutat molt del procés.
0: Molt
1: potser si no hi hagués disfrutat, et diria una altra cosa, però ha sigut molt maco, la veritat, sí.
0: Sempre en aquest camp de parelles, l'amor, romanticisme...
1: Sí, crec que sí. No sé, potser més endavant m'aventuro en una altra cosa,
0: bueno.
1: Però sí, jo crec que sí, perquè fa amb el meu tarannà, també amb la meva manera de ser, saps? Jo veig molt amor a la vida.
0: Bueno,
1: llavors m'agrada parlar d'amor.
0: És fantàstic, també. Sí. Que estem immersos, no?, en aquesta mirada que a vegades tot sembla que hagi de ser negatiu, xungo i fotut, i que és xulo. Que almenys algú o molts de vosaltres ho veieu.
1: Exacte, i també crec que és una via d'escape, no?
0: Sí,
1: al final, les lectures, i quan vols conèixer una cosa o t'agrada molt un tema, jo crec que al final parlar d'aquest tema és el que més fàcil sorgeix, no?, també. I jo, en el meu cas, gairebé tot el que llegeixo és romàntic. Llavors, al final...
0: Acabes escrivint amb allò que acabes coneixent o que et va al teu voltant.
1: Total, sí, perquè al final sobretot... també et nodreixes molt, no?
0: Clar,
1: és el que dèiem.
0: I el que llegeixes. Que la millor manera d'aprendre a escriure és llegint. No té cap altre secret.
1: Sí, és així. Llegir i seguint escrivint, no? Perquè al final hi haurà coses aquí que en altres llibres no apareixeran, no? Doncs errors o coses que vas millorant, i és
0: clar,
1: així.
0: Sí. A més, autopublicat,
1: que
0: també és com un autogènere, no?, en certa manera, perquè sí que, clar, no només el fet d'escriure... sinó que després és la maquetació, l'edició, sí que avui dia hi ha moltes plataformes, i tu ets present en una plataforma molt important, justament de publicació i de venda de llibres...
1: Sí.
0: Pels que no hi entenem d'això, què suposa aquest pas? Jo tinc el llibre fet, anava a dir el manuscrit...
1: Sí, no? Bueno, el manuscrit,
0: manuscrit,
1: total,
0: i el vull publicar, el vull editar...
1: Sí, en el meu cas ha tingut un canvi, però és veritat que he tingut ajuda, ¿vale? Jo en el meu cas he comptat amb aquesta plataforma important, amb l'Amazon, que el que fa és deixar-te publicar allà, I tu, doncs això, acabes el teu manuscrit, evidentment, doncs després, en el meu cas, almenys, he demanat doncs un procés d'il·lustració perquè volia que la portada fos exactament com la tenia al meu cap. Llavors, en el meu cas, he treballat mama amb una il·lustradora i també he treballat amb, acatació i edició i correcció. Perquè, tot i ser el primer llibre, tampoc volia dir, em tiro el procés jo sola i a veure què surt. O sigui, realment jo volia que fos un llibre que sortís i semblés un llibre d'una editorial o d'una llibreria.
0: Sí.
1: I sentir-me també orgullosa del resultat, no només de l'escriptura, sinó del, del global, no? Del conjunt.
0: Sí.
1: I en el meu cas t'he de dir doncs, que les il·lustracions estan fetes per un professional i també el procés de maquetació i correcció. Ara, qui no compta amb això... És una feina molt complicada.
0: No.
1: Sí que Amazon et dona com una plataforma o et dona uns PDFs, unes plantilles i tal, i tu t'ho pots anar fent i t'ho pots anar gestionant, però també és molt complicat perquè a vegades penses el document i hi ha un error aquí. Quan canvies aquell error has de canviar un altre, no? Això és amb el que m'he trobat amb companys, eh? Jo, gràcies a Déu, no he hagut de passar per aquí.
0: Ostres.
1: Però és veritat que és molt complicat, sí, sí.
0: No, clar. I que bàsicament és un ofici.
1: Sí,
0: eh? L'edició és un ofici per si mateix.
1: Total, i crec que el difícil no és escriure, sinó el procés que hi ha darrere. Correcte. En aquest cas, en l'autopublicació, perquè a més també requereix de que tu facis tot, perquè al final no tens a ningú darrere.
0: Correcte.
1: Ni editorial, ni representant, ni res que et digui, mira, ara tens una firma, ara et portem aquí, ara et portem allà, no?
0: Correcte.
1: I crec que això és el que està sent més complicat, no? Que m'he hagut de transformar una mica per fer-lo arribar.
0: Però això està molt bé, perquè també ets una mica responsable de tot el treball
1: creatiu,
0: eh?
1: Sí.
0: Des del principi fins a fi.
1: I t'he de dir que n'estic orgullosa i n'estic contenta, perquè en aquest cas, autopublicat té aquestes coses que són més dificultoses o més dolentes, però crec que té una cosa molt bona per un autor o per una autora i és que ho fas tot com tu vols.
0: Clar.
1: Perquè ningú t'està manant una pauta o una data o la portada de ser així, perquè si no, no vendrà, no? Al final t'adaptes al que tu vols i crec que és el bonic també,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: que fas... neix de tu i acaba formant-se aquest concepte.
0: Però si després d'aquest llibre la cosa agafa una mica més de rellevància i veu d'editorial...
1: Suposo que m'ho pensaria, sí, evidentment, m'ho he plantejat, sí. O sigui, jo vaig tenir molt clar des del primer moment que aquesta primera novel·la volia que fos autopublicada, no? Perquè...
0: Ni l'has enviat a editorials,
1: no,
0: ni
1: No ho he provat. També és veritat que tenen dates específiques perquè tu l'envies i tal, i a mi aquelles dates no m'anaven bé. No, però tot i així, quan vaig començar a explorar tot aquest món, ja vaig pensar que la primera seria una autopublicació. Evidentment, no tant que ho portes, sí, home, jo crec que tenir una editorial darrere fa molt, no?
0: Sí,
1: perquè el que no tens ajuda aquí, la tens allà, i al final és una empenta també que a vegades necessites, no?
0: Sí,
1: no és la mateixa publicitat, ni arribes al mateix públic, per desgràcia.
0: Està clar.
1: És així.
0: I també és importantíssim avui en dia, amb editorial o sense, la presència de les xarxes.
1: Sí.
0: I tu també sé que és un camp de batalla teu, que tu em deies que intentes
1: Total.
0: Allò abarcar el màxim possible i fer contingut literari.
1: Correcte.
0: Perquè tens un canal de TikTok.
1: Sí.
0: Clar, jo buscava per Instagram, i sí que evidentment que hi és, però té altres terminologies, i ara m'explicaves que sobretot la força la vols imprimir al TikTok, eh?
1: Correcte, sí. Es fa, almenys el TikTok, que es diu... bueno, sí, diguéssim que sí, li direm TikTok Books, vale? Hi ha molts grups de persones que són molt fidels a la lectura i a tot el que ve a ser el tema literari, i et donen molt més recolzament que Instagram, no sé per què, però són plataformes que s'assimilen molt, però pel que sigui, doncs allà hi ha un públic o hi ha un nínxol més adequat pel tema literari, o almenys jo l'he trobat millor allà.
0: No ho pensava, doncs, eh?
1: I no, jo tampoc, Va ser una proposta que em va fer, de fet, una persona que és lectora i que tenia un canal, i em va dir, escolta'm, he vist que fas això per l'Instagram i jo de tu provaria a TikTok. I la veritat és que ha funcionat molt millor, i sí, allà pujo contingut diari, de fet. Sí.
0: Diari?
1: Sí, per això et deia que estic sempre...
0: No, clar, que sempre estàs amb el mòbil i sempre estàs pendent de les xarxes.
1: Sí, és complicat, perquè tu, o jo almenys, no, jo vaig entrar en aquest món per poder fer una mica de publicitat, i no de la novel·la, sinó també del que jo feia, no?
0: Clar.
1: I, clar, al final et trobes que tampoc vols estar tota l'estona publicitant el teu producte, perquè tampoc enganxa, no? I al final el que necessites és una comunitat o algú que t'acompanyi perquè també li agrada de com parles d'aquells llibres o de com estàs fent una ressenya o de per què avui t'has llegit aquest llibre i demà pots llegir tres que són completament diferents,
0: clar,
1: no?
0: Sí.
1: I això al final enganxa molt, i sí, el que intento fer és això, bàsicament.
0: Doncs escolta'm, doncs no, promocionem també, jo et deia, hem de parlar de tu, del llibre, de la presentació, que ara en parlarem,
1: i
0: afegim que també hem de parlar
1: el canal de TikTok,
0: com et podem trobar?
1: Sí, si no recordo malament, laura.colet, i una barra baixa.
0: Val.
1: I el mateix nom que tinc a l'Instagram, de fet.
0: Sí. Tot i així, si la gent busca Laura Colet...
1: Sí, jo crec que sí, Laura Colet, escriptora, Laura Colet, autora...
0: Això, aquest contingut de llibres, de literatura en general... Qualsevol gènere... O sempre sóc d'aquest punt...
1: De moment sempre he estat fent romàntica.
0: Sempre?
1: Sí, no t'enganyaré. Sí, sí, sí.
0: Està bé.
1: Sí, sí, de moment sí. Els vídeos que porto...
0: Sí?
1: Sí, de moment estan així.
0: Molt bé, doncs clar, no descarto, que la gent entri a mirar-ho.
1: Sí,
0: que pugui conèixer una mica més. Això, aquest perfil, aquest contingut que elabores, aquest llibre, per suposat, tot el que vagi venint. I ara sí, la presentació, que és aquest divendres, dia 12.
1: Correcte.
0: A veure si no m'ho he pres malament.
1: Vinga.
0: A 6:45 a la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: D'acord?
1: Sí, sí, sí, la farem allà. Sí.
0: Presentació a l'ús?
1: Sí.
0: Alguna cosa? Ja estaràs tu, per suposar.
1: Sí, estaré jo. Ve de la meva mà, també. Vull dir, la faig jo. Sí, estic a càrrec de la presentació i de tot el que sorgeixi. Sí, sí, sí, sí. M'he preparat allà.
0: Home, tu, parlant d'un mateix costa. Mira, venir aquí a parlar-ne, jo suposo que també té la seva cosa. Tot
1: sí,
0: que...
1: però al final algú t'estira.
0: Per això,
1: sí, sí.
0: Però que la presentació, si estàs tu sola, no t'ha de dir,
1: correcte.
0: Hola, què tal, aquest és el meu llibre.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. No, de fet, l'he portat molt aquest terreny de parlar més aviat de com ha estat l'elaboració del llibre, que no de mi o del llibre en concret. Oh. Primer, per lo que et deia, perquè soy doña spoilers i tampoc... tampoc, no, és que em preguntes, bueno. No, de què va llibres, que sóc capaç d'explicar-te de pe a pa de què va. Llavors, prefereixo... I sí, l'he portat cap a un altre...
0: D'acord. Sí. Home, aquí ho has fet molt bé. Has explicat el contingut del llibre i el podem entendre, però no hem anat a saber què passa al final. I si al final hi ha petó o no hi ha petó. No ho sé. No ho sé.
1: Qui sap?
0: No estirarem.
1: L'haurem de llegir.
0: Correcte. Escolta'm, Lau, un plaer, de veritat.
1: Igualment.
0: Que ens acompanyis, de xerrar tota aquesta estona amb tu, de conèixer-te una mica més. Jo sempre ho dic també, m'agrada molt entrar en aquests universos creatius que teniu al cap i que tant de bo jo el pogués, sempre ho dic, a veure si se'm pogués enganxar alguna cosa. Que
1: qui
0: teniu.
1: Sap, qui sap.
0: Això dins, bueno, després dels anys i de xerrar amb tanta gent, jo crec
1: sí,
0: que...
1: Sí, home, jo crec que tot nodreix, eh?
0: Almenys ens ho passem molt bé, que també és una intenció. Gràcies per venir, de veritat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé i seguim parlant.
1: Ha estat molt maco, i tant. Merci.
0: Quan vulguis.
1: Gràcies.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Anda, dime corazón, donde reina la alegría.
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
2: Notícies actualitzades, sempre a cada hora en punt, les notícies amb la xarxa de comunicació local i que ja a partir d'aquí, quan passem 4 minuts a les 11, ens porta la tercera i última hora. Avui és divendres, 12 de juny, programa número 3.990. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. I això, una darrera part que ens portarà fins al migdia i que ens acabarà d'ajudar a tota aquesta jornada d'avui a portar aquest contingut ja establert i buscant sempre tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera i sense pretensions, com solem destacar. A més, una tercera part que per començar ve molt marcada per recordar aquests punts d'agenda importants i que, a més, hem anat tractant aquesta setmana, com per exemple, ja sabeu que avui, aquesta tarda, a Banyeres es presenta aquest document, aquest llibre que recull aquest privilegi de Martí Lomà i que va a càrrec d'una jove que vol donar a conèixer la seva feina i el treball que ha fet a través d'aquest arxiu. Recordarem que és prou interessant i també parlarem de com arriba el 35è aniversari del Cabrot del Vendrell amb una gran celebració demà dissabte i amb molts actes previstos. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio al Vendrell.
3: Aquest acte va molt vinculat a un tema de recuperació documental molt important que va tenir l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, que va ser que el 2010 doncs van fer sessió d'una col·lecció de pergamins molt important.
2: Val.
3: Des del segle XIII al segle XVI. Són una col·lecció de pergamins molt important. Val. Es van poder restaurar i inventariar i, per tant, estan en línia, al portal d'arxius en línia. I que aquesta setmana doncs, tenim la sort de poder presentar un primer llibre al voltant d'un dels documents d'aquesta col·lecció.
2: Fantàstic. De fet, ens acompanya l'autora d'aquest treball. Ens la presentes tu, sisplau,
3: doncs sí, Nati? Mira, us presento l'Helena Gracia, que és doctorant en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona, i que ella explicarà, explicarà com va sorgir la idea d'estudiar un d'aquests pergamins de la col·lecció de l'Ajuntament de Banyeres.
2: Perfecte. Helena, molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Com estàs?
4: Bé.
2: Sí?
4: Doncs l'oportunitat d'estudiar aquest privilegi va sorgir d'un treball que havia de fer al màster, que precisament també està marcat en el món de medieval. I llavors, doncs, volia fer alguna cosa d'aquí de la comarca i vaig buscar precisament el portal d'arxius en línia i em va sortir el privilegi.
2: Ostres, mira,
4: sí, clar, tot enllaça.
2: Clar.
4: I vaig trobar el privilegi i no sabia la seva existència, llavors vaig proposar a la professora de l'assignatura si podria elegir-lo i em va dir que sí, que endavant. I vaig poder tenir l'oportunitat de veure el document i transcriure'l i estudiar-lo i posar-lo en context. Llavors, a partir dels apunts que vaig treure en aquest treball, doncs vaig poder elaborar l'estudi, que després es va poder presentar a l'alcalde, li va agradar molt.
2: Molt
4: i
2: bé.
4: Doncs aquí estem.
2: Molt bé, doncs li podem preguntar a l'alcalde, que el tenim en línia. Amadeu Benach, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Així que et va agradar
5: bon
2: la proposta.
5: Bon
2: et va agradar la proposta,
5: molt,
2: eh, Amadeu?
5: La veritat que es van ajuntar tots els planetes en línia i ens va agradar molt. I com dirà, perquè jo aquí no som el protagonista ni molt menys, el protagonista és la Nati, que bon dia, i Helena també.
4: Hola.
5: I l'Helena, doncs, la feina que va fer. Però casuísticament, avui, 8 de juny de 2026, fa 10 anys, perdona, 16 anys que aquests documents van arribar a l'Arxiu Comarcal.
2: Wow.
5: És un aniversari de 16 anys.
2: Wow.
5: I no només això, sinó que fa enguany, que ho remarcarem també, com molt bé ha dit la Nati, el dia 12, amb la inauguració i presentació que farà l'Helena a la Biblioteca Municipal d'aquest llibre, del Privilegi, que aquest any el pregó de la Festa Major, i ja m'avanço a tots els banyarencs i gent de la comarca que ens acompanyen, que anirà, començarà amb aquest acte perquè fa 625 anys d'aquest document.
6: Uau!
5: Per tant, ens atarem la Festa Major nostra amb aquest acte. Ja us avanço, Helena i Nati.
2: Que fantàstic. Clar, estem parlant d'un pergamí del 1401, el més antic dels més antics, no? O què? No? Ja veieu, ja ho sabeu.
4: Sí, és la baixada...
2: Molta ignorància, en general, però...
4: Sí, 1401 ja ens anem com molt cap a la baixa edat mitjana. Banyeres conserva pergamins més antics en aquesta col·lecció, tot i que és veritat que aquesta col·lecció, la majoria són pergamins que han arribat molt fragmentats, molt malmesos. En canvi, aquest, tot i els danys que ha patit pel pas de temps, es conserva prou bé.
2: Val.
4: I per això l'estudi ha sigut també bastant més fàcil que els altres.
2: I quina particularitat, doncs?
4: Home, que aquest privilegi s'hagi conservat a la comarca ja és molt.
2: Val.
4: Perquè, clar, ara, per exemple, a nivell notarial, no, perquè al final això és un document notarial.
2: Sí.
4: Els documents notarials, actualment, tu vas a una notaria i tu t'emportes una còpia autentificada, però el notari es queda l'original. En canvi, antigament, els notaris donaven l'original a l'interessat, en canvi ells es quedaven una còpia que també tenia validesa autèntica.
2: Val.
4: Llavors, que s'hagi conservat a la comarca i que, per tant, el puguem estudiar, és molt interessant.
2: Ostres, que bé.
4: Normalment aquest tipus de privilegis queden recollits en còpies fetes a l'època moderna per altres notaris, no el document original.
2: D'acord.
4: I al poder consultar el document original, que això queda reflectit en el llibre, és poder estudiar tota la part diplomàtica d'execució del document, perquè té tota una part protocolària que és el que dona validesa al document.
2: D'acord.
4: Parlo de, per exemple, es conserva el fil que penjava el segell, del qual penjava el segell,
2: sí?
4: Que bé, és amb els colors de la senyera.
2: Sí.
4: El que passa és que en algun moment van tallar el segell amb aquest gust de preservar-lo, llavors només conservem el teixit, però en teoria li penjava el segell. O, per exemple, hi ha un munt d'anotacions de l'escrivà, de registrat, aprovat, a tots aquests passos que seguien en la Cancelleria Reial.
2: Uau, que interessant.
4: I això només es pot saber quan es consulta el document.
2: Clar. Podem explicar que és un privilegi?
4: Sí.
2: Més o menys l'intuïm,
4: sí,
2: eh? I si parlem d'un privilegi del Martí Lomà, ja ens imaginem el que és, però com l'emmarquem?
4: Sí, un privilegi al final és un document que concedeix una llicència, no?, un benefici a una comunitat respecte a la resta. No és una cosa que tothom tingui, sinó és una cosa que s'aconsegueix mitjançant, evidentment, un pagament.
2: Val.
4: Res és gratis en aquesta vida. I en aquest cas, el privilegi de Banyeres s'ha d'emmarcar en un context en el qual els habitants de Banyeres, més concretament els caps de família de les més importants de Banyeres, es van organitzar durant els últims anys del 14 i principis del 15 en millorar la seva situació, perquè va haver un període, la guerra que s'anomena la Guerra dels Dos Peres, que és una guerra contra Castella, en qual el Pere Cerimoniós es troba en una situació econòmica molt difícil en el regne. Llavors s'ha de vendre coses per poder continuar la guerra. I en aquest cas, justament, es dona que a Banyeres la família que gestionava el castell es queda sense hereu. Llavors hi ha una vacant. Llavors diu, val, em venc la jurisdicció de Banyeres.
2: Val.
4: Això implica que Banyeres deixa de... O sigui, la justícia a Banyeres es deixa d'impartir des de Banyeres, sinó que arriba un cavaller de fora i té el monopoli de la justícia. Llavors, a la justícia implica multes, implica tota mena de diners que se'n van a fora.
2: Val.
4: Llavors, clar, es troba en una situació de que es queden com indefensos.
2: Sí.
4: Llavors, arriba un punt en què hi ha uns documents que es conserven a l'arxiu de la Corona d'Aragó que es diuen els capítols de redempció, on ells paguen per la seva pròpia llibertat, és a dir, paguen al rei per aconseguir un altre cop que la justícia depengui d'un batlle que sigui més neutral que no la compra que va efectuar el Pere el Cerimoniós. Llavors, un cop ja aconsegueixen aquesta llibertat, podríem dir, jurídica, després arriba la llibertat econòmica, que és amb aquest privilegi de 1401, en el qual els prohoms gestionen i s'organitzen per aconseguir una major llibertat per comerciar en els mercats de l'Arbós i Vilafranca, que eren els més importants. I llavors aquesta negociació es fa amb les parts tant de la, diguem, de la Conselleria Reial com amb l'Església, perquè al final Banyeres és un senyoriu que depèn de la seu de Barcelona.
2: Sembla que estiguem parlant d'una novel·la. Perdona, Helena.
4: Sí, és que és un capítol molt, jo crec, molt interessant de la història de Banyeres, en el qual en pocs anys passen de mans, de dos mans diferents, i després s'aconsegueix tot com lligar i surten millors, realment.
2: Ostres, clar. És allò, perdó, és allò que la realitat sempre supera la ficció, la història crec que passa sempre, que la història sempre supera la ficció en aquest aspecte, i clar, explicar, no?, pues, això, la societat de l'època, el que suposava econòmicament i socialment a l'època, clar, això, Amadeu, clar, explica una mica, no?, els orígens de Banyeres i dels banyerencs i banyerenques, tot i que, clar, suposem que, clar, ja la seva formació és molt anterior, però explica una mica, ja, socialment com era Banyeres, no, Amadeu? Clar, això és brutal.
5: Bueno, tan brutal que ens ha agradat tant el Privilegi de Martí, la feina de l'Helena, que també tenim un altre historiador aquí a Banyeres, com arreu, el David Santander, que ja li hem encarregat fa temps, que li havíem demanat quan vam començar aquest treball del Privilegi, que ens vam assabentar, també fer una recerca del castell de breu història del castell de Banyeres del Penedès i seus castlans del 1936 al 1376. Per tant, lliguen tota aquesta història,
2: clar.
5: Tot emmarcada dins d'una col·lecció
2: que hem
5: començat, on hi haurà un tercer i un quart llibre. I clar, al final, com sempre dic jo, i diem molts, no?, sobretot polítics, no?, per saber on te volem anar hem de saber on te venim, no? I això és fantàstic, la veritat que ha sigut molt maco, la trobada aquesta ens ha sigut molt maca.
2: Clar.
5: I bueno, estem contentíssims, la inauguració crec que serà un èxit i aquest any continuarà bastant emmarcat en el tema aquest del Privilegi.
2: Sí, fantàstic. Clar, és obvi que des de Banyeres, des del municipi, des de l'Ajuntament, ja teniu constància, no?, d'aquesta documentació, d'aquests pergamins que estan a disposició, que es veu que a vegades també, no sé si falta de recursos, falta d'empenta a l'hora d'analitzar-los i explicar-los, com ha fet l'Helena amb aquest llibre, em fa l'efecte, no?, a vegades.
5: Bé, no, només, perdona que digui, la casualitat, són casualitats que venen de la història. Aquest document ha estat donant voltes per Banyeres del Penedès més de 600 anys, vaja, 600 anys, ha estat donant voltes per aquí.
2: Que es diu aviat.
5: I això va ser una casualitat de que, concretament fa ara 16 anys, pues l'arxiu de Banyeres va tindre un accident on es van desplomar les estanteries i van caure totes en sèrie, i aquí vam tindre que destinar pues alguns recursos i treballadors de l'Ajuntament i de l'arxiu que també va col·laborar en ordenar tota aquesta documentació que se'ns va caure, no? Al caure's tot això van aparèixer els pergamins que estaven enterrats a sostre i estaven allà. Arreu d'això pues es van agafar i l'Ajuntament del moment, pues molt ben fet, ho va portar pues al Consell Comarcal, on ells ho custodien, es va signar un document de sessió, suposo que es diu,
3: Nati. Es va fer una sessió a la Generalitat de Catalunya per ser depositat a l'Arxiu Comarcal.
5: A partir d'aquí ha començat tota la recerca històrica fins a arribar al dia d'avui. Pues mira com va començar la curiositat, podia estar 600 anys més allà, si no arriba a caure.
2: Jo feia la referència a les novel·les, a les pel·lícules, la manera de trobar-ho o recuperar-lo també és molt novel·lístic, també, és molt de pel·lícula.
5: Sí, però és que a vegades les pel·lícules o molts teatres també venen de la història, no?
2: Correcte.
5: Sort que en aquell moment va caure l'arxiu, que segurament que l'Ajuntament del moment es va posar a mans al cas, mare meva, quina feinada, no? Perquè feinada en don.
2: Sí,
5: però per sort d'això estem en el punt que estem avui en
2: correcte,
5: dia.
2: Correcte, correcte. I saps què hi trobo també, Amadeu? Perdona, això potser ho dic jo, també. És a dir, que a vegades potser estem més acostumats, o potser això, perquè hi ha més recursos, perquè pel que sigui, doncs estem acostumats a que les documentacions, els arxius, una mica sempre vagin a, no a petar, sinó que vinguin a parlar de les capitals, no?, de les capitals de comarca, que és el cas. I, en canvi, aquesta referència històrica i aquesta importància de referència històrica arribi, doncs, des d'un municipi com és Banyeres, ostres, doncs també jo crec que és un punt de reivindicació, també, no?
5: Molt bé ho dius, però ara faré un tema polític aquí, que no m'agrada gaire, però, bueno, ho explicaré, no?
2: Va.
5: Perquè l'Helena ho pot explicar molt bé. avui en dia, quan coneixem en el segle XXI, el 2026, Banyers del Penedès, un nucli més, 3.400 habitants dels 14 municipis que tenim al Baix Penedès. No som ni capital de comarca, ni som una cosa important, però som el nostre poble que ens estimem i lluitem molt, evidentment,
2: diràs,
5: no? Com a tots.
2: Tu diràs.
5: Però que en aquell moment, i ens ho pot refermar l'Helena, i també en el segon capítol dels catalans de, fet pel David Santander, Banyeres llavors era més important. I ara ja es diu que alguns voldrien passar a la província de Barcelona, Banyeres ja estava molt vinculat a Barcelona, llavors sempre he estat. No, Helena? És així, no?
4: Sí, o sigui, és molt interessant aquest fet, perquè jo crec que ja des de l'edat mitjana ja existia aquest concepte de descentralitzar.
2: Val,
4: i sobretot aquí passava amb Vilafranca. Hi ha una constant en tots els municipis, clar, jo parlo del Baix Penedès, que és el que conec, de desvincular-se a la vegueria de Vilafranca, constantment.
2: És que Vilafranca, sempre pel mig Vilafranca,
4: sí. Sap greu citar-ho, però en aquests capítols de redempció es parla de que se sentien maltractats
2: per Vilafranca.
4: Per Vilafranca. Clar, això també deu tenir algun interès en el sentit de voler-se independitzar.
2: Sí, sí, sí, sí.
4: Però és veritat que, per exemple, l'Arbós va aconseguir abans desvincular-se de Vilafranca perquè l'Arbós era vila reial, o sigui, tenia més privilegi en aquest sentit que Banyeres.
2: Sí.
4: I el 1360 ells ja van aconseguir que es desvinculés de Vilafranca, de la vegueria de Vilafranca.
2: Sí, sí, ostres.
4: El que volia Banyeres amb aquests capítols de redempció és aconseguir dependre directament de Barcelona. Si jo crec que haguessin tingut més diners, sí que s'hagués aconseguit potser esdevenir carrer de Barcelona, que hi ha el concepte aquest a l'edat mitjana que es diu carreratge, que era bàsicament pagar per tenir els mateixos privilegis que un carrer de Barcelona, tot i estar a quilòmetres de distància.
2: Sí, sí, sí, ostres.
4: Hi ha molts municipis que van ser carrers de Barcelona. El que passa és que no ho van aconseguir, però sí que van aconseguir que a partir del 1370 o així, que el batlle, és a dir, que impartia justícia, l'elegís des dels candidats que proposaven des de Banyeres al batlle de Barcelona. És a dir, desvincular-se, anar directament a lo més a dalt.
2: Val, ostres.
4: Saltar-se escales.
2: Sí, sí, és fantàstic, és a dir, explicat així, realment, i la història es repeteix, com deia l'Amadeu, ara que hi ha certs municipis, no podem dir-ho, eh?
4: Sí, que volen mirar directament a Barcelona i saltar-se.
2: Cunyut, per exemple, com mirar a Barcelona, era un fet que ja passava 600 anys enrere, i que justament ja... Ostres, ben vist, Amadeu, en aquest cas, ben vist.
5: Sí, és que em va sorprendre molt quan vaig estar llegint-ho, i bueno, dic que la història final triga, però es repeteix.
2: S'acaba repetint, correcte, correcte, s'acaba repetint. Com està estructurat el llibre? Cronològicament, entenem, Helena?
4: Bueno, el que he presentat, clar, al final el meu treball aquest que vaig fer pel màster estava molt centrat en un anàlisi diplomàtic i paleogràfic, que també ho he volgut mantenir perquè crec que és la gràcia, no?, de posar a l'abast a la gent com s'analitza un document, perquè quan un llegeix un article científic veu directament les conclusions o les reflexions, no l'anàlisi del document. I també crec que és interessant, doncs, veure-ho. Llavors, en un principi, per ubicar el lector, tinc un pròleg que l'ha escrit el Juan Antonio Resinas, i que també és un historiador local.
2: Val.
4: I després hi ha una introducció per ubicar Banyeres a l'època medieval, tot el context institucional que hem explicat ara, i després ja passo a l'anàlisi diplomàtica, a entendre com és aquest document, quines parts està formada, les característiques, i després ja l'anàlisi paleogràfica, que també ens dona molta informació respecte a com s'ha escrit, el tipus d'abreviatura, perquè clar, quan ara nosaltres, bueno, qui tingui l'oportunitat de llegir el llibre veurà que clar, està transcrit, de manera que ja no cal anar directament al document original i intentar llegir-lo, que és una feinada, perquè clar, al final és un en llatí i dos, les paraules estan abreviades.
2: Clar, ostres.
4: Nosaltres quan parlem per WhatsApp també utilitzem abreviatures, però són del nostre llenguatge quotidià.
2: Imagina't el llatí, clar.
4: I com que no hi ha un manual que t'expliqui aquesta paraula com s'abreviarà, llavors clar, és una feina la de transcriure, que també espero que es tingui en compte, no només en aquest llibre, sinó en totes les publicacions històriques que són.
2: I a més a més, amb la feina que feu des dels arxius i qui desenvolupeu i porteu aquests arxius, és obvi, aquesta feinada que és no només guardar, sinó que és interpretar i poder explicar-ho i divulgar-ho, que també és importantíssim. Sí. Doncs bé, us recomanem moltíssim la presentació d'aquest llibre, que recordem-ho, serà aquest divendres 12 de juny a la Biblioteca Municipal d'Ernest Lluch de Banyeres a partir de les 7 de la tarda. Alcalde, convidem a tothom, sigui de...
5: Anava a tothom.
2: Anava a dir Vendrell, Vilafranca no els convidarem. Vendrell i comarca sí.
5: Tothom.
2: Amadeu, gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Fins ben aviat. Gràcies.
3: Adéu, gràcies.
2: I Nati, el mateix, que acabeu de celebrar aquesta, aquesta Setmana Internacional dels Arxius amb activitats com aquesta, que és una bona manera d'explicar quina és la feina que feu, com ara hem pogut comprovar.
3: Doncs gràcies, esperem veure'ns ben aviat.
2: Exacte.
3: Crec que sí que serà aviat.
2: Helena, el mateix, sé que és la primera vegada que has vingut a la ràdio, a partir d'aquí ja has vist que això no és res, i que et convidem sempre que vulguis a venir a parlar del que vulguis, que serà tan interessant com el que avui has vingut a explicar, de veritat.
4: Merci.
2: Gràcies, una abraçada.
3: Gràcies,
2: fins aviat. Adéu.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
6: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix .cat.
7: Jordi, ¿qué está pasando?
8: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
7: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
8: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
7: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: I aquest aniversari? Tota la celebració que arriba aquest mateix dissabte, dia 13, en els 35 anys del Cabrot. Per suposat que això celebra en foc, amb altres bèsties de foc convidades, i festa, i música, i tot el que comporta una celebració d'aquestes característiques. Per parlar-ne, a banda d'aquesta connexió habitual i diària, hem de una mica allò canviar aquests rols, tornem a connectar i parlem ara sí ja com a responsable, i crec que no ha canviat, encara és el president del Cabrot del Vendrell, en Marc Rodero. Marc, molt bon dia.
10: Molt bon dia, Pere. No, ara el temps no, eh?
2: No, fora, això ja està. Hem de separar aquestes grans vinculacions que tens, perquè a banda de la meteorologia, una mica també la teva gran afició, el teu gran amor, és cap a la cultura popular i cap als elements festius i la festa major i tot plegat, eh?
10: Correcte. Tinc la sort i el privilegi de poder veure les dues, eh? La cultura popular, la més protocolària, podríem dir, amb els gegants, i la de foc, en aquest cas amb el Cabrot.
2: Molt bé. Home, de fet, mira, deixa'm-ho dir, ja que hi som, eh? Tampoc no està gaire deslligat, perquè, clar, sempre que es fa algun tipus de celebració, festa major o popular, es fa carrer, es fa plaça, que és on s'han de fer aquest tipus de coses, i vulguis no, sempre posem la mirada al cel perquè no plogui, quin temps farà, que no es faci anul·lar la cercavila, etc. Això també passa, eh, Marc?
10: Sí, al final tot va vinculat, són festes, són aquestes manifestacions festives que fem al carrer, i evidentment la meteorologia en aquest cas hi juga un paper no important, sinó el principal, el primordial, perquè qualsevol inclemència en aquest sentit, doncs la veritat que limita moltíssim, doncs, al final de poder-ho realitzar.
2: Sí, doncs mira, en el teu cas la teva figura té les dues coses lligades, així que suposo que la Marta tranquils.
10: Bueno, sí que és cert que jugo amb una miqueta d'avantatge, però també m'espanto més aviat del compte. Correcte. Quan, normalment és inevitable, eh, no consultar-ho, però recordem també el dia del diable. Fa poquet també, doncs, que el temps va fer una miqueta de la seva, finalment es va poder desenvolupar amb certa normalitat, però evidentment tens tendència a mirar-ho. No ens agrada mirar aquests mapes a llarg termini, perquè normalment no acaben sent del tot fiables. Però és inevitable.
2: No, clar, la setmana
10: passada ja estàvem mirant el temps d'aquesta, però per sort aquesta vegada no haurem de patir.
2: Ah, vale, era inevitable preguntar-t'ho, també, que en principi meteorològicament tot de cara, no?, aquest dissabte.
10: Sí, per sort sí, no tindrem cap inconvenient, esperem un dissabte radiant, de sol, de temperatures prou agradables per estar al carrer i no patir-les massa, i per tant, doncs, en aquest sentit sí que podem estar tranquils i contents.
2: Fantàstic. Doncs bé, ara sí, parlem d'aquest 35è aniversari del Cabrot, que de fet també és un dels aniversaris marcats en aquest 2026, que està carregat de celebracions com aquesta. Hi ha una casuística, Marc, si em permets, que em fa percebre, o bueno, em fa percebre, no, allò que et posa una mica a lloc i te'n dones compte de que van passant els anys, també a nivell personal, i és que recordo molt bé el 25è aniversari que vam fer una entrevista sobre el Cabrot, que vam parlar amb la Dolors Sans, que ens va acompanyar, ho vam fer-ho des d'allà al carrer Major, és a dir, me'n dono compte com van passant els anys, el 25è aniversari, que ja en vam parlar els 30 anys, que també vau fer alguna cosa, i ara aquest 35è aniversari. Vull dir, ostres, amb aquestes celebracions ets conscient de com passen els anys, per lo bé, per lo dolent, però bé, ens quedem sempre amb lo bo, per això.
10: Sí, totalment d'acord, i aquesta reflexió la veiem nosaltres, els que estem amb tot això. Vas programant els actes, vas programant els aniversaris i dius, bueno, encara queden 2 anys, encara queden 3. Mira, els gegants el 2030 en faran 100. Estem al 2026, però Pere, d'aquí 4 anys passaran volant, és a dir, que d'aquí 2 dies estarem celebrant el centenari del Salvador i la Teresa. Doncs amb això ens passa exactament igual. Fa res estàvem celebrant el 30è, amb 30 dracs que tombaven pels carrers del Vendrell. Sí. Aquest 35è no en tindrem 35, lògicament, perquè això és una cosa que no cal repetir-la sempre, però te n'adones que fa res, i que la nostra percepció potser és que dius, bueno, han passat 5 anys, només 5 anys, ho hem de dir d'aquesta manera.
2: Sí.
10: I per tant, doncs, és una manera de veure, doncs, la velocitat que portem en aquest sentit i com tot i com el temps va passant d'aquesta manera tan ràpida.
2: Oh, tu diràs. A més, si no estic mal entès, si no corregeix-me, de veritat, és total ignorància, com la que sempre transpuo, tot i treballar en un mitjà de comunicació, que sou una de les bèsties de foc més antigues del municipi, no?
10: Bueno, en tenim 35, per davant tenim el Caramot,
2: val,
10: lògicament, i segurament el Bou, em sembla, i no me'n vull deixar cap, sisplau, que no se'm malinterpreti.
2: No.
10: Però tenim el Caramot, tenim el Bou, per tant, però tot i així, evidentment, són 35 anys fent foc per tot arreu, per tot el país, en alguns indrets de la península Ibèrica també hem sortit a França, i esperem que ens quedi encara llarga vida. Som una entitat, podríem dir, sana en aquest sentit, tenim força gent que ens acompanya en totes les seccions, evidentment, el Cabrot, les masses, la batucada, el Cabrot petit, les masses del Cabrot petit, la batucada del Cabrot petit, per tant, hi ha una estructura ben ferma, una estructura ben muntada, i que, evidentment, sense les persones no serviria absolutament de res. I en aquest sentit, doncs, gaudim d'una vida sana. Tenim moltes persones que ens acompanyen, no només les que formen part de l'entitat, sinó també les que col·laboren de forma externa i en alguns moments puntuals, i per tant, lògicament, s'ha d'agrair, perquè si no, el Cabrot no surt sol, el Cabrot petit no surt sol, els timbals no toquen sols i les masses tampoc es porten soles, lògicament.
2: Sí. Està clar. Doncs va, ara, si parlem de la festa, parlem d'aquests punts destacats de la festa d'aquest dissabte, una mica, què heu preparat? Què podem trobar, Marc?
10: Doncs mira, en principal m'agradaria destacar que ens ja em permetràs una miqueta l'adjectiu o la paraula, que ens acoplem als actes que es fan per la primavera vendrellenca, i per tant, doncs, amb aquesta connivència i amb aquesta simultaneïtat entre l'Ajuntament i l'entitat, doncs, aconseguim de poder vestir l'acte en conjunt també, doncs, amb això, amb aquestes activitats que es duen a terme amb l'última primavera vendrellenca. Hi haurà la plantada, començarà a les 6 de la tarda, en aquest cas a la plaça del Tívoli, conjuntament també a les 7 començarà un espectacle infantil dedicat, doncs, una miqueta als més petits, i es anirà desenvolupant la trobada, doncs, en aquest espai de temps i en aquest espai, com diem, a la plaça del Tívoli. A partir de les 8, un quart de 9, farem una miqueta els parlaments, amb la regidora de Cultura Popular, amb l'alcalde, que entenem que també ens acompanyarà, i farem l'entrega de records a totes les colles participants. Finalment, marxarem des de la plaça del Tívoli en processó tranquil·la, o en cercavila tranquil·la, és a dir, sense foc i amb les batucades i les tabalades que aniran tocant, per situar-nos a la placeta de França, i des d'allà a les 10 començarà el correfoc, que passarà pel recorregut habitual com fem per Santana, és a dir, no des de dalt del carrer Roqueta, sinó des del pont de França, sí, carrer Muralla, plaça Nova, Cafès, Prat de la Riba, Peix, i acabarem doncs a la nostra gran plaça, que estimem tant, a la plaça Vella.
11: La plaça Vella, sí, punt neuràlgic, eh, de la festa vendrellenca popular.
10: Això, no, no podíem obviar-la, eh? Havia de ser sí o sí allà. Evidentment, no ens plantejàvem tampoc ni un altre recorregut ni tampoc un altre punt per finalitzar.
11: Val, val, val.
10: I serà, doncs, això, a la plaça Vella.
11: Molt bé, els punts de lluïment són Pont de França, plaça Nova, plaça Vella, que també són bons llocs on la gent pot una mica acostar-s'hi, eh? Per veure les enceses de lluïment, que potser també és un dels punts atractius, eh? A banda de la cercavila de foc, que sempre havia...

0: evidentment, doncs, fan les seves enceses una miqueta més importants. La primera i principal, o la primera, podríem dir, que serà al Pont de França, l'altra serà a la Plaça Nova, i finalment aquesta sí que podríem dir que serà la principal, no, com dèiem abans, serà la de la Plaça Vella. Però insistim que serà un recorregut on utilitzarem sempre pirotècnia, però sí que és cert que en aquests tres punts, Pont de França, Plaça Nova i Plaça Vella, serà on les bèsties faran les seves enceses de lluïment.
1: Clar, clar, que són punts destacats. També hi ha com activitats musicals per celebrar-ho. A la nit hi haurà concert, però també a la tarda hi ha espectacle infantil, oi, Marc?
0: Sí, és el que comentàvem. La plantada comença a les 6, a les 7 comença l'espectacle infantil, durarà una horeta i poc. Després hi haurà aquesta pausa, que serà una miqueta més per nosaltres, per fer aquesta entrega de records, i a partir de les 11, si no anem mal equivocats, si pensem que és així, hi ha un concert també a la plaça del Tívoli, i finalment s'acabarà amb música. Per tant, és aquesta... Hem buscat aquestes sinergies, vull dir, agrair també a l'Ajuntament poder-nos afegir això, allargar també aquest any la primavera vendrellenca, que és molt important, i fer-la coincidir també amb l'aniversari del Cabrot.
1: Sí, que ja ho dèiem al començament de la conversa. I parlem de les colles participants, no en seran 35, però n'hi ha unes quantes.
0: En som 10 i el Cabrot serà l'11. M'agradaria destacar que més que les colles, que sí, és la relació amb elles, la relació que ens uneix, no només de compartir el mateix criteri, de compartir les mateixes passions, que en definitiva és el foc i la pólvora, sinó també aquesta relació d'amistat, de bon fer, això que ens acosta una miqueta, no?
1: Clar.
0: Les colles que han vingut són colles amigues, són colles que tenim moltíssima relació amb elles, són colles també que creiem que són punteres a bona part del territori, com no hem de menyspreuar, evidentment, a les altres, però sí que hem intentat buscar, doncs, això, donar-hi aquesta qualitat, també, amb aquest 35è aniversari, que es poguessin acompanyar aquestes colles, principalment amigues, amb les quals tenim molt bona relació i que compartim moltes coses, i fins i tot algunes d'elles fora de l'àmbit de les cercaviles i de les actuacions, i també, doncs, aquesta característica, doncs, de colles que són, doncs bé, importants, i que en aquest argot que utilitzem nosaltres fan aquestes enceses que et deixen desmanegat.
1: A més, és veure tantes bèsties juntes, hi ha com un atractiu molt xulo, perquè veus això, no?, la diferenciació, no només el propi element, que evidentment que ja és un punt característic, però sinó això, la manera de fer, la manera de tirar foc, els punts de foc, el tipus de pirotècnica que utilitzen, no? És molt atractiu veure-ho.
0: Que és quelcom que, evidentment, ha evolucionat moltíssim.
1: Sí.
0: D'on veníem, a on estem ara i on estarem d'aquí 5 anys, no tindrà res a veure. És a dir, tot ha anat evolucionant, tot ha anat canviant, i tothom ens hem anat adaptant una miqueta a la demanda del públic. Al final també ens devem, lògicament, a ells. Hi ha una part que és nostra, que és el gaudir personal i el gaudir de l'entitat, però hi ha una altra que és del públic. És a dir, que hi ha molta gent cada vegada més, doncs, que veu cartells, i quan veu segons quines entitats dius, ostres, i he d'anar perquè vull ser-hi, perquè m'agrada veure les enceses que fan. És cert que tenim colles de diferents territorials, però lògicament del Penedès Garraf és d'on en venen més,
1: ja,
0: no?
1: Sí.
0: Colles properes, colles que estan a prop de casa, colles amb les quals tenim moltíssima relació, i per tant crec que hem fet un cartell força bonic, un cartell força ampli, i un cartell que ens permetrà gaudir aquest dissabte al Vendrell, doncs, d'unes enceses espectaculars i d'un recorregut i una cercavila, doncs, podríem dir que la primera categoria,
1: sí, perquè fantàstic. No. Les podem dir, perquè si et sembla, tinc el cartell a davant, si vols els podem comentar. No t'ho faré dir de memòria, Marc, no sé si series capaç de dir-les de memòria.
0: No em posis
1: amb
0: aquest compromís,
1: perquè
0: segur que
1: no pateixis.
0: Jo tinc... ara també et diria, espera, que estic davant de l'ordinador i obro jo.
1: Fes-ho tu. Si vols, jo el tinc a davant, el tinc obert des de tota l'estona. Comentaves aquesta zona propera, que és molt rica amb aquests elements festius. De Penedès Garraf podem trobar les Pantarrucs del Penedès, el Nictalus albinyanensis, el Masellot de l'Avern, el Ruc de la Granada, el Drac d'Olivella i el Drac de la Geltrú. Perquè fa les comarques centrals, lo Carranco Vilandó de Cervera, i perquè fa el Camp Conca, la Víbria de Tarragona, el Griu de Tarragona i la Virgília de Torredembarra.
0: Això mateix, no te n'has deixat cap.
1: Bé,
0: correcte.
1: Veus?
0: Ho has fet molt millor que jo. Rumiant una miqueta quines eren.
1: No pas. Escolta, mi
0: doncs
1: parlant...
0: Doncs el que et comentava, perdona,
1: no, digues,
0: el que et comentava, amb totes elles ens uneix una relació excel·lent.

0: d'amistat, de places, de foc, de cercavides, de correfocs, de tot, i per tant, per nosaltres és un honor que hagin acceptat doncs, que, de voler-nos acompanyar en aquest 35è aniversari i poder compartir amb ells.
1: Fantàstic. Escolta, fent una mica d'història, simplement, per recordar aquests 35 anys de història, la constructora és la Dolors Sans, que jo crec que és una de les constructores de referència en aquest país, al territori. També n'ha fet altres internacionals, però jo crec que és una de les constructores més conegudes, oi? Que sé, no estic pas errat, oi?
0: Sí, en aquest cas a nosaltres ens va fer el cabrot, evidentment, lògicament ara fa 35 anys, ha fet també el cabrot petit, i val a dir-ho que és cert que la Dolors li té una estima especial al cabrot, perquè crec que va ser el primer o el segon drac que va construir, per tant, cert que ho té sempre a la seva memòria, i aquest és un dels clars exemples també de tota l'evolució que ha tingut la cultura popular, i en aquest sentit, la cultura popular tradicional de foc, l'evolució també d'aquestes construccions, en aquest cas de l'artista de la festa, com és la Dolors, que no només hi és ella, sinó d'altres molt coneguts, doncs com s'ha hagut d'anar adaptant a les característiques, a les demandes, al que les colles a dia d'avui, en el cas del cabrot, 35 anys després, doncs que va demanant, no té res a veure un drac de fa 35 anys amb els que tenim a dia d'avui al carrer. Tot ha anat evolucionant en tots els sentits, les morfologies dels dracs també són totalment diferents, i és un clar exemple també de tota aquesta evolució. Però sí, la Dolors va començar amb el cabrot i ves-li al darrere, per dir-ho d'una forma així una miqueta col·loquial.
1: Oh, i tant. Mira, i acabarem amb un exercici radiofònic, Marc, si et sembla. M'atreveixo a fer-ho perquè sé que ho sabràs fer i ets un crac també en aquest aspecte comunicatiu. És com explicaríem el cabrot així per ràdio, perquè potser no l'hagi vist mai.
0: Aviam, com l'explicaríem?
1: Sí.
0: A veure, evidentment ho intentaré fer sense els meus ulls, sense la passió que sento evidentment pel drac, que no tant pel drac, sinó per tot el que envolta i tot el que significa el drac. Nosaltres el drac l'entenem d'una manera molt transversal, és a dir, el nexe d'unió entre tots nosaltres, evidentment parlo del cabrot, el nexe d'unió és el drac, però independentment de l'espectacularitat que pugui tindre el drac, independentment del que sigui el drac o el que representi el drac i d'on ve el drac, que evidentment és molt important, és el que envolta el drac, tot els que ens movem al voltant del drac, totes les seccions, tota la comunió que hi ha entre nosaltres, entre l'entitat. Això és el que se'm posa la pell de gallina només ara que ho estic explicant, perquè és la raó de ser al final del cabrot i de l'entitat. El cabrot no seria res sense les persones que tenim al costat. Però què és el cabrot? Evidentment ho sabem, és un llucifer que cavalca en un drac de dos caps. Va sortir o va néixer d'un quadre dels Pastorets, els seus orígens van anar per aquí i evidentment ha anat evolucionant. La seva morfologia exactament és la mateixa, però la seva espectacularitat en les enceses, la seva, podríem dir que harmonia en el moment de fer aquests muntatges pirotècnics fa doncs que encara llueixi molt més la figura. Evidentment la seva envergadura és destacable, és un drac que no és portat o és portat per una persona, però que va amb rodes a causa de la seva envergadura, i encara a més doncs li dona aquesta espectacularitat en totes aquestes enceses.
1: Quants punts de foc té actualment el cabrot?
0: 9. En té 9, però és que no ens en conformem amb 19, o sigui, amb 9, no en tenim prou amb 9, sinó que els dupliquem. És a dir, de sèrie, podríem dir, en té 9. N'havia tingut 10, perquè a la boca del cabrot, a la llengua, en portava una altra. Sí que és cert també que en el seu llom porta bateria, un espai per posar bateries aèries i també un altre espai per posar-hi uns volcanets, però d'origen en té 9, actualment en té 9, però com que no ens en conformem amb 9, ho transformem en 17, és a dir, que dupliquem amb uns estris especials que utilitzem, doncs dupliquem aquests punts de foc. És a dir, que es converteixen amb 17 en alguns moments, en segons quins llocs i en segons en quines enceses.
1: Molt bé, que bé. Doncs Marc, enhorabona, felicitats, salut i foc, en aquest aniversari d'aquest proper dissabte. I bé, que això m'ha anat fent la pista en aquests darrers 15 anys, per part meva almenys, professionalment parlant, dels aniversaris del Cabrot, i esperem anar parlant de les successives festes, no?, també, a mesura que vagin arribant.
0: Sí, correcte. No? Començarem, vam començar la temporada fa poquet, podríem dir que el màxim de l'inici, ens arribarà aquest proper dissabte, i a partir d'aquí ja comencem a encarrilar, doncs, totes les altres sortides que tenim a diferents llocs del país, òbviament a casa nostra, Santana, i a partir d'aquí, doncs, anem funcionant. No només el Cabrot, evidentment el Cabrot petit també, que és un altre.
1: No, i tant, i tant.
0: També ens dona, et podria dir que ens dona encara moltes més alegries que el Cabrot.
1: Sí?
0: El Cabrot petit té una particularitat especial. Al final són els nens, Pere.
1: Ah, clar.
0: I és el que... Clar. Ah, exacte. I sí, això sí, et dona... Sí, sí. Això, sempre ho he dit, des de que va arribar l'any 2019 al Cabrot petit, les alegries se les emporta moltes més vegades la colla infantil que no pas la colla adulta, que no vol dir que un sigui més que l'altre,
1: sinó
0: que un va amb nens al capdavant i ja saps el que representa, doncs, tot plegat.
1: I tant que sí, doncs va per molts anys més també en aquest aspecte. Gràcies, Marc, una forta abraçada i fins aviat i fins demà.
0: Així ho farem. Gràcies, Pere.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
1: 3 quarts en punt de 12. Temps per la participació, per les trucades, com ja és habitual, quan ja bé coneixeu. A partir d'aquí, fins que arribem al migdia, ben pendents d'aquests punts de contacte. 977 15 70 69, sobretot. 977 15 70 69. O també, si ho voleu, podeu enviar-nos un correu electrònic calaixera@rtv-elventrell.cat i, sobretot, missatge de WhatsApp al 686-101-101. Podem dir que avui la primera participació passa per l'Iman.
3: Hola, un altre cop aquí.
1: Com estàs?
3: Molt bé, sí? Molt bé, contenta d'estar aquí.
1: Doncs vinga, davant del micròfon, ara sí, ja, altra vegada, per ajudar-nos una mica a enfilar aquesta recta final de programa.
3: Soc una mica polivalent, una mica aquí, una mica allà.
1: Clar, genial. Doncs no, és això, no has vingut això, Iman?
3: Sí, totalment.
1: No, conèixer tots aquests aspectes de la ràdio, de la part més tècnica, de la part de producció, etcètera, etcètera, etcètera, sí. Molt bé, de fet, tenim ja primeres trucades.
3: Perfecte, escoltem.
1: Ja primeres connexions al 977 15 70 69. Bon dia.
4: Bon dia, estimat.
1: Maria
4: bon
1: Dolors, com estàs?
4: Hola, carinyos.
1: Com va?
4: Molt bé, passar aquí el papelet, però
1: no sí?
4: Sóc jo.
1: No, no, ets tu.
4: Molt bé, carinyos.
1: Què dius?
4: Mira, avui t'has acompanyat.
1: Sí, ara, últimament.
3: I ben acompanyat.
4: Sí. Molt bé.
1: Sí, sí.
4: Escolta, Pere.
1: Digues.
4: Posa'm una de les cançons de l'última fornada que t'ha portat el Jan Potis.
1: Sí.
4: A la que tu vulguis, que sigui guapa, tu mateix.
1: Vinga.
4: Tu mateix.
1: Alguna de... Alguna de ben romàntica, no?
4: Sí, ja ho saps, que jo romanticona. Vinga,
1: doncs va. Doncs ho farem de seguida. Buscarem alguna de ben xula i la posarem.
4: I us agradi a vosaltres també, a
1: perfecte.
4: Tots.
1: Molt bé.
4: Molt bon cap de setmana.
1: Gràcies, igualment.
4: Jo estaré content d'aquí amb foc i, bueno...
1: Home, t'ho diràs.
4: Aquest dissabte demà, mare meva.
1: Sí, home, sí, amb l'aniversari del Cabrot i tot el que s'hi fa, que hi ha molta cosa.
4: Demà li dic a la meva filla, quan vingui a dinar. Ja podeu marxar aviat, que jo tinc feina aquesta tarda.
1: Molt bé.
4: Tinc festa. Vale, carinyo.
1: Genial. Gràcies, Maria Dolors. Fins dilluns.
3: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
1: Adéu.
4: Gràcies, amor. Petonet.
1: Adéu. Doncs va, aquesta recta final de programa, encara més participació i amb més trucades. Bon dia.
3: Bon dia.
5: Bon dia, Pere.
1: Ara sí, ja amb papelets.
5: Sí que tenia raó la Dolors, que era jo que esperava la trucada. Vaig penjar perquè dic, no vull ser el primer. Sí.
1: Bé, doncs mira, segon.
5: Bueno, Pere, veus que falten 10 programes, només no pots passar a mi?
1: Sí. Mira, ja ho tinc comptat, serà l'1 de juliol. L'1 de juliol farem 4.000 programes.
3: Això és un número rodó, eh?
1: Sí.
3: Imagina't
1: sí.
3: Això amb euros.
1: Sí, mira. Sí, Jan, sí, serà, sí, sí, serà un dia maco per explicar que fem 4.000 programes. Bueno, segurament la festa grossa la farem al 5.000, eh? Quan fem el 5.000 farem allò, la festa majúscules, però almenys serà un dia per parlar-ne i per explicar-ho, no?
5: Bueno, serà un ensaig per això.
1: Correcte, això mateix.
5: Bueno, jo podria felicitar aquesta noia per haver vingut al programa, eh?
3: Ah, moltes sí? gràcies, sí? molt amable.
5: Que això és una cosa molt d'agrair.
3: Moltes gràcies.
1: I tant, allò que...
5: Com més siguem, més riurem, Pere.
1: Sí, home, sí, sí, sempre, sempre. Home, bueno, i que triïn aquest espai la ràdio, com és l'Iman, per una mica conèixer com és la ràdio, doncs millor que millor, no? Ens fa sentir una mica tona orgullosos. Digues.
5: De vendrellens que escoltin la ràdio com jo, no crec que n'hi hagi gaire.
1: No, no, no, potser no.
5: Jo soc més de la ràdio que de la televisió.
1: Clar, sí, sí, sí. La ràdio, sempre la ràdio.
5: Ara, ara.
1: Molt bé.
5: Si tens temps, posen una d'or Roberto Carlos. No, ja farem el dilluns o el dimarts.
1: Va, va, no, no, espera que me l'apunto. Sí, espera. Jan, Papalet, Roberto Carlos. Alguna, la que sigui?
5: Ah, que vulguis, tu.
1: Doncs vinga, ja en buscarem alguna de ben xulat.
5: Bueno, perfecte. Bon fin de setmana per tots.
1: Gràcies.
5: I jo, com sempre, visca la calaixera i visca tots... O sigui, tots els calaixeros i calaixeres i visca la cuina.
3: Visca, visca.
1: Visca.
5: I bon fin de setmana per tot.
3: Igualment, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu. Estem fent ràdio amb portes obertes, vol dir que si algú sent soroll de fons és que això hem de fer ràdio amb portes obertes perquè la climatització no ens funciona i si no obrim ens convertim en pollastres a l'ast.
3: Sí, bueno.
1: I per això tenim les portes obertes i per això se sent més soroll del normal. Sí.
3: Això també és una metàfora per al que és l'estiu, no? O sigui, quan sí. arriba l'estiu hi ha més gent al carrer, més xivarri, més... Bueno,
1: aquí la, i aquí la ràdio
3: sí,
1: també,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, representació una mica del que és la societat realment.
1: Sí, sí, sí. Allò, clar, amb les portes tancades, que ja evidentment tot està pensat perquè no hi arribi soroll de fora, doncs aquí sempre hi ha molt de moviment i molta cosa i no se sent. Clar, quan obrim les portes sí que se sent, però les hem d'obrir perquè si no aquí dintre ens couríem sí.
3: Com un pollastre.
1: Com un pollastre, les més ni menys. Escolta, Ivan, tu estàs estudiant.
3: Sí.
1: Has vingut a aprendre com és el món de la ràdio, has passat, bueno, estàs fent tele i ràdio, per entendre's,
3: sí,
1: has estat molt per tele, ara estàs uns dies aquí a la ràdio.
3: Sí.
1: Tot i així, què vols fer? T'ho vull preguntar o no?
3: Sí, em pots preguntar. Saps què passa? Que jo sóc una persona que et puc respondre aquesta pregunta.
1: Avui i demà canviarà.
3: Avui i demà dir-te una cosa diferent, perquè jo puc tenir molt clar el que vull fer avui,
1: sí?
3: I avui, a dia d'avui et diria, doncs em vull dedicar al món audiovisual, uh-huh. però com que tinc tantes inquietuds
1: ja.
3: i m'apassionen tantes coses, uh-huh. mai em tenco les portes a poder aprendre coses noves o a descobrir o investigar per altres camps, saps?
1: Val, està bé,
3: i jo
1: està
3: crec
1: bé.
3: Que això està guai.
1: Sí, a més tens, ets un terremoto, eh?
3: Sí, una mica
1: ets
3: sí.
1: Ets un terremoto, sí. Imen, Gadu,
3: espero
1: ja
3: que
1: saps.
3: Per bé, espero que
1: sí,
3: per bé.
1: Sí, ja ho saps, ja t'ho diuen bon sovint, però ets un terremoto. Això és bo, és bo, és bo.
3: Però sí.
1: És bo, és bo, és bo, és bo. Anem cap a la primera cançó que ens ha demanat la Maria Dolors. No sé per quins gèneres musicals et mou tu, Iman.
3: Això és molt bonic, el que està sonant, eh?
1: Sí?
3: Sí.
1: I amb un punt especial, que aquestes són cançons que versiona un oient d'aquí a la casa. És un amic ja, de fet, que es diu Jan Potis, Jan Guixens, però és el Jan Potis, com es coneix aquí al Vendrell, que és un gentleman, i des de fa molts anys versiona aquest tipus de cançons així, saps? Elegants, en té moltes, eh? Però bueno. Sobretot aquesta especialitat de fer aquestes cançons així elegants, profundes. I per això hem triat aquest My Funny Valentine, de Barbara Streisand, poca broma, en versió masculina i en versió del Jan Potis, que
3: molt
1: és una mica el que ens ha demanat la Maria Dolors, que ens ha dit qualsevol cançó de les últimes d'en Jan Potis, que és això que està sonant.
3: Molt bonic.
1: Et sembla?
3: Perfecte.
1: Però escolta, vés-te a pensar en alguna cançó, si et ve de gust, eh? No sé...
3: Jo de moment deixo que la gent parli.
1: Sí, perquè tampoc no hem molt sobrat de temps, no?
3: Bueno, per això, donem espai. Els oients.
1: Vinga.

0: Que bé que li van aquestes cançons al Jan Potis, eh?
1: Ja veus. I aquesta música és molt bonica. Aquesta sí. música és per seure a la butaca, relaxar-te, disfrutar d'un paisatge. Sí. És molt així,
0: tal
1: saps?
0: Tal qual. Doncs petició que ens ha fet la Maria Dolors, l'acabem d'escoltar. I tenim nova connexió, nova trucada. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Què tal? Soc el Colet.
0: Què dius, Colet? Què dius, Josep? Com estàs?
2: Doncs mira, explicar una anècdota del Jan Papalet.
0: Ai, vinga, va, què ens dius d'ell? Com m'agrada que ens expliquis aquestes coses.
2: Sí, anàvem moltes vegades, anàvem en bicicleta cap a Montserrat.
0: Sí.
2: I aquell dia anàvem amb Mendes, el Papalet i jo.
0: Sí.
2: I, clar, vam estar tot el dematí a dalt a Montserrat.
0: Uh-huh.
2: Però com tiràvem amunt, al sortir de Sant Sadurní hi havia una masia, que feien dinars.
0: Sí.
2: I allí ja encarregàvem el dinar, diu, escolti'm, per les 3, prepareu-se el dinar que baixem a dinar.
0: Sí.
2: Que baixàvem de Montserrat.
0: Digues.
2: És que... van acabar de dinar i tot això, que devien ser les 6, 2, 4, 7, uh-huh. i van dir, cap a casa. I anàvem tots 3. I tot un plegat, no trobem el Papalet. Anava un moment i jo dic, escolta, dic, on tens Jan Papalet? Dic, no ho veig ni al davant ni al darrere nostre. I estàvem allà a la cantonada que va al carrer cap baix a l'estació i cap dalt als Casots.
0: Sí.
2: Que és un port de muntanya.
0: Uh-huh.
2: I tot un plegat veiem una persona amb bicicleta que passava per allà a la carretera per dalt als Casots. Dic, dit-ho amb mal esperit.
0: Que volgué anar per un altre camí.
2: Sí, va voler agafar una travessera per passar al davant. Però saps què li va passar?
0: No.
2: No, bé, ja t'ho dic, ja t'ho explico. Com, jo, com van dir, mira, punyet, el mal esperit. Diu, ara vol arribar primer allò amb ell, però li tocarà amb els pebrots. I saps què li va passar?
0: No.
2: Que va tindre rebentón.
0: Ostres!
2: I se li va fer fosc. I tot així ell va tindre feina per arribar a Vilafranca perquè havia el tren, canviar el d'agafar el tren i vinc a agafar
0: el tren. I va acabar. Saps com li...
2: Davant nostre i va arribar l'últim.
0: I va arribar l'últim, veus? Saps com li diuen això a la gent jove? El karma. Això és el karma.
1: Sí, sí.
0: Que va intentar fer trampes i mira...
2: Jo no sé si l'has vist mai tu, pel·lícules del Jaime, tu que feien abans.
0: Sí. Alguna la recordo.
2: De bicicletes i després el que anava al davant d'escapat baixava,
0: sí.
2: agafava una senyalització i la posava al revés. I a veure tots els altres corredors que seguien aquest muntany avall, saps?
0: I el Jan Papalet era una...
2: tot un pilot que es va posar dins d'un túnel. Sí. I es van trobar amb el tren que venia de cara.
0: Ostres.
2: I no has vist aquella boca de túnel que sortien els ciclistes, però cagant una mala cosa.
0: Tu duràs. Ostres, gràcies, Josep, per aquestes anècdotes, de veritat.
2: Sí. I a vegades, quan sento aquí a la ràdio vostra, aquí a Vendrell,
0: uh-huh.
2: i el Jan Poblet explica coses, i dic, mira, ara me'n recordo que d'això que va passar d'així i va passar això.
0: Doncs pues mira, doncs gràcies. I
2: no,
0: tu...
2: S'ho passava molt bé llavors.
0: Ja ho crec. Però tu sempre que vulguis, ens truca i ens ho explica, Josep. Nosaltres sí. Encantadíssims de que ho facis.
2: Sí, un altre dia ja es trucaré, perquè avui no tocarà molt turut, no?
0: Perfecte. Va, sí, perquè anem tard ja i ja ens toca, com aquell qui diu, acomiadar-nos ja.
2: Sí, el que vull preparar és la cançó de Morir de Guerra.
0: Val, doncs vinga, la tenim a punt i a veure si de la setmana que ve te la posem.
2: Sí, la setmana que ve l'altre, però he de buscar-ho, ja ho miraré. Sí.
0: Perfecte, quan vulguis, aquí estem.
2: Vinga.
0: Gràcies, una salutació. Adéu, Josep.
2: Adéu.
0: I justament aquesta és la cançó que ens ha demanat el Jan Papalet, una cançó de Roberto i Carlos. No és de la teva generació, de la meva tampoc, eh? Però bé. Roberto Carlos, una de les cançons més conegudes que té, que és una cançó que es diu El gato que està triste y azul.
1: Bueno.
0: Que no ho entes mai, jo, això. Un gato triste y azul.
1: Bueno.
0: Però bueno, és això. I amb això acabarem.
1: Bueno,
0: ha sigut curtet, però
1: sí.
0: La resta de dies seguirem.
1: Però hi ha coses que són curtetes però intenses.
0: Exacte, sempre ha de ser tot ben curt i ben intens. Gràcies, Iman.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon cap de setmana i fins dilluns.
1: Igualment, que vagi molt bé.
0: Adéu. I nosaltres també tornarem dilluns. Gràcies per ser-hi i ja sabeu que no hi podeu faltar, que passarem llista. Bon cap de setmana.